Seguim a Nits de Ràdio i ara encetem una segona hora en la que tindrem propostes de llibres que ens farà el José Agustín Gómez, sempre llibres basat, que després ens han estat adaptats, ni la mateixa història o alguna de similar al cinema. Coneixerem alguna de les biografies de personatges que ens fa en David Morales i ara estarem també amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem, en aquest tram, en aquest segon tram. Després, en el tercer, ja sabeu, el que fem és escoltar algunes de les millors entrevistes i després tindrem doncs el millor de la ciutat i el tram despertador, perquè així us anem acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

Aquestes hores ja sabeu que ens agrada molt totes les setmanes doncs poder-vos fer recomanacions de llibres que ens parlen de situacions

0: La història que avui ens ocupa comença en una nit fosca i humida d'una postguerra implacable. En un pavelló carcerari, entre barrots i sota la fredor del ciment, un home jove de mirada incisiva doblega un paper i comença a traçar línies. Des d'aquella cel·la freda neix una llum que acabarà il·luminant les llars de milions de persones. Parlem d'en Miguel Gila Cuesta, una de les figures més monumentals de l'humor del segle XX, un home que va trobar en el somriure el seu millor escut contra el dolor i que va triar Catalunya, concretament Barcelona, com el refugi definitiu on viure els seus últims anys. Nascut a Madrid el 12 de març del 1919, la infantesa de Gila va estar marcada de bon començament per la precarietat econòmica. El seu pare, fuster d'ofici, va morir abans que ell naixés a causa d'un fatídic accident precisament a Barcelona, deixant la mare en una situació de vulnerabilitat extrema que la va obligar a oferir el seu servei de bugadera, rentant roba per altres persones, per poder tirar endavant econòmicament la família. Educat principalment per la seva àvia Manuela Reyes en una humil llar del districte de Tetuán, el petit Miguel va viure una infantesa de carrer, de jocs populars i de futbol improvisat, on el cotxe era un esdeveniment estrany que aturava el partit. A les aules, la seva ment inquieta ja començava a utilitzar la vinyeta com a mètode d'expressió i de rebel·lia. Podem sentir-lo en una entrevista que li va fer Pablo Lizcaíno al programa Autorretrato l'any 1985.
1: Bueno, yo ya dibujaba en el colegio, es decir, ya hacía humor en el colegio, en cuadernos y en los libros de historia yo me hacía, es decir, a los personajes de los libros de historia le ponía globos de hoy que me echaron del colegio a los 13 años, ¿no? Porque cuando los frailes abrieron un día el libro y vieron lo que decían los comuneros de Castilla y los reyes godos y todo en los globitos que yo le hacía arriba, me pusieron en la calle. Lástima que no conservo ese libro, porque sería una hermosura tenerlo, ¿no?
2: Me hubiera gustado verlo.
1: Y bueno, de ahí, creo que ya a partir de ahí empezó mi vocación. Mi abuelo era ebanista, tenía en casa las maderas ya lisas y preparadas para hacer muebles, y yo me dedicaba a pintar guerras dentro de las tablas, y con soldados que decían, ay, cuidado que me vas a dar, no dispares.
0: Aquell jove expulsat de l'escola dels frares va haver de saltar ben d'hora al mercat laboral, treballant primer en una fàbrica de xocolata, després com a pintor d'automòbils i finalment formant-se com a mecànic d'aviació, un ofici que ell sempre va considerar la seva autèntica professió frustrada. Paral·lelament, la seva conscienciació social anava creixent. Amb l'arribada de la Segona República, l'any 1931, sent només un marrec, va viure el seu bateig polític de manera accidentada en enfilar-se a una estàtua per col·locar una bandera tricolor, caient a terra i perdent tres dents. Un presagi físic del compromís ferotge que marcaria la seva joventut en esclatar la Guerra Civil l'any 36. Amb només 17 anys, imbuït d'un vell ideari republicà que mai l'abandonaria, es va llistar com a voluntari al 5è regiment.
1: Bé, jo vaig ser voluntari a Somosierra, en el 5è regiment, i després estuve en el frente del Pardo, en Guadalajara, en Trijueque, y después de ahí a Teruel, Extremadura, y ahí caí prisionero en Extremadura. Así que viví la defensa de Madrid todo el tiempo que estuve en la Cuesta de las Perdices, en la carretera del Pardo, en el sector de la Peraleda, el río Manzanares, toda esa parte del Pardo.
0: La duresa del front de batalla es barrejava de vegades amb el costumisme més quotidià de la vida civil madrilenya, on el conflicte bèl·lic s'havia convertit en una rutina gairebé mecànica. Gila recordava amb un somriure amarg com tornava de les trinxeres amb la seva bicicleta per anar a dormir a casa de la seva àvia, o com els madrilenys feien cua als cinemes de la Gran Via mentre els serveis municipals netejaven les restes de la darrera runa provocada pels bombardejos. Al desembre de l'any 1938, a Extremadura, el destí li va clavar la seva urpa més salvatge. Va ser capturat pel bàndol franquista i posat davant d'un pelotó d'afusellament en una nit plujosa. Gila va sobreviure miraculosament fent-se el mort, camuflat entre els cossos inerts dels seus companys, gràcies al fet que els botxins, beguts i tips de matar, no van comprovar els trets de gràcia. Després d'aquell infern físic va venir l'infern burocràtic i carcerari de la dictadura. Va recórrer diversos camps de concentració i presons, patint el fred, el treball esclau, cavant rases de sol a sol amb una alimentació miserable, basada en quatre figues i un tros de xocolata. va ser enmig d'aquell tancament punitiu on Hila va trobar en el dibuix humorístic la vàlvula d'escapament necessària per mantenir el seny i la dignitat. Des de la mateixa presó va començar a enviar vinyetes a revistes, descobrint que l'absurd de la vida era l'únic instrument capaç de desactivar la tragèdia.
1: No sé si s'aprende algo. Es lo que sí se aprende es a que uno tiene que luchar por algo y defender algo que, en lo que uno cree. Yo más que nada sufrí más en los campos de concentración que en la cárcel. En la cárcel había un techo, en los campos de prisioneros no. Aparte de que nos hacían cavar zanjas y nos daban de 7 de la mañana a 5 de la tarde para trabajar, y a las 5 de la tarde dos sardinas de lata, 4 higos y una onza de chocolate hasta el día siguiente. Todo esto picando muchas horas, pico y pala.
0: Un cop en llibertat, el seu talent gràfic va cridar l'atenció del gran Miguel Miura, fundador de la mítica revista La Codorniz, gràcies a una carta agosarada que el germà de Hila li va fer arribar amb uns dibuixos. La col·laboració en aquesta capçalera va catapultar en Hila al món de la premsa satírica. Tanmateix, el salt definitiu que canviaria la seva trajectòria professional va ser el 1951 a Madrid, quan de manera improvisada va pujar a l'escenari d'un teatre per fer un monòleg sobre la seva experiència a la guerra. L'èxit va ser immediat i fulminant. Hila va crear una escola única. Vestit amb camisa vermella, una boina i amb un telèfon negre a la mà, simulava parlar amb l'enemic per demanar-li si podien aturar la guerra una estona o si podien posar el capità. Aquell humor de l'absurd, fill directe de la postguerra, li permetia criticar la crueltat humana sense mencionar directament la política del règim, esquivant la censura.
1: Yo pienso que pertenezco a una generación de humoristas que crearon un estilo de humor gráfico, como fue el humor de la Codorniz, y que después yo lo llevé a los escenarios. Pero eso no quiere decir nada. Creo que cada humorista tiene su personalidad y su forma de hacer humor, y para mí muy respetable. Lo que sí creo que fue una época en que el humor que yo hacía, por absurdo y por disparatado, era bastante chocante. I la gent li divertia molt.
0: Mentre la seva fama s'estenia per tota la península, omplint teatres i convertint-se en una veu imprescindible de la ràdio, la seva vida personal travessava turbulències significatives.

0: significatives. Els seus matrimonis i relacions amoroses es van veure embolicats en disputes legals i denúncies per abandonament de llar i infidelitats. L'any 61, enamorat de la ballarina Maria Dolores Cabo, que ja no se separaria d'ell mai més, la pressió de l'entorn judicial i un ordre de desnonament i embargament de les taquilles dels seus teatres van forçar la seva marxa d'Espanya. L'exili cap a l'Amèrica Llatina es va vestir de necessitat vital i econòmica. Gil es va establir a l'Argentina el 68, muntant la seva pròpia companyia teatral i triomfant a les televisions d'arreu del continent llatinoamericà. Allà va redescobrir el valor de la llibertat, tot i haver de viure també moments convulsos com el cop d'estat militar argentí i les amenaces de la Triple A. Durant aquells 23 anys de residència americana, Gila feia viatges regulars a Espanya per treballar, col·laborant assíduament en mitjans i mantenint el contacte amb la realitat espanyola. Sempre es va definir com un home profundament observador del costumisme de la societat, de les xicotetes paradoxes diàries que configuren la nostra identitat col·lectiva.
1: Las cosas costumbristas, por ejemplo, yo ahora, ¿cómo le digo? Yo ahora vengo a España después de estar 15 años fuera, aunque he estado viniendo todos los años a trabajar y a ver a mi familia, y he estado incluso 11 meses del año, pero ahora me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se compra un medicamento en una farmacia o cómo se compra un paquete de cigarrillos en un estanco. Y ya voy a hacer, o ya tengo hecho un monólogo de cómo van a ser las farmacias dentro de un año, ¿no? Un agujero para la lengua, por ahí cae la pastilla, después saca la lengua y por un tubo sale el agua, uno se toma la pastilla, se va a la calle, y todo así para proteger. Pienso que si ahora ya en los taxis colocan ese vidrio
2: antigolpe
1: y ya nos falta que nos pongan un chaleco antibalas. Lo importante es, como yo decía, si hay un letrero que dice peligro, bache peligroso, yo creo que es más cómodo quitar el bache que poner el letrero. Es como si hubiera un loco en la carretera y pusieran peligro loco, ¿no? Llévese al loco y quiten el cartel de peligro loco. Y bueno, hago humor con el costumbrismo, con los viajes de avión, con los viajes en el tren.
0: Tot i l'alegria que encomanava des dels escenaris, sovint planava sobre ell el tòpic cultural del còmic trist, de l'home l'ànima del qual amaga una gran gravetat darrere de la somrient màscara de pallasso. Gila refusava aquesta visió melodramàtica, reivindicant el dret de qualsevol professional del riure a viure les seves pròpies tristors, dolors i malalties familiars de manera íntima, separant l'ofici professional de les fluctuacions naturals de l'estat d'ànim humà. El seu humor no naixia d'una eufòria constant, sinó de la capacitat analítica d'observar les tragèdies des d'una distància estètica i conceptual que feia el dolor més suportable per al públic.
1: No, tengo mis estados de ánimo, tengo mis momentos en que soy un hombre muy divertido y momentos en que soy un hombre, no diría dramático, pero sí que me conduelo con todo lo que me rodea cuando hay dolor a mi alrededor.
0: Davant de qui li preguntava si l'humorisme espanyol per se presentava unes característiques innates de duresa, acidesa o violència verbal, ell defensava que la societat en general reaccionava davant la posada en evidència dels defectes i les ignoràncies alienes, però remarcava amb orgull que el seu humor particular preferia centrar-se en l'absurd de la vida quotidiana, el gran sentit del ridícul dels ciutadans i les situacions costumistes.
1: Pienso que tal vez lo que ocurre que esa gente que de pronto rodea a quien hace humor se divierte mucho descubriendo defectos o ignorancia de otra gente que el humorista la pone de manifiesto ahí y esta gente se divierte con eso.
0: En un món professional on molts humoristes queien en l'acudit fàcil o el comentari groller de caràcter sexual, Gil es va mantenir sempre fidel a uns principis artístics estrictes. Considerava l'humor de traç gruixut o l'anomenat humor verd com una drecera barata i buida que no aportava res de valor als espectadors. El seu món era el de la paraula polida, el de la faula surrealista d'uns personatges rurals o urbans atrapats en un món deshumanitzat però profundament tendres.
1: Sí, el humor verde es muy barato, es una cosa muy fácil, no conduce a nada.
0: En els seus últims anys, envoltat de l'afecte de la seva família i el respecte dels seus col·legues de professió a Catalunya, que el veien com el gran pare de l'humor modern, en Miguel Gila va continuar treballant gairebé fins a l'últim alè. Finalment, a causa d'una greu malaltia pulmonar crònica, l'humorista va traspassar a la Clínica Technon de Barcelona el 13 de juliol de l'any 2001, deixant un llegat humorístic immortal, des d'aquella trinxera pacífica de l'escenari, armat només amb un telèfon i el seu enginy, va aconseguir la proesa més gran que es pot demanar un artista: fer que un país oblidés el plor de la guerra a força de somriures.

0: I una setmana més, ja sabeu, a Nits de Ràdio, totes les setmanes, ens agrada fer una mirada introspectiva que m'agrada perquè cadascú de nosaltres se la pot aplicar en qualsevol moment, és a dir, pot ser ara mateix que ens esteu escoltant, sigui l'activitat que esteu fent, perquè aquestes hores tan llarg com el qui s'està dormint, com el que s'està dutxant, el que s'està despertant, passejant el gos o anant cap al gimnàs o fins i tot fent gimnàs. I sigui quina sigui la vostra situació, pot ser que ara o d'aquí una estona us vagi bé reflexionar sobre el que us hagi dit el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana que amb ganes de trobar que arribés la setmana aquesta.
0: Aquesta ocasió el Jordi ens vol parlar d'unes preguntes, però preguntes sinceres.
1: Sí, mira, és que moltes vegades passem la nostra vida sense preguntar el per què.
0: Ben vist.
1: Sí, perquè moltes vegades diu, per què no puc això, per què no puc matar? I jo moltes vegades li dic, i per què no? a través, el per què el canviem per què no? El per què no vol dir possibilitats. Tothom tenim possibilitats. El que passa és que ens hem de fer preguntes sinceres. Obertes i sinceres, les autopreguntes que nosaltres diem. Sí. Més que preguntar a la gent, perquè si tu preguntes a algú, pot ser que l'estiguis interrogant i tal. Mm. Per què no ens preguntem? Per què no comunicar-nos a nosaltres? Mm. Fem preguntes sinceres. Aquesta feina que jo estic fent, què tal? Mm. La relació que tinc amb la parella, què tal? En els companys, en l'esport. És a dir, aquestes preguntes sinceres, que això arribaran a donar un benestar i una certa qualitat de vida.
0: A vegades fins i tot pot ser una por a no voler afrontar o a tocar el tema, no? Jo que es diu, mira, no tocar el tema però en un mateix, és a dir, por a possibles respostes que t'estarien donant llum i t'estarien il·luminant el camí, no? Però a vegades fins i tot és el por a ser-ne conscient d'això, d'aquesta pregunta que ens hem de fer.
1: Sí, jo dic sempre, fugir de l'afrontar la realitat.
0: Exacte.
1: Afrontar la realitat, sobretot afrontar-la i confrontar-la. És a dir, el que no podem esquivar, jo d'una manera així, és una realitat. Mm. La realitat existeix. Mm. El que hem de tindre és estar informats d'aquesta. I per això hem de ser sincers a nosaltres mateixos. Sí. A més, a nosaltres mateixes. Si som sincers a nosaltres, també som sincers en el nostre entorn.
0: A mi em venia al cap una mica ara mentre ens estaves explicant això que per educació o perquè ens han inculcat de forma correcta, que a vegades dius, perquè cada bé, dius, sí, molt bé, o tal, és a dir, està bé de temperatura aquest cafè o aquest, sí, dius, què has de dir, està bé, però després penses, amb tu has de ser sincer, és a dir, amb els altres a vegades doncs has d'acabar de dir no et preocupis, però tu després sí que has d'acabar de fer alguna cosa, no? Perquè, per tant, a vegades per quedar bé o per cortesia doncs no acabes d'afrontar certes coses, però que amb tu mateixa no has de tenir aquestes d'allò de quedar bé, que quedes bé sent sincer amb tu mateix, no?
1: Sí, sense ficar-se en els polítics i ser políticament correcte. Sense ficar en els polítics.
0: Correcte.
1: Que conec alguns quants i n'hi ha de tot.
0: Però
1: jo sempre dic una cosa, David. És a dir, nosaltres el que tenim que caminar, el camí de la sinceritat pot ser un camí més llarg i més costós. Sí. Perquè el camí de... a vegades dius aquella mentira pilladolça i tal, que és una mentira. Sí. Que pot ser que doni un resultat immediat, però a la llarga no té futur.
0: Efectivament. I que pot ser en temes molt, molt banals, molt immediat, però en les grans qüestions, cap a on vols anar, quin és el model de vida o de pensament o de feina, o de, com deies, de parella o d'amistats, o de fins i tot, jo crec que l'exemple més clar és aquell dia que pel que sigui, doncs no et ve de gust anar a segons on o segons... Doncs escolta, amb tota la sinceritat i sense problemes, primer tenir-ho clar tu, i a partir de que ho tens clar, serà més fàcil comunicar-ho. El problema, com molt bé diu

0: El Jordi, és que molts cops és que ni ens ho plantegem nosaltres mateixos i per quedar bé o per tal ens estem fent més mal que bé.
1: Mira, jo moltes vegades fico un exemple que a vegades molta gent també ho relaciona. És com si tu vas a un restaurant, per exemple, a menjar, o sigui, tens el migdia, no vas a l'ofici de l'empresa o a l'oficina de l'hospital, sinó vas a dinar fora. I lògicament a sopar a dinar fora. I què passa? Que potser resulta que n'hi ha un plat que no està ben presentat, sí, o n'hi ha una carra que li falta donar dos vols. Diu, no, és que avui he esmorzat molt i he desayunado demasiado.
0: Clar, no
1: digues lo que passa, sí, perquè et voldràs tornar i aquestes persones tindran l'oportunitat perquè les coses es puguin fer, no?
0: Efectivament. És a dir, pensem que fent aquesta, doncs digues, mentira piadosa, que fins i tot és per quedar bé o pel que sigui, sí, ens estem fent bé o li estàs fent bé a l'altra persona i molt possiblement no és així, perquè al final, per aquella altra persona, en aquest exemple que ens posava tan fantàstic el Jordi, li estarem donant un disgust, però més disgust serà si no tornem a aquell lloc a esmorzar, no? Mentre que si diem, escolta, que li podries donar una mica més d'això, que podries ficar una mica més d'oli, per exemple, o el que sigui, sí, sí, sí. Doncs aquella persona, bé, si et diu que no, doncs llavors ja no hi tornes i ja està, però si et diu que sí i veus que hi ha aquesta actitud positiva, l'experiència serà encara més enriquidora per les dues parts, o sigui que fins i tot fins a quin punt és bona aquesta sinceritat. Després hi ha el sincericidio, que diuen segons com, no? Que és ja el problema que aquella persona que ja va sense filtres per la vida i que possiblement el mal estarà fet en dir coses sense ni tan sols pensar-les mínimament, no? Però aquest ja seria l'altre cas.
1: Sí, mira, jo tinc una frase que és meva, una frase que diu, ser sincer no significa explicar-ho tot.
0: Que bo, fantàstic. Sí, sí, sí.
1: No significa explicar-ho tot. Ser sincer significa que el que estàs comunicant o expressant és la realitat, és el que parteix de la sincera. Per això és una pregunta que tens una resposta sincera, correcte,
0: sí,
1: o no?
0: Totalment d'acord.
1: I això és molt important. A vegades donem masses explicacions i a vegades no són ni sinceres, ni una ni altra.
0: Efectivament, efectivament. Estem posant-li masses complements, estem posant-li masses històries, estem responent més preguntes de la pregunta que ens han fet, no? Possiblement.
1: Sí, i moltes vegades és el que passa, que moltes vegades si no et preguntes coses sinceres, les respostes a vegades no són sinceres. Es pot ser que siguin retallades, pot ser que siguin, perdona, maquillades, pot ser que siguin d'alguna alterades, però que realment no tenen sentit, correcte o no. A la vida tenim que partir de la nostra sinceritat, perquè la sinceritat dona senzillesa i la senzillesa dona excel·lència.
0: Totalment. Al final és allò de simplificar també, no? La vida, és a dir, per molt que ens hem de ficar molts reptes, molts objectius, aquí sempre ens explica el Jordi i sempre ho intentem aplicar, no? Doncs a curt, a mig, a llarg termini, per molt que ens hem de ficar reptes, el que no ens hem de fer és complicar-nos aquests reptes en coses que no ens aporten, en coses que no et ve de gust fer, o que potser en algun moment tenien sentit però ara no el tenen, i treure't també aquestes coses, simplificant aquest aspecte, és afavorir que totes les demés coses i les persones que estan al teu entorn funcionin millor.
1: Sí, mira, jo te diré més. Això que a vegades diem la basura emocional, aquestes coses que potser no t'aporten res, aquesta basura, si fas preguntes sinceres, també és molt important que es puguin reciclar.
0: Absolutament d'acord.
1: Puguin reciclar, perquè moltes vegades dius, hosti, això no té cap sentit, però reflexiona.
0: Sí.
1: Tot té un sentit, tot té un per què, correcte?
0: Sí, perquè a vegades és coses que no acaben d'encaixar perquè encaixaven d'aquella manera en un moment donat, sigui laboral, sigui, escolta, però tu no et anava millor aquest horari, no, simplement és que aquell moment, aquell dia em va anar bé i, bueno, doncs t'ho canvio, no? O qualsevol cosa, no? És a dir que això és la importància de comunicar, de saber comunicar, és absolutament necessari.
1: Sí, una cosa és un encaje de bolillos, altra cosa és que tot encaixa en la vida, David?
0: Sí.
1: Si tu li no has sentit, si tu et preguntes moltes vegades, perquè moltes vegades tu estàs parlant, t'estàs parlant tu mateix o amb tu mateixa, i en un moment donat la persona que tens al costat pot intervindre també.
0: Sí, totalment.
1: Perquè te pot ajudar a caminar junts en aquest en aquesta reflexió compartida.
0: Sí, sí, sí. És a dir, estàs aclarint-te coses a tu Correcte. Mateix molts cops dient-ho en veu alta, no? I aquesta veritat que t'estàs explicant o que estàs descobrint-te a tu mateix, la poden acabar doncs de reafirmar fins i tot les altres persones, no? Perquè a vegades poden ser observacions que ja

0: fa temps que han vist, però pel que sigui, doncs tampoc t'han dit, no? I llavors, aquell moment d'exposició, aquell moment de posar en comú, doncs es pot reafirmar o pot generar-te noves interrogants que estarà bé que tu mateix també et facis, no?
1: Sí, que més de ser justificacions siguin aportacions.
0: Totalment.
1: Perquè
0: totalment.
1: Al final, jo te dic una cosa, quan nosaltres compartim aquests pensaments i aquestes preguntes i aquestes obertes i sinceres, lògicament la gent també té ganes de poder participar en aquestes coses. Sí. Perquè és un aire renovador, és un espit emocional que la gent li dona. La gent no tot està inventat i dintre de l'emocional la gent necessita tindre un cert benestar, equilibri i sobretot satisfacció. O sigui, perquè això el que fa en una persona, no solament la seguretat, és la seguretat d'autoestima.
0: Totalment. I això el que vol dir és que estar viu és plantejar-se moltes coses, no? I no és dubtar, és a dir, Jordi, el que hem de fer entendre és que preguntar no és dubtar, sinó reafirmar molts cops.
1: Sí, no. I sobretot, mira, la pregunta va molt bé en la resposta i la conversa, perquè al final de tot no és un interrogant, és una conversa. Necessitem conversar amb nosaltres i quan li trobem el sentit de conversar amb nosaltres, també conversarem amb els altres o amb els altres. Entens? Perquè li veurem el profit de la conversació. O sigui, avui en dia podem parlar inclús pensant veu alta i comunicar-se, sembla que estiguin en manos libres. No hi ha cap problema. Podem conversar obertament, correcte o no? I moltes vegades hi ha persones que si tu converses obertament, hi ha persones que t'ajuden i te fan reflexionar també. I moltes coses que potser tu et preguntes, altres persones també se l'estaven preguntant, però en canvi no eren capaços de treure el temps.
0: Pues seria també una forma de fer servir, per exemple, doncs les xarxes socials, no? Ja sigui des del punt de vista d'un WhatsApp, d'un estat d'un WhatsApp o d'una història d'una xarxa social. Fer una d'aquestes reflexions, perquè al final això que pot fer és que, i de fet el Jordi sempre ho intenta fer, perquè això et pot fer que a partir de veure doncs, el que es planteja l'altra persona, et fas una pregunta a tu mateix, que et pot servir a tu i a vegades simplement el fet de comentar-la, el fet d'això pot posar més en comú davant de molta gent que no tindrà el 100% de coincidència amb tu, però que sí que et servirà al veure les diferents opcions. És molt com podem créixer, Jordi, amb les preguntes adequades i sinceres, com deies.
1: Mira, tu has dit, mira, jo, per exemple, tu ho saps a través de les redes socials, a través dels WhatsApp, jo normalment dono reflexions,
0: però
1: la gent també em contesta, saps? Com he dit, no solament em clica i em fa me gusta o el corazón, sinó també alguna vegada també diu, hòstia, pues mira, aquest m'ho estava plantejant, què t'assembla, Jordi, això, després del comentari que tu m'has fet inicial? I la gent t'aporta també complement de les teves idees inicials, correcte?
0: Això és fantàstic.
1: A mi m'encanta.
0: I això és el que dona sentit a que siguin verdaderament socials i que entenguem que estem en un món social, no? També i on hem de treballar-nos molt doncs individualment, però també dins d'aquesta societat que té moltes coses meravelloses per aportar-nos, com tot el que fa totes les setmanes a través de la ràdio, i si també el seguiu des de les xarxes socials, busqueu Jordi González Guillem i el trobareu. Jordi, un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David.

0: va passar tal dia com avui, 23 de setembre del 1992. Moria l'actriu catalana Mari Sampere. El món de l'espectacle perdia una de les seves figures més carismàtiques i polifacètiques. Mari Sampere, amb els seus 79 anys i més de 6 dècades de carrera a l'esquena, deixava l'escenari per sempre en un vol entre Barcelona i Madrid. Barcelona, la ciutat que la va veure néixer el 1913 i que sempre va ser el seu referent, deia adéu a una dona que havia encarnat com ningú l'essència del teatre popular català. Aquí la podem sentir conversant amb Rosa Maria Sardà al programa Ahí te quiero ver de Televisió Espanyola.
1: Tienes razón. Pero además, dejando...

Iniciem la tercera hora. Ja sabeu, aquí el que fem en aquest tram és escoltar entrevistes, comentaris, seccions que hem fet al llarg de les 15 temporades ja de Nits de Ràdio. Intentarem fer un especial de 15 anys, una festa grossa. Ja veurem si ho fem a l'Estadi Olímpic o al Palau Sant Jordi. Estem una mica pensant on ho fem, o a casa meva, no ho tinc clar. Bé, en algun lloc i en algun moment farem una festa, d'això està clar. I ara el que fem, doncs, el que us deia, escoltar algunes de les seccions que ens han acompanyat i que val molt la pena de poder tornar a escoltar o redescobrir, perquè pot ser que aquell dia no treballéssiu o estudiéssiu o estiguéssiu desperts de nit. Fins a les 6 us seguim acompanyant, ja sabeu, de 4 a 5 escoltant el millor de la ciutat i de 5 a 6 ja fent el despertador d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026. Seguim fent Nits de Ràdio.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hi ha temes que tots sempre ens interessen molt, perquè així com hem de saber de moltes coses pues, que ens afecten en el nostre dia a dia, no? L'economia, la ciència, molts aspectes que hem de conèixer, també hi ha aquelles coses que ens criden l'atenció, que ens desperten

Quan recordem les sèries que van marcar la nostra infantesa, és inevitable que ens vinguin al cap imatges de ficcions d'animació que ens van acompanyar durant els nostres primers anys.

Una d'aquestes sèries que, sens dubte, va deixar una petjada profunda és Los Trotamúsicos. Estrenada a la 1 al mes d'octubre del 1989, aquesta sèrie va captivar milions de nens de l'època i va continuar traient nous seguidors durant més d'una dècada.

0: Los Trotamúsicos es basa en el conegut conte dels germans Grimm, adaptat pel director Cruz Delgado. Inicialment, Delgado va portar la història a la gran pantalla amb una pel·lícula homònima de 86 minuts que va rebre una nominació al Goya a la millor pel·lícula d'animació al 1990, convertint-se en guanyadora. L'èxit del film va impulsar Televisió Espanyola a continuar la història a través d'una sèrie de 26 episodis, també sota la direcció de Delgado. La trama girava al voltant de quatre animals maltractats pels seus amos que decideixen escapar i marxen cap a Bremen amb l'objectiu de demostrar el seu talent musical i guanyar la trompeta d'or. Tot i això, es troben amb molts obstacles pel camí. Aquest argument va fer que la sèrie arribés fins a Xile i es versionés també al Brasil.
1: Siempre que tengo ocasión, toco el saxo.

Els protagonistes de Los Trotamúsicos eren quatre animals amb personalitats molt diferenciades. Tonto era un ase que, tot i la seva lentitud i falta de força, sempre intentava donar el millor de si mateix. Va escapar de la seva cruel mestressa gràcies a l'ajuda de la seva amiga, una jove que no suportava veure'l patir. Lupo, un gos que es va convertir en el líder del grup, va fugir de casa seva cansat de ser ridiculitzat pel seu amo. Amb una perspicàcia destacada, Lupo va demostrar ser el cervell del grup. Burlón era un gat de carrer que es va unir al grup després d'arribar a una casa abandonada. A diferència dels altres, Burlón no fugia de cap situació específica, sinó que havia viscut sempre de manera errant. Però, sens dubte, l'ànima de la sèrie era Coqui, un gall modern i rebel que portava el toc divertit i fresc a la història. Es negava a complir amb les expectatives dels seus amos de cantar cada matí, preferint gaudir de la vida nocturna. Finalment va decidir escapar abans que els seus amos acabessin amb la seva vida.

0: Els antagonistes de la sèrie eren tres lladres que constantment intentaven fer la vida impossible als nostres protagonistes. El líder del grup era Chef, un home alt, amb ulleres de sol i un barret blanc, que sempre ideava plans malèvols. Bèstia era un home amb molta força física, però poca intel·ligència, i Tapón, el més baixet, però el més astut dels tres, completava aquest trio de delinqüents. Juntament amb ells anava Atila, un gos gros i negre que servia de mitjà de transport per a Tapón.
1: ¡Alto!
2: ¡Despierta, Atila! ¡Para! ¡Este perro siempre está dormido!
1: ¡Shh! ¡Silencio, inútiles! ¡No es momento de ponerse a jugar! ¡Este es un buen sitio! ¡Nos ocultaremos aquí! ¡Moveos! Jeje, nuestro amigo no tardará en pasar por aquí.
3: ¡Mira cómo me ha dejado la bicicleta! ¡Enano!
2: ¡La culpa ha sido de este perro tonto mastodonte!
3: ¡Enano!
1: ¡Callaos de una vez, inútiles! ¡Me vais a estropear el plan con vuestras discusiones!
0: La música era el factor principal de los Trotamúsicos. Cada personatge principal tocava un instrument, aportant un toc únic als episodis. Tonto tocava la bateria amb les seves potes. Lupo destacava amb la trompeta.

Sabeu que sempre ens agrada doncs, el poder consultar llibres que ens aportin un valor, que ens ajudin a veure les coses de més d'una manera, de més d'una forma, perquè sempre s'aprèn. Sempre hem de tenir la mirada oberta per aprendre i per veure coses que ens puguin anar bé, no? Perquè a vegades hi ha alguna cosa que ens acaba de complementar.

0: público y que es algo insoportable.
1: Y sepan además que el Ministerio de Sanidad ha pedido a la Abogacía del Estado que obligue a la Comunidad de Madrid a crear un registro de médicos objetores de conciencia al aborto en la región. Íñigo Ita.
2: El Ministerio de Sanidad presenta su campaña para combatir el estigma que hay sobre el aborto y reivindicar el derecho a hacerlo en la sanidad pública. En España, 8 de cada 10 se realizan en centros privados, según los datos de 2024. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado el acto para anunciar que han solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo todas las medidas que sean oportunas para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores del aborto.
1: Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
7: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat. De seguida escoltarem el Pol Avinyó, que ens va parlar de la representació que es fa al Liceu d'Aïda. També coneixerem una barcelonina anònima d'allò més interessant i conversarem amb l'Associació de Malalts Mentals de Barcelona. A la recta final del programa, la Montse Valls ens posarà una mica de música al Paraula de Cançó. Abans, però, una nova pista de la cançó misteriosa. Comencem.
8: A la ciutat.
9: Tócala, Sam.
8: Tócala otra vez.
7: Aquest espai protagonitza els dimarts a la ciutat. Amaguem una cançó misteriosa darrere d'unes pistes que va llançant durant tot el programa el Robert Calvo, que avui ja ens ha donat les següents. Apunteu. Torero, Palau, Panamà i Avern, que és la porta de l'infern. Ens dones alguna més, Robert?
10: Sí, mira, i diré una cosa. Hi ha hagut un oient que ha preguntat per WhatsApp quina és la pregunta que heu fet avui, que estava a l'ambulatori i ha sortit tard.
7: Ai.
10: Doncs que sàpiga que a partir d'ara, des d'aquesta temporada, els dimarts parlem d'una cançó misteriosa i els dijous de cuina.
7: Exacte, aquests dies són fixes.
10: Fixes, ja.
7: I el divendres el direm.
10: El direm el divendres. Doncs la Míriam deia aquestes pistes i jo n'afegeixo dues més. A Torero, Palau, Panamà i a Bern. Fugit i immoral. Fugit i immoral.
7: Poses molt complicat, Robert. Fugit
10: no,
7: i immoral.
10: No, la següent
7: mira
10: pista...
7: que jo el sé. I amb destistes...
10: No l'endevinaries, si no ho sabiessis?
7: No.
10: Home.
7: Mira.
10: Dono... Mira, les... Diré una cosa.
7: Sí, digues.
10: Les tres últimes pistes que he donat...
7: Sí.
10: Si les sumes...
7: Avern, fugit i immoral. Alguna cosa malament fa la cançó, es fa la cançó. Mira, diré una cosa, si no arriben moltes notes de veu d'aquí a la propera pista, faré com la setmana passada i donaré jo una.
10: Vinga, va.
7: Que serà clau. Espero. O no?
10: És que això, ja n'he dit moltes, de clau.
7: Sí,
10: dir...
7: sí, ja. Mira, a mi la que més m'agrada és la d'Avern.
10: Avern, eh? T'agrada?
7: Sí, jo crec que aquesta és la
10: Mira,
7: clau.
10: Si vols, què vols que sigui benevolent?
7: Home, una miqueta més.
10: N'afegiré una més.
7: Vinga, va.
10: Banyes.
7: Ja l'has liat més, però banyes...
10: Banyes?
7: Però que li han posat les banyes a aquesta persona. Però la gent potser no sap la vida del cantant. O de la cantant.
10: Banyes. En general.
7: Ai, bueno, mira, Bern, el diable, porta banyes. No? Ja és una pista més. O els toros del Torero.
10: Ja.
7: Ja callo. Donaré una pista molt clara, la propera. No, sí, però això serà la
10: més
7: propera.
10: Més que aquestes ja.
7: A la propera. Vinga, notes de veu al 676-76-09-08.
4: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
7: Doncs una temporada més. Us volem apropar la música del Gran Teatre del Liceu, com sempre, de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia. Molt content d'estar aquí un cop més.
7: Gràcies per compartir una temporada més amb nosaltres. I a més, avui comences amb força, perquè no vens sol avui.
11: No. Volem començar per la Porta Gran i ho fem amb Simon Orfila.
7: Hola. Simon, què tal?
11: Molt bé.
7: Bon dia, gràcies per venir al programa, per estrenar temporada una mica amb nosaltres. Tot un plaer tenir-te aquí.
12: El plaer és meu.
7: Pol, ens presentes al Simon?
11: Sí, tot i que tenim uns oients que és molt avasats a l'òpera, però segur que potser hi ha algú que no coneix el Simon Orfila, llavors jo he pensat en fer 5 cèntims pels que no el coneguin. Simon Orfila, primer de tot, és baix. La corda de baix. Ell ha estat reconegut mundialment com un dels millors baixos de la generació actual. Ara podria començar a fer un llistat dels teatres on ha cantat, que
7: no
11: són els més importants
7: temps,
11: del món,
7: Pol?
11: Però és més fàcil, potser, no, estalviar-nos-ho i parlar de que realment no hi ha teatre important a Europa que no hagi trepitjat Simon Orfila. Ell sempre s'ha distingit molt en els rols d'òpera italiana, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi i Puccini, i atenció, on ha sigut més estimat, i això segur que ho compartirem, és el Liceu. Per què? Perquè el Simon Orfila debuta al Liceu a l'exili, debuta al Teatre Victòria, el 20 de febrer del 1999, cantant Norma, al Teatre Victòria, i atenció, fins a dia d'avui, Simon Orfila ha cantat 178 funcions d'òpera al Liceu. Torno a repetir, 178. Pocs cantants a l'actualitat fan 178 funcions en un mateix teatre. Per tant, és una de les veus més estimades del Gran Teatre del Liceu, sens dubte.
7: És a dir, Simon, que el Liceu és casa teva, no? Què representa el Liceu per tu i per la teva carrera?
12: Tot. La veritat és que tot. Jo sempre ho dic que és el teatre per mi més important i més estimat, a part també del teatre principal de Maó, que és de la meva terra. Sí. Però és veritat que jo al Liceu li tinc una estima especial, perquè jo, gràcies a debutar aquí al Liceu, se'm van obrir les portes de tots els teatres d'Europa. Era molt jove, perquè tenia 21, 22 anys, quan vaig debutar aquí, i bueno, m'estimo tothom, conec a tothom, des del porter fins als acomodadors, tothom, i em sento molt de la casa i molt a gust aquí.
7: Et sents molt còmode cantant Verdi, has cantat Macbeth ahir del Trovatori. No sé si és la maduresa del baix on s'ha de cantar Verdi o es pot fer abans, creus?
12: S'ha de fer la maduresa, sí. S'ha d'esperar com a mínim 40 o 45 anys. El meu mestre va ser l'Alfredo Kraus, que era molt precís amb tot això. Sí. I ell m'ho va dir, tienes que esperarte a los 45, jo el vaig trair un poc i als 40 ja vaig debutar rols verdians, però sí, hi ha que esperar i val la pena.
7: Però això per què? Explica'ns.
12: Perquè la veu, quan tens 20 i 30 anys, la veu d'un baix encara no està feta. I els papers de Verdi són d'un gran pes vocal. I clar, tu quan ets jove tens molta força física i el que fas per cantar bé aquests rols és forçar la veu a que sigui més fosca, més redona, sí. I això la perjudica. És com forçar un múscul o...
7: Sí,
12: i és així. M'afugen paraules en menorquí.
7: No, però t'entenem perfectament.
12: Molt bé.
7: Sí, tant, no pateixis.
11: M'he deixat de dir-ho, que és menorquí, però sí. No cal que ho digui.
12: Ja se sent.
11: Si et sembla, Míriam, podem escoltar la veu del Simon. I concretament amb un d'aquests Verdis de maduresa que tu parles, com és l'Hernani. Sentim la cabaleta de l'àrea del Silva de l'Hernani.

0: I aquí tothom en peus, eh? Quina meravella. I ara, escoltant-te, entenem una mica millor el que ens explicaves, el que et deia el teu mestre, en Claus, que fins als 45, fins que no tinguis una veu, perquè, clar, és una veu molt gruixuda.
1: És tremendo. A més, aquí acabes de començar l'òpera. El Silva surt, canta l'ària, sí, després aquesta cabaleta, però és que després et queda tota l'òpera.
0: Clar, no pots...
1: I clar, ja que...
0: reservar forces.
1: Quan ets jove no ho fas.
0: Clar.
1: És molt difícil, perquè ho dones tot ja des del principi i ja és difícil.
0: Escolta, Simon, deia el Pol, 178 representacions, et podrem veure fins les 200, com a mínim?
1: Sembla que sí, sembla que sí. Si tot va bé, sembla ser que sí, que les celebraré en una propera temporada.
2: Amb aquestes 178 hi hem de sumar les que començarà d'ahir de, a partir d'aquest dimecres,
0: de demà.
2: De demà, que fa la primera funció de l'Under 35, pels joves menors de 35, i a partir d'aquí arribarem a les 180 i amb una o dues temporades haurà fet les 200.
0: Doncs Simon, per la nostra audiència que ens estigui escoltant, per què no es poden perdre aquesta ida?
1: Bueno, primer de tot, per la... jo crec que pels col·legues que són, jo crec, de les millors veus que actualment poden cantar aquesta òpera, i perquè és un espectacle també visual molt impactant, dona un missatge també molt fort, modern i diferent, però molt fort. Però, com he dit, sobretot, jo he estat veient els assajos també dels altres dos repartiments, i és que és espectacular, sí. Piel de gallina. Sí, sí.
0: Pol, recordem a l'audiència com poden veure Aida.
2: La Aida la poden veure als Under 35 a partir de l'única funció aquest dia 23, però a partir del dia 25 fins al 15 d'octubre.
0: Tenim temps.
2: Hi ha entrades disponibles per totes les dates, per tots els preus, per tant, no, que no es perdin l'òpera d'inauguració de temporada, que això també és un moment per donar el tret de sortida, no? Després de l'estiu, el curs musical i teatral de la ciutat, i jo subscrip les paraules del Simon, vull dir, qualsevol dels tres repartiments és meravellós i venen de gust d'escoltar-los.
1: També és una òpera molt bona per començar, per la gent que perquè t'impacta molt la música, els concertants, els finals són molt espectaculars, i una òpera també molt, molt, molt bona per qui comença. Vull dir que...
0: Doncs a partir de dimecres, ahir del Gran Teatre del Liceu, Simon Orfila, Pol Avinyó, de veritat un plaer tenir-vos aquí en aquesta primera secció del Gran Teatre del Liceu aquesta temporada. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tothom.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Com fem cada 15 dies, sortim a buscar pels carrers i places de la ciutat aquelles persones que la tiren endavant, que l'aixequen. És aquella ciutadania que des de l'anonimat fa una tasca important, que contribueix al bé comú o que ajuda a teixir els barris.
4: Sí, Míriam, avui la cosa va precisament de teixit. Et porto una persona que de fil i agulla en sap moltíssim. Ella regenta una botiga que té per nom Dos Punts. Està al número 34 del carrer d'Horta, al barri d'Horta de Barcelona. Ella es diu Alba Zarco i fa 11 anys que va obrir un negoci. El 2 de maig del 2015 el va obrir al mateix barri on havia nascut i crescut. Havia estudiat joieria artística a l'Escola Massana i també havia començat Belles Arts, Història de l'Art, treballava en un museu, però acaba convertint-se, com ella mateixa diu, en la botiguera del seu barri. L'origen del negoci té més una història familiar, perquè la mare és qui li va ensenyar teixir i també va ser qui la va empènyer a tirar endavant aquest projecte, aquesta botiga de llanes al barri d'Horta de Barcelona.

0: Barcelona, i on allà es fa més que vendre llanes. Es fan tallers de punt, de ganxet, de brodat, de costura, activitats participatives, aparadors temàtics, en fi, és tota una institució al barri.
1: Alba Zarco, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Alba, explica'ns una mica com va ser la història, com passes de treballar en un museu a obrir una botiga de llanes.
2: Jo sempre dic que va ser un acte impulsiu, no m'ho vaig pensar gaire, era com un rum-rum que sempre tenia al cap des de petita, cal tenir una botiga. Jo anava a una materia sent nena i m'encantava veure aquelles cremalleres amb llanes, i sempre hi havia doncs aquestes ganes de m'encantaria poder treballar aquí. I realment la manera de muntar la botiga va sortir d'una manera natural i impulsiva, perquè la vaig muntar en un mes.
1: Un mes, déu-n'hi-do, perquè entenc que obrir una botiga no és fàcil. Com es fa això en un mes?
2: Clar, jo sempre dic que la vaig obrir en un mes i la gent la veu com està ara, plena i tan assortida. La vaig obrir en un mes, jo treballava pels matins al museu, durant un mes de carència de lloguer la vam muntar nosaltres, i ara la botiga té més de 5.000 referències.
0: La meva pregunta, Alba, és per què les llanes? És a dir, més enllà d'aquest fet familiar que la mare t'ensenyés a teixir, no és una cosa que per una persona jove sigui gaire normal?
2: De fet, jo és que sempre des de petita he fet ganxet. Jo veia ma mare fent ganxet al sofà quan tenia 8-9 anys. Jo ara m'hi trobo moltes nenes que venen a la botiga perquè hi ha hagut un salt generacional que potser no els he ensenyat. Ara, qui els ensenya a les nenes també són les xarxes, ho consumeixen molt a través de TikTok, sobretot d'Instagram, però jo ho veia en el sofà, al costat, i era com, ensenya'm a fer això que fas, per aquest acte d'imitació cap a la teva mare.
0: El que fa l'Alba és molt important perquè, més enllà d'aquesta botiga de llanes, del seu negoci que li dona de menjar, el que fa és teixir el barri, d'alguna manera, i articular-lo, és a dir, que li dona vida, no?
2: Sí, la botiga, a part dels tallers tradicional que pot tenir una botiga d'aquest estil, el que fem són activitats des de l'any 2019, i amb uns mesos d'antelació faig una crida a través de les xarxes. A cada any és un motiu i una temàtica, i jo els hi dic les premisses, han de ser d'aquests colors, d'aquests materials. Durant aquests mesos van teixint aquest motiu i decorem, fa 3 anys per exemple que decorem la façana. Aquest any, amb motiu de l'any Gaudí, els hi vaig proposar un petit motiu que nascat a drac. Bueno, hem fet com un petit homenatge a la Casa Batlló.
1: Alba, jo crec que no ets conscient de la importància que té una botiga com la teva, perquè, com deia el Robert, ajudes a teixir una mica al barri, i estic pensant en totes aquelles persones, potser més grans, no?, que estan soles i que troben en el teu espai, doncs això, el seu lloc, no?, per reunir-se. Doncs els dimecres anem a teixir a casa de l'Alba, no? I em sembla fonamental perquè lluites també contra la soledat no desitjada.
2: Sí, de fet, l'any passat vam participar en l'activitat del Sant Joan de Déu, de la soledat no desitjada. Jo sempre dic que la botiga ha sigut un refugi per mi en molts moments, però també ho és per molta de la gent que ve cada dia. Entre elles estableixen molts vincles més enllà de la botiga. Jo ho veig aquí, es troben, han coincidit en el mercat, es miren. Ai, tu, ens vam veure l'altre dia a la botiga del Dos Punts. Jo sempre dic que és molt més que una botiga. Les botigues de barri fan un teixit brutal a nivell de ciutat.
0: A més, aquesta botiga té molts reconeixements, eh? Miriam, ha rebut el Premi Innovació al Comerç de la Fundació Barcelona Comerç, precisament per la seva capacitat d'utilitzar els diferents canals de comunicació per arribar als nous hàbits de consum. També, posteriorment, els Premis Comerç de Barcelona, de l'Ajuntament, la van reconèixer, l'Alba i aquesta botiga, 2 punts, amb el Premi Excel·lència de Compra, i després també ha estat reconeguda per la seva promoció de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026. És a dir, que és una botiga que ja té molts reconeixements. Alba, com arriben aquests reconeixements? Com te'ls prens?
2: Si ho miro amb la distància em dóna una mica de vertigen. No és com que a vegades penso, això no va amb mi. Però això no deixa de ser una botiga de barri que ven llanes. És a dir, és molt més terrenal de tot el que a vegades les xarxes o un premi pot projectar. Evidentment que són empentes, i és com ho mires a la distància. Jo sempre dic, l'Alba de fa uns anys no s'imaginava que acabaria passant aquestes coses, però m'ho prenc com això, com una empenta, no? Com un segueix que anem pel bon camí.
0: Alba, però qui em va parlar de tu, qui em va fer arribar fins a tu, em va dir que eres una dona internacional, és a dir, que arreu et reconeixen.
2: Sí, sobretot al nivell de xarxes. Instagram és com que és inimaginable fins on pots arribar. Jo a vegades, quan publico alguna cosa, penso que això realment ho veuen els meus amics o la gent del barri, però realment apareix gent arreu del món, gent de Llatinoamèrica que està a Barcelona i fa aquest pas de venir fins a que no està dins d'un circuit turístic, perquè diuen, sí,

0: I jo dic una també, si em deixes, Robert.
1: Vinga, va.
0: I Míriam. Bueno, és un artista molt imitat.
1: També.
2: De fet, anava a dir jo, David Cervelló el porta dins.
0: Sí, mira.
1: Ja està, que al final ens aturaran la centraleta.
0: Ja està,
1: molt, 76, molt fàcil. 76, 76, 0908.

0: arriba el millor moment de la setmana amb la Montse Valls. Montse, què tal?
1: Què tal? Hola de nou, bon dia. Molt bé, molt bé, molt bé. Em nerviosa perquè no estic, m'estic encara acostumant a anar a remolc.
2: A recollir
1: el clar, clar, jo portava les paraules que em deia l'audiència i jo anava com feliç en la primera, però ara que vaig a remolc és com nervis. Quines seran les paraules de la setmana següent, saps?
0: Doncs...
3: Volem paraules de l'audiència al 676-760908, 676-760908.
0: Sí, pot ser que no siguin super, super difícils, com farmejar, tot i que el Robert va superar la prova, a veure si ho superes tu.
2: O la mítica omnicanalidad.
0: Omnicanalidad.
2: Aquesta ja va passar a la
0: història. No hem tornat a fer servir la guia. No. Això és bona notícia.
3: No, no, no, no, no es pot.
0: Però
3: no, no.
0: Si poseu una difícil...
1: Vinga, va, doncs, comencem amb les paraules.
0: Vinga.
1: Vale, la primera era Dímelo.
0: Dímelo.
1: Vale? I comencem amb aquesta cançó. Vinga. Dímelo.

0: Però diu, diu.
1: Al final...
2: Diu la última paraula.
1: Al final de tot diu, dime, dímelo.
0: Ah, vale, però diu, dime, aquí diu dime. T'has faltat el lo.
1: Semblava com trampa, però no. No,
0: salvada per la campana.
2: Dímelo, dímelo.
0: Ah, pues mira, salvada per la campana.
1: Doncs aquesta cançó, Dime, de la Beth, la cançó que va representar Espanya a Eurovisió l'any 2003, i tot i que Beth mai no va estar especialment convençuda de la cançó durant el procés de l'acció,
0: sí,
1: el tema s'ha acabat convertint en un dels grans fenòmens musicals d'aquell any i dels anys de després. Sí, sí, vull dir, després del festival, Dime va vendre milers de còpies i encara avui és una de les cançons més recordades de la història recent d'Eurovisió a Espanya. De fet, 20 anys més tard, ara que la Beth torna a fer concerts, la cantació, sí. Bueno, clar, jo crec que se'n va d'un concert sense cantar Dime i no la deixen tornar a pujar a un escenari.
0: Bueno, és que hi ha cantants que no poden fugir, no, dels seus temes estrella. Exacte. I per molt que ells estiguin fins als nassos.
3: M. Clan, Carolina.
2: Sí, sí, per exemple. Ella va demanar disculpes, per cert, a l'autor, a Andermay, el grup que va fer aquesta cançó, els va demanar disculpes 20 anys després perquè els havia fet passar una mala estona, perquè al final no tenia cap culpa del tema que van presentar fos escollit.
1: Ja, ja.
2: I ella l'havia de defensar i no el volia defensar.
0: Poc professional, també et dic, per la seva banda.
3: Sí.
0: És la teva feina, vull dir.
1: Sí, sí.
0: Vinga.
1: Vinga, va, si us sembla, anem
0: amb la segona,
1: que la veu d'ella, almenys la reconeixereu, perquè ha sigut notícia aquesta última setmana, moltíssim. Ja.

0: Qui és?
1: Ell és com? Maluma.
2: Maluma. Saps que no m'agrada gens aquesta cançó de no? La Shakira? No.
1: Ah, jo, sí, em porta
2: bons records.
1: A la meva
2: filla li encanta i pensa, a mi no m'agrada gens.
1: A mi em porta bons records, sí, sí. Maluma, Shakira, Chantaje. He dit que Shakira ha sigut notícia aquesta última setmana, sí, perquè ha fet tots els concerts a Madrid.
2: Perquè no ha volgut venir aquí a Barcelona.
1: Exacte, perquè no ha volgut venir aquí, ho ha fet tot allà.
3: Moltes queixes, eh?
2: Per què serà? Ja,
3: els concerts aquests, que si la pantalla era petita, que si no es veia res, que si no es sentia... Bé, en fi.
1: Bé, és que també per l'elecció de la gent que l'acompanya a fer la passarel·la, sí, aquella... Sí. Que tots són famosos, no hi ha ningú que sigui fan de veritat allà amb ella, però...
2: Una mica una casita.
3: Com la
1: sí,
3: casita.
1: Sí, com una casita, sí, del Bad Bunny, exacte. Doncs aquesta cançó es va publicar l'any 2016, va marcar la primera col·laboració entre els dos artistes colombians, va ser un èxit immediat, i la mateixa Shakira va explicar que la cançó va néixer gairebé per casualitat, després de coincidir amb Maluma en diverses trobades professionals que van fer, i el videoclip també va ser tot un fenomen, i és que en el seu moment va convertir-se en un dels vídeos en espanyol que més ràpidament van superar els centenars de milions de visualitzacions a la plataforma de YouTube, i a més va servir per consolidar encara més la presència global de la música llatina, que en certa part ha crescut gràcies tant a Shakira com a Maluma, a tots dos.
2: Totalment, totalment.
1: A tots dos.
2: Bé, dos cançons potents de moment les que

0: Tusa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La tusa,
1: sí.
0: La paraula tusa és una expressió que s'utilitza moltíssim a Colòmbia per referir-se al malestar emocional després d'una ruptura sentimental. És com el despecho, no? Sí, el, com està despechada, per dir-ho. És la tusa de...
2: La despecha de Rosalía.
0: Exacte, és la tusa de la Karol G i de Nicki Minaj. És una cançó que va sortir a finals del 2019, però clar, va agafar embranzida i va ser superconeguda a principis del 2020 i justament per pandèmia s'escoltava a totes hores.
1: A pandèmia hi havia molta tusa, eh? Molt
3: Karol G, que es diu Carolina Giraldo Navarro. Jo a partir de demà diré Robert C, vale?
2: Robert C, perfecte.
0: Robert C.
2: Doncs demà et presentarem com Robert C.
0: Jo seré la MV.
2: MV?
0: MV.
2: I tu?
1: GS.
2: GS. MF? Perfecte.
1: Jerry S.
2: Demà us presento així, eh?
3: Bopsy, Bopsy, em diré Bopsy.
2: Bopsy, Bopsy. Demà us presento així. Ara ho posarem al guió.
0: Jo sóc MV.
2: MV.
0: Doncs això, Tulsa va arribar a ser el número 1 en nombrosos països i a més s'acumula.
3: Però
0: Tulsa
3: és una cançó o una cantant?
0: No, Tulsa és
1: el títol de la cançó.
0: I les cantants són Karol G i Nicki Minaj.
3: Val, val.
0: I aquesta cançó doncs, es va convertir en número 1 en diversos països i a sobre d'acumular milers de milions de reproduccions va consolidar definitivament Karol G com una de les noves estrelles de la música llatina i avui en dia ho segueix sent, vull dir, l'any que ve fa la gira mundial i té les entrades esgotades.
3: L'amiga de la Belén Esteban, no? La Karol G?
2: Íntimes.
0: Sí, sí.
3: Bueno, això diuen.
2: No sé. Sí, prenen cafè cada tarda.
0: Canviem de paraula.
2: Vinga, va.
0: Canviem de paraula. Ara toca tu.
2: Jo!
3: Què diu això, la cançó?
4: Feliç amb tu.
0: He de dir que m'he colat perquè aquesta és de les cançons que formen part de la careta d'aquesta secció. Sí. Sonarà a final de temporada també.
2: També, que torni a sonar.
0: Però és que és tan enganxosa, careta. És igual, també la porto avui.
2: Explica'ns. A mi m'encanta aquesta cançó.
1: Està xula, està xula.
0: Són Sutherland amb aquesta cançó Tuturu, publicada aquest mateix 2026. La banda barcelonina ha viscut un dels seus millors moments gràcies als últims llançaments que han fet, consolidant una proposta que combina pop, energia en directe i molta proximitat amb el públic i a sobre ara també apostant una mica per fer lletres així en català, més properes al públic que poden tenir. I la veritat és que aquesta cançó ha sigut la que més ho ha petat. Sí. També és veritat que té una molt bona combinació de ritme i lletra perquè se t'enganxi i tenir-la amb bucle al teu cap dia.
1: Home, tu-tu-turu-tu-turu, no, és impossible no cantar-lo.
0: I ara mateix també el que fa com molta il·lusió és que els últims concerts que s'han vist d'ells, aquesta és una de les cançons més celebrades, més ballades i més saltades, perquè amb el tu-turu-tu aquest et dona peu estar saltant al ritme de la cançó.
1: Aviam si no es cansen de tocar-la.
2: Aquestes festes de la Mercè jo crec que sonaran moltíssim.
0: Segur. Vinga, va, doncs anem amb la segona.
2: Vinga.

0: no ha dit you encara, no?
1: Since you've been gone.
2: Sí, ah, ja ha dit you. Vale. Sí.
1: Since you've been gone, des que vas marxar, de la Kelly Clarkson.
0: Home, no sona la Kelly Clarkson. Íntima de la Belén Esteban.
3: No, s'ha fet molt famosa, de fet...
1: Perquè té un programa als Estats Units.
3: Però l'ha deixat ja.
1: L'ha deixat?
3: Ha abandonat el programa, sí.
1: Pues era molt guai el seu late.
3: Era molt guai, sí. I crec que penso que ho feia millor que algunes que es dediquen professionalment a la televisió. Yeah.
1: No, era molt guai perquè sobre dedicava un espai... Clar, ja és cantant professional, però estava fent de presentadora d'un programa així d'un late,
0: sí,
1: com podria ser aquí l'Hormiguero, però ella d'allà d'Estats sí. Units. I dedicava després un moment cap al final del programa sempre a cantar una cançó versionant alguna cançó.
0: Ah,
1: llavors ja no només cantava cançó,

0: són seves, sinó, doncs, que no cantava cap seva, pobreta meva, sinó que feia versions, i és molt guai perquè és que se li dona bé tot a la Kelly Clarkson. Té un bozarrón increïble. Aquesta cançó és de l'any 2004, és una de les cançons més influents del pop dels 2000, i tot això va ser casualitat que caigués sobre les mans de Kelly Clarkson, perquè al principi se li va oferir a Pink, a la Hilary Duff, però al final totes elles van dir que no. I...
1: Una mica Avril Lavigne, em recorda,
0: també. Sí, no? No, perquè és així aquest rock dels 2000, que sí, sí, bueno, aquest pop rock. I això, la Kelly Clarkson després es va fer encara més coneguda amb temes de... amb altres temes que són més coneguts, perquè té el de... És que no em surt el títol.
2: Ja et sortirà, no pateixes. No pateixes, no pots tenir tot el cap.
0: My life would suck without you.
2: Ok, darling.
3: Kelly Clarkson surt d'un American Idol, no?
0: Crec que sí, que sí. Sí, sí. Aleshores, aquesta cançó es va fer bastant més coneguda, a part de, en el moment que es va fer coneguda, per si, perquè la va publicar i tal. Després, amb els anys, quan va sortir Pitch Perfect, Dando la nota, que és la pel·lícula aquesta de cors, de noies, tal, no sé què, és la cançó que es canta quan estan fent els càstings per entrar a formar part dels cors. Llavors, també va tornar com a ressorgir bastant en aquell moment.
2: Molt bé.
0: Anem amb l'última cançó, amb tu, que em repetiré també una mica perquè la va portar el Gerard fa no molt, però és que no la puc no portar.
2: Clar, a veure.

0: setmana passada, no, la vas portar...
1: La va portar sí,
0: pel dia del suïcidi, va ser?
1: Pel dia del suïcidi, sí. De la prevenció del suïcidi. Sí. Aquesta és preciosa. Fix You, Coldplay, el Gerard ja ens ho va explicar tot sobre aquesta cançó. És una cançó de l'any 2005 que en Chris Martin, el cantant de Coldplay, la va escriure per donar suport a la que era llavors la seva parella, la Gwyneth Paltrow, per la mort del seu pare. És una de les composicions més personals de tota la discografia de Coldplay i també una de les més estimades pel públic. De veritat, jo he estat en concerts de Coldplay i en el moment de Fix You, bueno, és que canvia radicalment l'ambient de tot el recinte, és increïble. A sobre és això, és una cançó que és molt lenta, és molt pausada, és més una balada, per dir una manera, però que aquest final en crescendo que té força, tan
2: sí,
1: potent,
2: sí, perfecte,
1: et dona l'energia, o sigui, és molt bonic.
2: És la pell de gallina, mira, sí, se m'està posant la pell de gallina.
0: Que bo, que bo.
1: És molt emotiva. Llavors, el que passa també és que molts crítics, experts, professionals de la música, han acabat considerant Fix You com una de les grans balades del segle XXI i la veritat és que...
0: Estàs d'acord.
1: Quin orgull! Sí, sí, és molt guai pensar-ho.
0: Que guai, que guai.
1: Sí, sí.
0: Que maques les cançons. Amb la paraula tu i ara ens queda...
3: La setmana passada em vaig oblidar de posar una cançó que m'hagués agradat posar i que dic aquí no cal que posar-la. És Endless Love, que parla molt de you, que m'encanta, de Lionel Richie i Diana Ross.
0: És que amb la paraula tu és... Hi ha
1: sí, és que hi ha molta, sí, s'ha clar, clar, clar, clar, impressionant. O sigui,
3: li he dit Diana Ross, eh? Des d'aquí
0: no, no, Diana Ross. De Santa Esteve Sarrovira.
1: David Summers.
0: Exacte.
1: Vinga, va, anem amb l'última paraula, que l'última paraula és el mes que estem a punt d'acomiadar. Setembre.
0: Ai, quines ganes que s'acabi.
1: Ja. I jo, ja em diuen setembre...

0: Jo diria això l'any que ve. A mi m'aixeca, no em despertes, quan acabi setembre, perquè s'està fent llarg.
1: És el que no va dir, no ho estic passant malament, vull dir, estic feliç, estic bé, però se m'està fent llarguíssim.
0: Encara estem a dia 22, eh? Dia 22.
1: A terra. Que això després arribarà febrer-març i se'ns passarà volant aquells mesos.
0: Fantàstic.
2: Sí, bueno, bueno.
1: Però setembre està passant llarguíssim, sí, això sí que és
0: veritat. És el diumenge dels anys, sí. De l'any, sí, jo ho dic.
1: Doncs com estem dient això, Wake Me Up When September Ends, Desperta'm Quan Hagi Acabat Setembre, és de Green Day, publicada l'any 2004, i aquesta cançó té una història especialment emotiva, i és que el Billy Joe Armstrong, que és el cantant de Green Day, la va escriure inspirant-se en la mort del seu propi pare, que va morir quan ell només tenia 10 anys, i una de les frases que li va dir a sa mare es veu quan estava anant tot el procés aquest de tanatori, cerimònies, tal, no sé què, va ser, mira, desperta quan hagi acabat setembre, si us plau.
3: Sí, sí.
1: I és una de les frases icòniques que després s'ha quedat gravada a la memòria familiar i que després es convertiria en un dels principals èxits de Green Day.
3: I tant, i tant.
0: Que maca aquesta cançó.
1: Doncs Míriam, canviem totalment de registre.
0: Sí?
1: Mare meva, però jo espero que la coneguis. Jo crec que sí.
0: A veure.
1: Espero que sí.

0: Tambor suena, pero no.
1: Ay. No es residente, ¿no?
2: A ver, a la tornada. Algún día volverás y pase lo que pase, yo te esperaré.
0: Nos sentaremos juntos frente al mar. Tadeo Jones.
3: Ah, sí, surt a Tadeo Jones.
0: Diria jo, m'he llançat molt a la piscina.
1: A mi no em miris, jo Tadeo Jones de moment no la
3: duc. Tampoc les he vist.
0: Jo diria que sí.
3: Jo no, és que no les he vist.
0: Però ara m'he llançat a la piscina.
3: Cali i el Dandy, Jo t'esperaré 2012,
0: sí, sí,
3: una cançó que va canviar completament la carrera dels germans colombians i també la nostra.
0: Sí, sí, evidentment.
3: Sí?
0: Quina poca cultura... cinematogràfica.
1: Tadeo Jonestica.
0: Sí, sí, home, Tadeo Jones, te voy a esperar, sí, sí.
3: No, però jo
0: no,
3: t'esperaré.
0: Jo t'esperaré, bueno, sí.
3: La te voy a esperar és quan Magan te voy a esperar.
0: Aquesta també surt, saps?
1: A mi també només em surt te voy a esperar, eh, de Tadeo Jones.
0: Jo t'esperaré i em surt, sí, sí, però no, és te voy a esperar. Hi ha algo d'esperar.
3: Sí, exacte, tu sabies que algo d'esperar era de Tadeo Jones. Doncs aquesta cançó és una combinació d'una lletra romàntica amb una producció pop i urbana que va funcionar perfectament i avui en dia és una de les cançons més reproduïdes de Cali i el Dandy, van ser com... van desplegar, van despegar. I la veritat, jo és que a mi em porta molt bon record. 2012, jo tenia 14 anys i jo vivia aquesta cançó amb 14 anys.
0: Jo també tenia 16, així. Perquè rieu.
1: Sense cada cama, no?
0: Totalment.
3: Anem amb l'última, que aquesta sí que no crec que la conegueu, però...

0: Però parlaven en català, no? Al principi, dic que...
1: Sí, no?
0: Últimament tinc un problema.
1: Un tema bilingüe. Sí,
2: són bilingües, són bilingües. Aquesta cançó és Septiembre 31 Fam.
0: Home, m'encanta!
2: Ja sabeu que soc molt fan jo de 31 Fam.
0: Sí, des que els vam tenir aquí, que m'agraden, però no coneixia aquesta
2: cançó. No, no, jo la vaig descobrir el setembre de l'any passat.
0: Que bo.
2: Però és una cançó, en veritat, del 2023.
0: Sí.
2: I és que la banda de Sabadell tenien abans la tradició, per dir-ho manera, de treure una cançó durant els mesos d'estiu o quan estava a punt d'acabar l'estiu. Llavors, normalment la treien durant els mesos d'estiu i era així com l'èxit que treien, intentant fer un èxit així en català, tal, no sé què, però en setembre el que els va passar és que se'ls va fer massa tard i la van treure al setembre.
0: Sí.
2: Llavors van decidir fer una cançó que es titulés Septiembre i que parlés una mica de la sensació aquesta d'acabar l'estiu, de que ja s'acaba, de comença setembre, tornem a la normalitat, a la rutina, etc.
3: Demà s'acaba?
0: Amb una mica... Demà no s'acaba setembre.
3: No, s'acaba l'estiu.
0: Ah, bueno, però setembre no.
1: L'estiu climatològic.
0: Ara ens queda una setmana. Montse Valls, queda pendent farmejar, perquè ens quedem sense temps.
2: Us la porto un altre moment? O
0: quan vulguis ens pots portar a
2: farmejar. Vale, vale.
0: Vale, que sé que has tret alguna cançó, però...
3: Tu saps, perdona.
2: És que, no, no, i és que hi ha tants artistes que farmegen a Aura ara mateix, que mare meva.
0: Fes un mix de tots.
2: Vale.
0: Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres sempre.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: A La Ciutat.
6: Toca-la, Sam.
5: Toca-la otra vez.
0: Toca-la otra vez. Tenim moltes pistes. Jo crec que avui és fàcil.
3: He de
0: promet... Al final ens hem tornat bojos.
3: Avui faig una promesa. Quan acabi la temporada,
0: sí,
3: l'últim Toca-la otra vez,
0: sí,
3: cantaré jo la cançó.
0: Vale.
3: Em sembla bé?
0: Vale.
3: L'últim.
0: Vale. Perfecte. Ja tens pensada quina és.
3: No, cantaré jo aquesta cançó.
0: Ah, aquesta. Ah, pensava que deies la cançó misteriosa.
3: També.
0: Vale, repassem les pistes que has donat.
3: Repassem les pistes, que les tinc aquí a tiro de mata, salto de mata. Torero. Torero és la primera que hem donat.
0: Sí.
3: Després hem dit Palau. Mm. Torero, Palau, Panamà, Avern,
0: sí,
3: Fugit, Immoral, Banyes, Covid...
0: Diable, ja ens hem tornat bojos.
3: És que...
0: ja, després...
3: ja t'ho ha dit, ella.
0: I la pista musical. Avui és fàcil.
3: Avui és molt fàcil. Si avui no ho encerten, jo no truquin més.
0: Home, diguis això. No comencem a amenaçar l'audiència.
3: Escolta'm, tenim moltes notes de veu. Algunes ja ho encerten.
0: Sí? Vols que anem escoltant?
3: Sí. I faré una apreciació sobre la nota número 5. D'acord, Ivan? Pararem a la 4.
7: Hola, buenos días.
0: Hola.
7: Pues, a ver, yo creo que la... El cantante es Isabel Pantoja.
0: Uh-huh.
7: Y... O Rocío Jurado. Pero me voy a esperar... A ver qué más pistas da,
0: vale,
7: el Robert.
0: Venga.
7: A ver si...
0: Sí, mejor espérate.
7: Con la canción la no ubico a una de las dos. Si es que son una de las dos, claro. Venga, hasta ahora.
8: ¿Será del Frank Sinatra, que era el que le pusieron los cuernos y el torero y la Ava Gardner?
9: Escucha las pistas, igual me equivoco, pero todo me suena a Don Diablo. ¿Puede ser de Miguel Bosé?
10: Em sembla que és Don Diablo del Miguel Bosé.
0: Pot ser, pot ser.
3: Vale. I ara ve l'Olga. L'Olga que aprofita per fer la nota de veu, aprofita per fer de tot a casa. Ja veuràs.
11: Oh, que nervios, me encantan los martes, me encantan. Pero a ver, Robert, cada vez lo ponen más difícil. Jomacho, como diría mi madre, jomacho. A ver, Torero, Banyes, mare de Déu. Us en recordeu de la cançó del Cheyenne? Quiero ser torero, poner el alma.
0: Això fa l'Olga.
11: Es la única que se me ocurre ahora mismo, porque macho. A ver, así la si Miriam sabiera de nosotros, sí.
0: Y dime
11: una pista, una mica més.
0: Ay,
11: mezclada. Hasta ahora sábado.
0: Demana perdó la Olga, sisplau. Tot això no ho estava fent la Olga,
3: no,
0: a casa.
3: Hi havia algunes coses que eren reals. O sigui, l'aixeta d'aigua embrullava a casa seva,
0: ai,
3: els armaris es tancaven a casa seva, i llavors...
0: I tu li has posat la piconadora...
3: És que l'Olga, en el temps que fa la nota de veu,
0: ai,
3: s'ha fet el dinar.
0: Tot...
3: S'ha fet el dinar. I ha rentat els plats.
0: Una abraçada, Olga.
3: Alguna nota més?
0: Jo t'he dit Covid. A veure si així l'encertes, perquè Torero de Txella ja et dit que no.
3: No.
0: Hi ha més notes de veu.
12: Em sembla que la tinc.
0: A veure...
12: De Miguel Bosé.
0: Quina?
12: El Diablo s'ha escapado.
3: El Diablo s'ha escapado, eh? Molt bé.
0: El diablo s'ha escapat, no és el títol.
3: La gent, al final, posa els títols a les cançons segons la com canta el populatxo a la cançó, que és El Diablo s'ha escapado, clar.
0: Canviem tantes... Podríem fer una secció de canviar els títols a les
3: cançons. El Diablo s'ha escapado.
0: Sí.
3: Que nadie podria ser una traducció de...
0: Nadie sabe que ha nacido...
3: Molt bé. Val, doncs,
0: què? Resolem o...?
3: Resolem i explicarem totes les pistes, d'acord?
0: Vinga.
3: Evidentment, avui estem parlant de Don Diablo de Miguel.

0: cajones de la presa que decide conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir.
1: És difícil, cantar aquesta cançó.
0: Sí, és molt ràpida.
1: Molt bé, molts... Ui, ens han encertat.
0: Molt bé, estic molt contents, bravo!
1: Que la cançó amagada era Don Diablo, o El Diablo s'ha escapado, sí. O No sabemos dónde está el Diablo, o el que vulgueu dir-li. Aquest tamacle de Miguel Bosé.
0: Que no és de Miguel Bosé, ara ho destaparé.
1: Ah, no?
0: No, no és de Miguel Bosé. La cançó està basada en un tema nord-americà.
1: Ah, sí?
0: Que es titula Wiggle and Jiggle All Night. I was walking down the street when I saw this handsome soldier boy winkle, winkle, winking at me. He said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, what's the matter, baby?
1: Ai, m'encanta aquest tema.

0: està basada en aquest Jiggle All Night, dels Estats Units d'Amèrica. Els autors són nord-americans, però és que fa uns pocs anys Dua Lipa, la cantant britànica Dua Lipa, sí, va fer una cançó
1: semblant,
0: que va ser acusada de copiar aquests dos temes.
1: Hòstia, cosa, Sí, sí, no m'hi ha fixat, això.
0: El diablo té miga.
1: Sí, el diablo
0: aquí,
1: viene...
0: Aquí ja varia la cançó, ja no és el mateix, però la tornada sí que és el Don Diablo del Miguel Bosé.
1: Doncs enhorabona a tothom que ha encertat la cançó amagada d'avui. Tornarem dimarts.
0: Torero al pare, Palau al marit,
1: sí, Ignacio Palau. Sí. Les banyes del diable. La merda del diable... Fugit i moral, també.
0: Panamà, perquè és on va néixer.
1: I Covid, no fa falta explicar-ho.
2: Sí. Hola, soy Miguel Bosé.
1: Doncs Miguel Bosé ho deixem, però com resumim el programa d'avui? A mi m'ha agradat Avern.
0: Avern, t'ha agradat?
1: M'he quedat amb...
0: Doncs Avern.
1: Em quedo a les portes de l'infern, però tornarem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a la brúixola.
5: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir

i un cop tràgic bestial, era capaç de posar-se en peus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic

0: Más de uno con Rafa Latorre.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara, quan us esteu incorporant a Onda Cero Catalunya, al dia, perquè nosaltres portem des de 2:15 acompanyant-vos, ara aquestes darreres estones escoltant el millor del que ha donat la ciutat, però ara sí que ja ens toca estar en el tram que desperta, el tram que ens diu que sí, que ja va sonant el despertador cada 5 minuts perquè ja no hi ha més marge, va 5 minutets més, 5 minutets més, no, ens toca ja llevar-nos perquè ja ha arribat el dimecres 23 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs és que ja ens toca, ja està, ja toca allò despertar-se i doncs agafar el dia doncs amb la millor de les intencions, amb la millor de les ganes, i què els hi podem dir sobre un 23 de setembre, a veure.
1: Doncs el dia 23 de setembre el coneixereu perquè és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones. També és el Dia Internacional de la Bisexualitat, és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, i que sempre m'agrada el tema de comentar-ho, la llengua de signes és diferent en els diferents idiomes.
0: Sí.
1: No existeix un estàndard que sigui internacional, no. Existeix la llengua de signes en català, en castellà, en anglès, i són diferents.
0: Sí.
1: D'altra banda, també tenim que avui és el Dia Mundial de la Síndrome de les Cames Inquietes.
0: Ostres!
1: És un trastorn neurològic que provoca el moviment en les extremitats inferiors que causa un formigueig, dolor, picor, sensació de tensió, en especial durant períodes de relaxació. Doncs molt emprenyador, la veritat, aquesta síndrome.
0: Totalment. I és que, clar, el que diem molts cops, no? Qui ho pateix és qui vol solucions, qui vol que s'investigui, qui vol que... Portar una vida el més... Poso cometes, El més normal possible, perquè se't fa la vida molt més complicada, amb qualsevol síndrome, amb qualsevol trastorn, amb qualsevol problema. O sigui que tot el nostre suport. Què més tenim, David?
1: Doncs anem cap als Estats Units, que tenen avui uns quants dies nacionals.
0: Val.
1: Mira, avui és el dia de conscienciació sobre la prevenció de caigudes.
0: Molt important.
1: Sí. Això sempre.
0: Sí. El que passa és que... De tant en tant, sempre és difícil evitar-les, perquè n'hi ha algun moment en què ensopegues i, mare meva, et fas un... qualsevol moment podem pagar una ensopegada d'aquestes complicades, o sigui que vigilen los bordillos.
1: D'altra banda, avui doncs és el primer dia de tardor als Estats Units. Coincideix amb l'equinoxi de tardor, sí.
0: Com passa el temps,
1: Ja arriba la tardor.
0: Ja ha arribat la tardor, Mare meva, ja... Ostres, tu, com avança això. Ja tenim aquí tots sants a tocar, mare meva. Vinga, vamos allá.
1: D'altra... Bueno, arriba als Estats Units i aquí a casa també.
0: Sí, sí.
1: Bàsicament ho dic perquè els Estats Units fan una celebració coincidint amb l'equinoxi d'estiu.
0: Sí, nosaltres no tant. Nosaltres som més la d'estiu i para de comptar.
1: Exacte. Avui és el dia també de la tecnologia educativa. Important, perquè cada vegada més el fet d'aprendre a través del que són les noves eines digitals és més important i hi ha més gent que aprèn a través de cursos online, per exemple.
0: Totalment, sí, tant.
1: També tenim avui que és el dia de l'energia interior. Un dia dedicat a cuidar-se un mateix, a recuperar l'energia vital i l'harmonia entre cos, ment i espírit.
0: Quants cops hem comentat aquí el programa amb professionals del tema que per cuidar els altres primer ens hem de cuidar nosaltres, tant físicament com espiritualment o com a nivell emocional, O sigui que totalment d'acord, i tant que sí.
1: Avui tenim també que és el Dia Nacional de les Dames. Les dames al joc de taula,
0: Val, sí.
1: Aquells que juguen al mateix tauler que els escacs.
0: Hi ha gent que ha dit, per a mi tot el dia són lo de cuidar

0: La dama, sí. Sí, sí.
1: D'altra banda, tenim que és el Dia Nacional del Forner. Doncs felicitats a tots els forners americans, en aquest cas. Sí. I atenció, perquè avui és el Dia Nacional dels Gossos en la Política.
0: A veure, un moment, a poc a poc anem intentant...
1: Algun ara en la seva ment està pensant, Perro Sánchez.
0: és el més conegut. Perquè jo he pensat, pensa gossos en el món de la política i no, clar, tens raó, el més conegut així pel nom és aquest, sí, clar, mare meva.
1: Bàsicament, bueno, és per destacar com les mascotes, sobretot els gossos, de vegades formen part de les campanyes polítiques. I això ho hem vist. Campanyes polítiques on apareix la família i el gos acompanyant a qui sigui candidat o candidata.
0: Ara estava pensant en l'Albert Rivera, que va treure un i va dir, a un huele a leche.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Aquell també es va fer famós de
1: gosset. Sí. Hi ha en una qüestió més...
0: Que tothom va dir, no, la Lecce va ser la que es van pagar políticament. Sí. Però
1: no ho volia dir, però...
0: aquest és un altre tema.
1: També ho he pensat.
0: Sí.
1: Doncs anem cap a la part més gastronòmica. Avui és el Dia Nacional del Vinagre de Cidre de Poma.
0: Ostres, déu-n'hi-do.
1: Cadascú que l'utilitzi o no l'utilitzi.
0: Sí, en quin... Bueno, sí, exacte.
1: Avui és el Dia Nacional dels Palets d'Snack. Val. Aquests que són una mica com petits fuets,
0: de
1: carn o de formatge.
0: Sí.
1: També tenen que avui és el dia del gran pastís americà.
0: Home,
1: sí,
0: alto és, el carro, eh?
1: Li diuen el pastís en olla. És un menjar abundant, normalment se li posa carn, verdures, salsa... És allò com, bueno, com una tartaleta amb una massa de massa quebrada d'aquella que en diuen i d'aquella que es posa... Bueno, és que li foten una mica de tot allà.
0: Sí, no,
1: allò
0: no, que... no. Tot el que sigui olla, en principi,
1: sí,
0: ja implica que necessitis que tingui molta obertura perquè l'aniràs tirant de tot allà.
1: Al final acaba una mica com una empanada.
0: Sí.
1: Però clar, tota farcida de coses.
0: Està bé. Bueno, sí, al final, sí, tot funciona a l'hora de... Bueno, són àpats calorosos, jo els considero més d'hivern, però bueno, sí.
1: Bueno, i com que ja ha arribat la tardor, ja podem començar
0: amb aquests àpats també. Sí, anem-ho preparant, per tenir-ho per l'hivern, perquè deuen trigar a fer tot això, mare meva. Ens queda algun menjar, anem amb els sants...
1: Anem amb els sants ja, que ja de menjar no... Home, ja hem agafat el gran pastel americano, ja no, avui no toca res més.
0: Quina gran sèrie, el gran pastel americano, sí.
1: Santos, avui són Santos Andrés, Pedro, Juan i Antonio de Siracusa. Tenim també que és Sant Pio de Pietrel... A veure si ho dic bé, De Pietrelcina Forgione, Sant Zacarías i Santa Isabel, Santa Tecla de Iconio. Per tant, avui atenció als tarragonins, que és Santa Tecla, Sant Lino, Sant Constancio de Ancona, Sant Adamnano de Hai i Sant Lino. Ai, perdó, i Sant... No, Sant Lino ja l'he dit. Sant Soso de Micena.
0: Bueno, Soso de Micena, a veure, el van dir així perquè era l'alegria de la huerta, evidentment. Quin nom li posem? Soso, perquè, sí, clar...
1: Micena m'ha quedat sosa.
0: Sí, exactament, és sense sal, totalment, sopava sempre sense sal. Doncs això és el que tenim, des del punt de vista de dies internacionals, el Santoral. Ara el que hem de fer és viatjar en el temps per conèixer quines eren les notícies allò importants o, com a mínim, les que ens criden l'atenció d'un 23 de setembre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què teníem, a veure.
1: Doncs a La Vanguardia ens recullen una notícia que arriba des d'Ourense, des de Galícia, notícia del dia 22. Las maquinaciones de un vivo. El suboficial de la Guardia Civil, don Serafín López Salgado, ha detenido hoy en la estación, cuando se disponía a subir al tren expreso, a Manuel González Hernández, que se dice ex prisionero de Igueriben, que estuvo estos últimos días pretendiendo se le reconociese como hijo de un matrimonio acomodado del pueblo de Eiras. Al ser detenido, fingió un ataque epiléptico e incurrió, al ser interrogado, en varias contradicciones. El suboficial lo llevó a disposición del gobernador militar con el atestado, en el que figura la documentación a nombre de Germán Fernández. Se ha recibido una carta para él a nombre de Manuel Veigue, en la que una mujer llamada Concepción Trigo le dice haber leído su carta y le pregunta si conoce el paradero de su hijo, que cayó prisionero y pertenecía al batallón de San Fernando. És a dir, que aquests senyors feia passar per fill d'un matrimoni. Són aquestes coses que passaven en altres èpoques, en èpoques de guerres, quan els pares, les famílies, perdien la pista dels seus familiars que havien anat al front, i hi havia gent que intentava aprofitar-se fent-se passar per fill per aconseguir rèdits econòmics.
0: Això és una mica de l'època, el que ara seria allò de ¿me puedes hacer un visum de 20 euros fent-se passar pel fill o pel d'això? Doncs fer-se passar per una altra persona entenent que sí, home, i tant, ja t'ho soluciono, no? I no, mare meva, quina tristesa que sempre hi hagi gent que es vulgui aprofitar de la bona fe o dels sentiments dels altres. Terrorífic, em sembla. Impressionant. Què més tenim, David?
1: Anem cap al diari Universal, cap al noticiero Universal. Fa uns dies vam comentar la mort de Rodolfo Valentino.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: En el dia d'avui, de fa 100 anys, el noticiero Universal publicava un article d'un senyor que es diu Ángel Requena, o es deia Ángel Requena.
0: Home, sí, encara viu Ángel Requena. Des d'aquí una abraçada immensa i el nostre homenatge. Ai, que bo.
1: I li escrivia un article com a comentario sentimental sobre la muerte de Rodolfo Valentino. I ens deia així: frescas todavía las rosas que otras flores, magnolias, manos de mujer, cortaron para embellecer el último gesto del hombre más guapo del mundo. Es aún actualidad el tema de esta muerte que ha tenido el misterioso poder cuando decayeron definitivamente las fuerzas del hombre para entregarle en su inmovilidad de muñeco aureolado por la fama a las entrañas de la tierra que le dio la vida, de hacer vibrar con fuerza inusitada e insospechada los corazones de una muchedumbre de mujeres. Las revistas ilustradas traen en sus páginas, recogidos con esa precisión del objetivo fotográfico, multitud de grabados que reflejan una serie inacabable de momentos, de estados de espíritu y de opinión, en un ambiente poco propicio a la exaltación pasional. Desde el motín callejero a los desmayos aparatosos, pasando por los desfiles silenciosos en los que el cerebro y el alma se recogen en serena meditación, y a los gestos de desesperación de una Salomé que culminan en llanto inconsolable de todo ávido en la metrópoli de Yanquilandia. Ha sido una explosión aguda de histerismo en la que miles de corazones de mujeres volcaron al exterior el secreto de una pasión contenida, callada, tal vez muy honda, a juzgar por la magnitud de su dolor. Pasión incomprensible al ídolo, al ideal, que, muy lejos de todos, de todas, no dejó jamás caer en sus oídos el válido regalo de su voz. Y así es en la vida del amor, mientras el amor gozado, el amor vivido y sentido, no tiene para la pérdida de su ideal más que una manifestación suave de dolor íntimo, de dolor recogido e individual, sin explosiones, sin estridencias falsas y espectaculares, el deseo no logrado, la pasión no saboreada, el sendero no recorrido ha tenido para estas platónicas adoradoras de Valentino las proporciones de una hecatombe irremediable. Como auténtica viuda no lo hiciera, estas singulares viuditas del leal lloraron sobre el cuerpo inerte del amante desconocido las pesadumbres de su separación, de su alejamiento. Ellas, que no conocieron la idea de su proximidad, ni tuvieron noción de las distancias insalvables que les separaban del actor hombre. Si la caricia que no alcanza, la resistencia que no se vence, la palabra que se calla es lo más dulce del amor y lo que más se recuerda y lo que nunca se olvida, indudablemente estas mujeres que han llorado y lloran la muerte de Rodolfo Valentino habrán sido felices y conservarán eternamente en su alma encendida la llama sagrada de su recuerdo. Pero, en cambio, a trueque de este culto pagano, las románticas enamoradas de Valentino ya habrán hecho renuncia al amor humano. Fieles a su memoria, no podrían conservar la virginidad del recuerdo si en la vida hubiesen de compartir el amor humanamente. Dos amores incompatibles, dos amores inaceptables, dos amores contradictorios no pueden caber en los corazones de las mujeres que tanto han llorado por quien ni siquiera conocieron en la vida, con sus virtudes o sus defectos. Estas

0: mujeres se ganaron para el ensueño, pero se perdieron para el amor, porque siempre, siempre, entre la realidad y el recuerdo, se interpondría la sombra que adoraron tanto. Una comunidad de monjitas claras, de monjitas valentinas, es lo que se impone crear para nuevas vestales, atizar con sus suspiros la lámpara votiva encendida en memoria del hombre más guapo del mundo. Ni siquiera las trenzas de sus cabellos, peinados a lo garçon, serían un obstáculo para la nueva orden.
1: Que meravellós aquest homenatge, aquesta crònica, aquesta reflexió sobre l'amor platònic, no? Podríem dir també, o cinematogràfic, o meravellós, i el que va suposar com a mite, ara seria el K-pop, els del K-pop, el que d'això. En fi, doncs, molt interessant aquests articles que ens llegia en David Morales. Ara anem amb d'altres històries que ens explica, i l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.

0: Si passa sin esperar.
1: Va passar tal dia com avui, 23 de setembre de l'any 1980. Julio Iglesias llança Hey. L'artista publicava aquell dia un dels àlbums més exitosos i venuts de tota la seva carrera. Un disc que va resultar clau per consolidar la seva projecció internacional, especialment al mercat anglosaxó i llatinoamericà. El tema que dona títol al disc, Hey, amb la seva inconfusible cridada inicial, es convertiria en un dels grans himnes de Julio Iglesias, en una de les cançons més reconegudes del seu repertori arreu del món. Hey arribava en un moment en què l'artista madrileny ja gaudia d'una notable popularitat a Europa i Llatinoamèrica. Però amb aquest àlbum va aconseguir el salt definitiu cap a un públic encara més ampli, traspassant fronteres lingüístiques i culturals gràcies a la seva capacitat per gravar versions en diversos idiomes dels seus propis temes. El disc combinava balades romàntiques amb arranjaments orquestrals luxosos, marca distintiva de la producció de l'artista en aquella etapa, i va vendre milions de còpies a tot el món, situant Julio Iglesias entre els cantants en llengua espanyola més venuts de la història. Aquest èxit obriria la porta a una dècada dels 80 encara més fructífera per a l'artista, que culminaria amb la seva consolidació definitiva als Estats Units i amb col·laboracions amb figures internacionals de primer nivell, confirmant-lo com un dels grans ambaixadors de la música espanyola al món. Recordem que va ser tal dia com avui, un 23 de setembre de l'any 80, que Julio Iglesias llançava Hey!

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
3: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: I és que quan escoltem aquesta sintonia ja sabem que, mira, ens entra com, ups, com una energia especial, perquè ens agrada molt que ens parlin de teatre, però si de més ens ho expliquen tan de bé i ens porten gent de tant nivell totes les setmanes, doncs és una il·lusió tenir una setmana més l'Ariadna Giné, clar que sí! Vamos! Com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé.
4: És una afirmació.
5: Era refredada, però amb totes aquestes aplaudiments se me'n van tots els mals a mi.
4: Ja refredats, eh? No sé si hi ha una passa o què passa, però sí que hi ha... Anava a dir, això són els aires acondicionats, sempre es diu, són els aires acondicionats, però clar, és susto o muerte, perquè dius, és que no agafis aires acondicionats, bueno, doncs surts al carrer i encara fa mordor i mig, no?
5: Pitjor,
4: és terrible, pitjor. Vas entresuat i tot això, bueno, en fi. Va, quina obra, quin artista tenim avui, a veure.
5: Doncs vinga, va, que com sempre us aniré donant pistes, perquè avui vinc molt ben acompanyada d'un convidat que porta molts anys pujat a l'escenari, però que també s'ha fet un lloc a televisió explicant-nos històries de gent anònima, de pobles, de places, de bars, de festes majors i de personatges que, sense saber-ho, acaben convertint-se també en protagonistes.
4: Sí.
5: És d'aquelles persones que tenen una capacitat especial per aconseguir que algú que acaba de conèixer li expliqui mitja vida en qüestió de minuts. Això és així. Durant anys l'hem vist recórrer Catalunya a través de la televisió i darrere doncs, d'aquest personatge televisiu hi ha, però, un actor, un autor, un home de teatre que ja fa molts anys que puja damunt d'un escenari. Un actor que és capaç de parlar de coses molt serioses sense perdre mai l'humor. I avui precisament

0: ens ve a parlar d'una cosa que tenim tots, que tots gastem cada dia i que, malgrat això, no podem ni guardar-ho ni recuperar-lo, com és el temps. Justament d'això ens parlen el seu espectacle Temps, al Teatre Borràs de Barcelona, i ara sí, amb totes aquestes pistes,
1: va.
0: Segurament, ja sabeu que avui us porto a Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, vamos!
2: Hola, com estem?
1: Home, que estava la gent ja amb ganes de plor. Estaven, que ja ho sé, m'anaven mirant, m'anaven dient, ja sé qui és.
2: Moltes pistes, sí.
1: Home, però és que déu-n'hi-do la gent. El Quim Masferrer és d'aquelles persones que preguntes a la gent i no només li expliquen la vida, sinó que diuen, com si et coneguessin de tota la vida. Deus tenir aquesta sensació que la gent et para constantment i t'explica com si t'hagués vist la setmana, perquè t'han vist la setmana passada. Passada, no?
2: Home, és una floreta que et diguin això. És com si et conegués de tota la vida, vol dir que inspires una certa confiança,
1: sí.
2: I vol dir que... En certa manera vol dir que allò que em fas tu, del que t'explica la gent, em fas un bon ús.
1: Sí,
2: I que tractes a la gent com es mereix, és a dir, sí. Amb respecte, amb moltes ganes d'aprendre, perquè quan parles amb la gent aprens moltes coses, amb ganes de compartir, que és el verb que a mi més m'agrada, el verb compartir històries, emocionar-nos i riure junts. Per tant, a mi que em diguin això, escolta, a mi m'inspires confiança o no sé què, això és molt maco, són floretes.
1: Que fantàstic. Ariadna, tu ja has pogut veure el temps, has aprofitat
0: Exacte.
1: El temps en aquest cas, i sí. Et va sortir molt contenta, eh?
0: Molt contenta. Sí, el Quim el podem veure al Teatre Borràs. I Quim, has recuperat, no, un espectacle que vas estrenar fa 15 anys, un espectacle que doncs, vas escriure, si fem comptes, tenies 40 anys, sumem 15, en tens ara 55, ara i ho tornes a interpretar.
2: De mates aneu molt bé.
0: Tot i ser de lletres, tenim algú de ciències, també.
2: Sí.
1: Escolta, doncs jo et hagués posat als 40, eh? O sigui que el temps...
2: Una altra floreta, eh?
1: El temps li senta bé, aquest home. Molt bé, tu.
0: I aquí hi ha una mica la gràcia, no? Perquè probablement doncs, tu, Quim, hagis canviat amb aquests 15 anys, nosaltres, com a espectadors també, i segurament el món també ha canviat amb aquests 15 anys, però en canvi hi ha preguntes que continuen igual, com aquesta que ens fas només començar, que és, doncs, què faries amb 90 minuts de vida, no?
2: Sí, precisament aquest espectacle, aquesta tragicomèdia que és l'espectacle Temps, té una cosa, i és que el temps és un tema actual, és a dir, no passarà mai de moda, mai, perquè ja des de temps ancestrals que els humans sempre hem estat a darrere del temps i del pas del temps, i vivim en una societat que el que volem és frenar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans, i tot això a mi, doncs, en el seu moment em va provocar un seguit de reflexions que avui en dia segueixen vigents, i després de 15 anys, com molt bé heu dit, jo sóc 15 anys més gran, 15 anys més vell, 15 anys amb més experiència, vaig revisar aquest text i dic, però si té una vigència brutal, això. I el que sí que he fet ha estat actualitzar alguns temes de l'espectacle de guió que tenen a veure amb l'actualitat, però la gran trama de l'espectacle, aquesta comèdia que és aquest espectacle, aquesta tragicomèdia, que hi ha moltíssim humor, segueix sent absolutament vigent. El que hem fet és que entrés gent nova en l'equip, s'ha canviat escenografia, se li ha donat una pàtina nova a acord amb l'equip que som avui en dia a Guerrilla Produccions, i jo tenia moltíssimes ganes de tornar a defensar aquest text, però moltes, i dic, a veure, Quim, tu que ets amo del teu temps, precisament el que pregones en aquest espectacle és que aprofitem el temps i que siguem amos del nostre temps. Dic, doncs, escolta'm, doncs, tens ganes de fer això? Doncs endavant, a tornar-hi. I n'estic molt content, perquè és que després d'una gira que continua, amb l'espectacle Bona Gent, que hi ha un Quim molt més showman o molt més comunicador, aquí a l'espectacle Temps tornes molt més a la interpretació. A més, és un espectacle que té un ventall molt ampli. Tot està amanit amb l'humor, però hi ha gairebé coreografia, hi ha text, hi ha pallasso, hi ha una amalgama aquí de situacions en les quals actorals que a mi em venia molt de gust fer. I dic, escolta'm, a tornar-hi, som-hi, i tant que sí.
1: Que fantàstic. I digues, Ariadna.
0: No, dic que jo l'estava escoltant i dic, però clar, jo em penso, no sé si... tu que et vas fer aquesta pregunta fa 15 anys, jo potser fa 15 anys no me la vaig fer, no ho sé, però ara quan vaig anar a veure el teu espectacle que em vaig fer aquesta pregunta i me la vaig contestar, jo no sé si tu quan te la vas fer 15 anys la resposta era completament diferent ara, no? Després de 15 anys, perquè segurament te la vas fer.
1: Clar.
2: Sí, no, segueixo allà mateix, segueixo sense saber-la respondre. És a dir, és que no en tinc ni idea.

0: El que passa que el teatre, jo crec que aquesta és una pregunta que és una miqueta l'arrencada, el punt
1: sí,
0: de partida
1: sí,
0: d'aquest espectacle.
1: Sí.
0: Eh? Què faries si et quedessin només 90 minuts de vida? Crec que la resposta a aquesta pregunta és tan complicada que si no et trobes en aquesta tessitura és impossible respondre-la, perquè realment és molt complicat. Però el teatre et permet jugar a posar-te en la pell d'un personatge, a sortir de tu mateix i dir, a veure, anem a jugar. Gràcies al teatre permet fer això, que és fantàstic, és sensacional. I llavors el que jo vaig fer fa 40 anys, quan tenia 40 anys, en fa 15, en el fons és el que m'he donat que faria ara mateix. És a dir, estic allà mateix. I si ho hagués pensat fa 40 anys enrere, crec que estaria allà mateix. Que és una part, ostres, pel que me queda, doncs anem a criticar, deixa'm dir quatre coses ben dites,
1: sí.
0: Però yeah. tinc por, segur que la por que podria tenir fa 40 anys o fa 15 o fa més, i avui en dia és la mateixa por que tenim tots davant d'aquesta paraula tan lapidària, que és la paraula mort, que és la que dona sentit a la vida.
1: Sí.
0: És a dir, és un espectacle que parla de la mort, però el que fa és parlar de la vida. I sobretot, a parlar de la vida, com sé fer jo i explicar coses jo des dels escenaris, que és amb l'humor, que és aquesta arma infal·lible per poder explicar coses, no?
1: Que fantàstic, perquè a més és vull dir, si preguntéssim, si féssim una enquesta, no? Jo diria, escolti, vostè, imagina't aquesta situació, què diria? Doncs, ai, quina pena que no vaig fer això, que no vaig fer l'altre, aprofitar, no, el temps. Però això ens ho creiem quan veiem el teu espectacle, quan ens preguntem aquesta frase, però després passen coses i és com que te n'oblides una mica i és com que tots els dies ens ho hauríem de dir, no? De dir, ostres, quin regal que tenim de poder viure avui, no? I anem a per totes, però de vegades se'ns oblida, no?, una mica.
0: Sí, els humans som així. És a dir, quan estem malalts ens cuidem molt i diem, ostres, ara menjaré sempre més
1: sa. Sí, exacte.
0: Val, d'acord, sí, però a la que estàs bé, a la que tens la panxa bé, ja
1: això,
0: dius, a veure,
1: ja
0: acabo de veure un croissant de xocolata allà amb un aparador i bum,
1: sí,
0: els humans som així.
1: Sí.
0: I a l'espectacle de temps hi ha una mica aquesta reflexió de dir, hòstia, la consciència del temps, no? Aquesta cosa que... aquest temps que estem ara tinguent aquí nosaltres, que estem compartint amb els nostres oients, és un temps que no viurem mai més.
1: Cert.
0: És un temps que és ara, ja està. I aquest temps no tornarà mai més.
1: És efímer. Doncs
0: és aquesta consciència, la consciència de... I també, almenys en el meu cas, a mesura que em faig gran... coses que potser fa 20 anys enrere era perdre el temps, ara m'adono que és guanyar-lo, ara guanyo el temps. És a dir, jo un matí badant, abans podia perdre el temps. Hòstia, has perdut el temps tot el matí, perquè no has fet res productiu. Ara un matí badant, t'asseguro que és guanyar el temps. És a dir, és fantàstic.
1: Sí.
0: I llavors es tracta... a veure, és un espectacle d'humor, és un espectacle d'entreteniment, que el públic s'ho passa molt bé, però tu planteges un seguit de coses que em consta, cosa que m'agrada molt, que la postfunció és molt interessant. Perquè la gent es pregunta coses, no només què faria si quedessin 90 minuts de vida, sinó, hòstia, és veritat això, l'aprofitem el temps, li donem la importància que es mereix el temps, i llavors quan et diuen que passen aquestes coses en el hall del teatre o una parella que ha vingut a veure-la i després se'n van a sopar i que parlen de l'espectacle, a mi em fa una especial il·lusió que el que jo tenia ganes d'explicar... doncs bé, doncs tingui aquests derivi en aquest tipus de converses, en aquest tipus de debats, que en definitiva la cultura és això, no? La cultura és debat, és crítica, és proposar coses, no? I per tant, estic molt content d'haver-hi tornat amb l'espectacle.
1: Això que diuen de l'espectacle deve continuar, en aquest cas continua, perquè mentre segueixen parlant, segueix viu aquella funció. I l'Ariadna acostuma a anar sempre com una espia a veure precisament això. O sigui, a veure, la gent es posa entre la gent després quan va sortint, fa veure que se li ha descordat la bamba i s'ajup per escoltar una mica el que diu la gent. Com vas veure el que deia als espectadors?
2: Sí, és que Quim, tu no ho saps, però jo sempre vaig sola al teatre.
0: Ah, llavors,
2: clar, com no puc doncs, després parlar-ho amb ningú perquè hi vaig sola, el que faig és escoltar què diuen els altres. Llavors faig tàctiques, com diu el David, vaig més lenta al sortir, saps? Sempre hi ha algú que fa cua, allò que impedeix que la gent passi, normalment sóc jo.
0: Però vas amb un diari foradat amb dos ulls? Allò,
2: exacte.
0: No. Sí?
1: Ningú se n'adona, ningú se n'adona.
2: Ningú se n'adona.
0: Sí.
2: Doncs això, molt llavors, el que vaig és escoltar a veure què diuen els altres i tal. I realment, en aquest espectacle va passar una miqueta exactament el que em va passar a mi, no? Que és que durant una hora i mitja estàs rient, però realment estàs parlant de la mort i és com, dius, hòstia, estic... És com molt contradictori que m'estan parlant de la mort i jo m'estic rient, però i surts d'allà com amb una reflexió de... Però a veure una cosa, és que si tots sapiguéssim, per exemple, no? Quan hem de morir i tal, potser tot canviaria, o nosaltres faríem que ho canviéssim, o com, què faríem, no? Llavors, aquesta reflexió em vaig donar compte que només la, no només la tenia jo quan vaig anar-hi, sinó que al sortir la gent s'ho preguntava, anava dient, què faries, i no sé què, i faries, canviaries això, canviaries l'altre? I dic, mira, hem
0: això està molt bé.
2: Una hora i mitja de la mort, hem estat rient moltíssim, i tots sortim amb una reflexió.
0: Sí, ah, doncs mira, doncs m'agrada que m'hagis fet d'espieta. Sí, perquè això, clar, això és molt xulo. I una altra cosa també és aquest, és clar, aquesta, la mort, que la tenim com una cosa negativa, i de fet la mort és el que dona sentit a la vida. És que si no moríssim, no ens sentiríem vius, perquè som vius en tant que encara estem vius, no sé si m'explico. I llavors, aquesta societat que vivim d'esquenes a la mort i és evident que una mort prematura, una mort sobtada, evidentment que és tràgica i costa molt de pair, és clar que sí. Però una mort a partir de la vellesa i després de tot una vida plena amb la família i sentint-te realitzat, pot ser una mort molt maca també, no?
1: Totalment.
0: I per tant, clar, és que a mi, mira, quan escrius un espectacle moltes vegades no és una sola idea. No és allò que dius, ai, ara vull parlar de la mort, ara vull parlar del temps. No, són preguntes que tu et fas i que el que intentes és ordenar-los de tal manera perquè quan et vinguin a veure el teatre les puguin entendre, no? Com a autor, aquesta és la feina. De fet, som directors, però el que som ordenadors. Ordenem. Ordenem idees, no? Sí, intentem ordenar idees perquè se'ns entengui. Sí. I si el que fem no s'entén, vol dir que les hem ordenat malament. Almenys és el que jo crec. I a mi em venien preguntes d'aquest tipus. És a dir, fa 15 anys, quan el vaig escriure, doncs em venia això, i hòstia, i el temps que és efímer, i si realment estic dient que sí a coses que potser vull dir que no, estic perdent el temps o no, o l'estic guanyant, o el què diran, que aquest, mira, aquest és un tall de l'espectacle, que et planteges que la de coses que fem pel que diran els altres.
1: Totalment d'acord.
0: Hòstia, perdona, però si les coses les haig de fer per mi, no pel que diguin els altres, per mi, no?
1: Totalment.
0: I totes aquestes reflexions, doncs mira, en el seu moment les vaig ordenar, crec que són absolutament vigents avui en dia, i per això hi hem tornat al Teatre Borràs, i allà estem.
1: No saps quants cops em plantejo que a vegades fem les coses com si tinguéssim uns espectadors, precisament, no? Com si
0: fóssim... Sí, el que diran, sí.
1: Sí, perquè, escolta, però si tu estàs aquí, per exemple, imagina't que estàs sol amb un... A mi m'ha passat que dic, ai, m'hauria de rascar el nas, i és allò que no ho acabes de fer perquè dius, ai, si a veure... Si, no, escolta, que no t'està veient ningú, rasca't, que t'anirà bé rascar-te el nas, doncs endavant, igual que això, hi ha mil coses que dius, ostres, a veure, tal, i hem de viure d'acord amb nosaltres mateixos, intentar no fer mal a ningú, evidentment, però pensar que cada instant és únic i repetible i que hem de ser conscients de la vida que anem fent i, escolta, dir ole, ole tu, no?, una mica.
0: Sí, és això. I desdramatitzar, també. Cert. És a dir, desdramatitzar perquè a vegades, ostres, els que estem vivint, tots desapareixerem, tots morirem. Vull dir, els que em vinguin a veure el Teatre Borràs i els que no vinguin, és a dir, tant uns com els altres, morirem tots.
1: Sí, és fort, això.
0: I sembla ser que la tendència, fins i tot al nostre planeta, és a desaparèixer. Sembla ser que d'aquí milions d'anys, no sé quan, el sol se'ns engolirà. Hòstia, per tant, si anem a desaparèixer,
1: això què
0: vol dir? Que hi haurà un moment que ningú sabrà qui és Messi. Messi,
1: correcte.
0: Hi haurà un moment que no ho sabrà ningú, perquè no hi haurà ningú. Imagina't si a vegades la de manies i petites cosetes que li donem importància, oi, el que he fet, el que no sé què, oi, això no ho havia de fer perquè què pensaran de mi? Que el que pensaran de tu, tots desapareixerem. Per tant, vull dir, tranquil, tira endavant, tira milles, intenta, si més no, ja sé que a veure, que sembla que jo sàpiga aprofitar el temps i pobre de mi, t'asseguro que hi perdo temps intentant aprofitar el temps. Imagina't. Doncs, si més no, reflexionar sobre això, I si és amb humor, escolta'm, a bodes em convides. Visca. I tant que sí.
1: No, no, que segur que trobes algú amb 90 o 95 que et diu ostres, que d'aquí 10 anys la IA acabarà amb tothom. Bueno, escolti, vull dir, vostè si encara hi és ja seria un espectacle en si mateix. Vull dir que a vegades ens preocupem de coses i escolta, a veure si arribem a d'aquí 10 anys. Vull dir, igual abans que la IA ens cau un petard o un meteorit o alguna cosa. Vull dir que, escolta, anem vivint mentre puguem, anem vivint. Ariadna, explica'ns on, quan i com podem veure aquest espectacle.
2: Doncs mira, al Teatre Borràs, aquí a Barcelona, i ens podem anar de dimecres a diumenge. Els dimecres, sessió única a les 8, dijous.

0: dijous i divendres a les 7, dissabte doble sessió, 5 de la tarda i 2:15 de 8 del vespre, i diumenge a les 5. És a dir, tens tot, diferents dies, diferents horaris. No hi ha excusa
1: tens
0: per
1: temps,
0: no
1: anar. Tenim temps.
0: Tenim temps, però s'han d'espavilar. S'han d'espavilar, perquè el dia que vaig anar jo estava, vamos, superple.
2: Fantàstic.
0: És a dir, que s'han d'espavilar. Fantàstic.
2: Doncs, Quim, et desitgem que puguis seguir aprofitant el temps i el dia que el vulguis perdre també estarà
3: I
2: bé.
3: I tant, eh? I tant que sí.
2: Això és important. I que per molts anys es puguis donar alegries, reflexions i que puguem gaudir tots de la vida. Una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
3: Gràcies pel vostre temps. Salut.
2: Que vagi bé.
3: Salut.
2: Doncs, fantàstic aquesta proposta, Ariadna, i escolta, no podíem aprofitar millor el temps avui que fent això, eh? Et desitjo que aquests mocs, doncs, mira, passin el temps que han de passar amb tu, però que quan puguin se'n vagin, eh? És un plaer escoltar-te.
0: És qüestió de temps.
2: Exacte. Una abraçada immensa, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Una abraçada.

va passar, tal dia com avui, 23 de setembre del 2008. Es va llançar el sistema operatiu Android per a telèfons intel·ligents. Corria l'any 2003 quan quatre amics, Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sears i Chris White, es van reunir per fundar Android Incorporated, una petita startup amb una ambició curiosa: crear un sistema operatiu per a càmeres digitals. Semblava una idea prometedora en aquell moment, però aviat es van adonar que el mercat de les càmeres digitals no seria suficientment gran per garantir l'èxit del seu projecte. Va ser aleshores quan van decidir reorientar els seus esforços cap als telèfons mòbils, un mercat emergent i en ple creixement. És gairebé còmic imaginar-se un món on Android s'hagués quedat només en les càmeres digitals. Qui sap si avui estaríem parlant d'un altre sistema operatiu dominant si aquell dia no haguéssim pres aquesta decisió clau. A partir d'aquell gir de guió, la història d'Android va prendre una trajectòria que el portaria a ser el gegant que és avui.

0: Només dos anys després de la seva fundació, Android Incorporated va captar l'atenció de Google, que va decidir adquirir la companyia per la modesta suma de 50 milions de dòlars. Semblava un risc per a Google, però també una aposta per al futur. L'equip d'Android va ser integrat a les oficines de Mountain View i la màquina d'innovació va començar a funcionar a tota màquina. Aquí és on comença la part més interessant de la història. Originalment, el projecte d'Android estava dissenyat per a ser un sistema operatiu similar al de BlackBerry, amb un teclat físic QWERTY. Tot semblava estar encarrilat cap a un producte sòlid, però després va arribar l'iPhone i tot es va anar en orris. Andy Rubin, conegut pel seu caràcter obstinat, va comprendre ràpidament que si Apple havia apostat per les pantalles tàctils, Google no podia quedar-se enrere. Així, en un gir dramàtic dels esdeveniments, es van replantejar el sistema, amb noves especificacions del sistema operatiu per incorporar pantalles tàctils i afegir alguns botons físics per mantenir una mica la idea original. Va ser un moment de gran pressió i, segons expliquen alguns, de moltíssim cafè. Però d'aquest caos creatiu va néixer Android tal i com el coneixem avui.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it.
0: El 23 de setembre del 2008 es va llançar oficialment Android 1.0, amb el HTC Dream com a primer dispositiu que en feia ús. Aquell primer mòbil amb Android no era precisament una obra mestra del disseny, però ja començava a mostrar les senyes d'identitat que definirien el sistema operatiu durant els anys següents. De fet, el seu preu de llançament, uns 199 euros, seria avui l'equivalent a un mòbil de gamma baixa, una ganga en comparació amb els preus actuals de la tecnologia punta. Una de les primeres anècdotes curioses és que en un primer moment el logotip d'Android no era el simpàtic Andy o BookDroid que tots coneixem. En realitat, Dan Morrill, un dels enginyers del projecte, havia creat un disseny preliminar anomenat afectuosament d'Android, que semblava més aviat una mena de robot desgarbat i una mica aterridor, tot s'ha de dir. Per sort, Google va contractar a Irina Block, una dissenyadora russa, qui va acabar donant vida al logotip que avui és reconegut arreu del món. El procés creatiu d'Irina es va inspirar, curiosament, en els símbols de les portes dels lavabos públics, una elecció tan peculiar com efectiva. Amb el temps, Android va continuar evolucionant i amb cada nova versió arribaven noves funcions, millores de rendiment i, per descomptat, els famosos ous de Pasqua amagat dins del sistema operatiu. L'èxit d'Android va anar creixent exponencialment i el que va començar com una humil idea per a càmeres digitals va acabar convertint-se en el sistema operatiu més utilitzat del món, present en més de 3 milions de dispositius. Així doncs, avui recordem com en un dia com avui, un 23 de setembre del 2008, es llançava el primer sistema operatiu Android per a telèfons intel·ligents.
2: Déjame jugar con la bolita de tu mouse.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Va, que nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar el dimecres 23 de setembre de 2026. Però sempre abans d'acabar, jo aquests últims minutets, allò, va, 5 minutets més de programa, va, 5 minutets més, doncs els aprofitem per explicar-vos alguna història que ens pugui servir de tema de conversa, que ens pugui donar una mica de dir, escolta, i ara de què parlem? Si ja ens ho hem explicat tot, si ja ens ho sabem tot, doncs mira, sempre hi ha algun tema que pots treure, i dir, escolta, quan ens veiem comentem això. Doncs això que ens explicarà ara el David Morales podria ser un tema a comentar. A veure, què ens destaques avui? Cap on viatgem?
1: Mira, avui anem cap a Estats Units. I és que ens fem ressò d'una entrevista que li han fet a un senyor, en Peter Levy, que és un expert en finances, al mitjà de Hollywood Reporter. Bàsicament, si esteu pensant, teniu diners, voleu invertir, ell fa doncs, un petit suggeriment per, en cas que hi hagués una catàstrofe, un moment en què doncs tot quedés aturat, un apocalipsi, a l'endemà,
0: sí,
1: ell aposta per una moneda mundial que sí, seria doncs, la que ens podria salvar les nostres finances.
0: Ostres!
1: Sí, aquest senyor, en Peter Levy, té una empresa anomenada Griffin Gaming Partners. Bàsicament, la seva empresa compta amb 500.000 cartes Pokémon en moda d'inversió.
0: Oh, el que donaria per poder veure aquestes cartes.
1: Aquest senyor diu que, si bé és cert que té diferents tipus de col·leccionables, per ell els més rendibles són justament els d'aquesta franquícia japonesa. El senyor Peter Levy diu que Pokémon, que és un fenomen mundial,
0: sí,
1: que està convençut que si demà es produís un apocalipsi, a l'endemà, la moneda mundial serien les cartes Pokémon.
0: Sort antic que la meva filla ens estem afeccionant a tot això, perquè ara ja em quedo més tranquil,
1: Sí, sí, diu que aquestes cartes originàries del Japó, que es van popularitzar, doncs, sobretot a finals dels 90, a principis del 2000, i després ja ha continuat, doncs, diu que estan superant a l'Standard & Poor's 500 en un 3.000% en la revalorització que tenen. I que si bé hi va haver uns anys que van estar en declivi, els últims temps han tornat a ocupar tot tipus de titulars pels elevats preus que s'han arribat a pagar per elles. De fet, el passat mes de març, un youtuber d'Estats Units, Logan Paul, va dir que s'havia gastat 10 milions de dòlars en cartes Pokémon.
0: Veus, jo que em pensava que m'havia gastat molt i no és aquesta quantitat. Mare
1: meva. I que va arribar a vendre'n una per 16,4 milions de dòlars. Va superar qualsevol rècord anterior de preu de cartes Pokémon.
0: Ostres.
1: Així que si us sobren uns quants milions i no sabeu en què invertir, jo no us diré que ho feu amb cartes Pokémon.
0: Bueno, si jo
1: però aquest dic, senyor quan, és el que recomana, no ho sé.
0: Quantes en tenim a casa? Ara de les que no valen res, però a casa en tenim moltíssimes. O sigui que un dia ho contaré i us diré a veure quantes tenim a casa, perquè ens hem afeccionat molt a això. Doncs vigilen sus cartes Pokémon, No sigui que tinguin una que valgui milions de dòlars, I estiguem aquí sense... Ah, aviam quin dia ho tirem, això. Quin dia és el de tirar la brossa en or?
1: No.
0: Que aquí ens interessa i encara faríem uns dinerets. Doncs, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026, un dia on potser trobeu una carta Pokémon de milions de dòlars. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: traje de David Ayer, forma parte de la sección oficial, aunque eso sí, lo hace fuera de concurso. La película que sí que entra en esta pugna por la apreciada Concha de Oro es El mal padre, una producción de A3 Media Cine que ha sido muy bien acogida por el público y por la crítica, algo que no siempre va de la mano. Su protagonista, Eduard Fernández, ya suena como favorito para alzarse con la Concha de Plata a la mejor interpretación. Tras el torbellino de estrellas que marcaron el arranque de esta edición número 74, con Orlando Bloom, Jeremy Irons, Penélope Cruz, Mamie Watts o el propio Brad Pitt, el certamen ya ha cruzado su ecuador y afronta su tramo final con la esperanza de que El celuloide mitigue lo que en principio pudiera parecer una ausencia de artistas de renombre. Faltan sorpresas, y algo nos dice que José Luis Rebordinos, que afronta su último cinema al día como director tras 15 años en la primera fila, se guarda algunas en su mágica manga. El sábado sabremos las respuestas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de unas magníficas jornadas de cine en San Sebastián.
1: Más de uno en Onda Cero.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La fraternitat de les imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: La Liga està en los estadios. La Liga està en tu cotxe.
6: ¡Empieza el baile! ¡A todo fútbol!
5: La Liga está en tu casa. La Liga está en Radio Estadio.
7: ¡Ay, qué bonito es el fútbol, de verdad!
5: Disfruta de toda la Liga en Radio Estadio con Edu García. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida.

0: Andreta escolta bona ràdio.
1: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que ve l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
0: Cadires calentes.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: Gabriel Jesús.
3: M'encanta el fitxatge.
2: Ah, sí?
3: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
4: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
5: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar? Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
2: També.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... No, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito... encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
7: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
8: Claro, visto así.
7: Onda Cero, tu radio.

0: ens deixen retencions a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, a la ronda d'Alcoa fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem intensitat en la circulació, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, amb 1,5 km en els dos sentits de la marxa. També a la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès hi ha 1,5 km de retencions en direcció a Barcelona. Per últim, al Llobregat, cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també cap a la capital catalana, i acabar 1 km d'intensitat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Más de uno Catalunya.
2: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Pel que fa al temps, primer dia de tardor amb temps estiuenc, el matí serà fresc a l'interior de Catalunya, però durant el dia el sol serà el protagonista i tornarà a fer força calor amb temperatures pròpies de l'estiu. Per avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: En surt aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, on una quarantena de persones han hagut de ser ateses aquesta passada nit arran d'un incendi en una residència de gent gran. El foc es va declarar cap a 10:45 de la nit a la primera planta de l'edifici i va afectar diverses habitacions. Els bombers van mobilitzar 13 dotacions i han aconseguit extingir les flames en menys d'una hora. Posteriorment han treballat en la ventilació de les instal·lacions, ja que el fum també havia afectat altres zones de la residència, i en total 8 persones han resultat ferides menys greus. Montse Díaz és sotsinspectora dels bombers.
4: Inicia el foc, s'ha iniciat en una habitació, a la planta primera. Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
3: El sistema d'emergències mèdiques va atendre 37 persones, principalment per inhalació de fum. Al centre hi havia una vuitantena de residents i mitja dotzena de treballadors en el moment de l'incident. Durant les tasques d'extinció es van evacuar els usuaris de les plantes afectades a zones segures i es va confinar la resta dels residents. Protecció Civil s'ha encarregat de reubicar les persones desallotjades mentre s'avaluen els danys ocasionats per l'incendi. I a tot això no és l'únic ensurt que ens deixa aquest dimarts, i és que a Barcelona 3 persones han resultat ferides lleus a la tarda després que cedís el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig. El despreniment ha afectat el vestíbul de l'estació, just a la zona de validació de bitllets, i l'incident ha obligat a tancar l'estació. La línia R4 de trens continua circulant, però sense aturar-s'hi, així que Rodalies recomana baixar a la Sagrera i allà continuar el trajecte amb l'L1 del metro. Òscar Playa és el director de Rodalies.
5: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
3: Renfe investiga ara les causes dels fets i de moment no hi ha data prevista per la reobertura de l'estació.
1: Más de uno Catalunya.
3: En plena política, Junts celebra l'aval del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i l'interpreta com una desautorització cap als jutges que han endarrerit la seva aplicació total com Llarena. El TC votarà el 6 d'octubre sobre l'amnistia del secretari general del partit, Jordi Turull, i els vots favorables dels magistrats poden obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Jordi Turull reclama al jutge Pablo Llarena que deixi d'endarrerir el procés i apliqui la llei sense més dilacions, una exigència que també comparteix Esquerra, que assegura que ja no hi ha excuses perquè l'amnistia arribi a tots els afectats. Malgrat això, Turull manté la desconfiança cap al Tribunal Suprem i avisa que Junts no donarà la carpeta per tancada fins que Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig puguin tornar a Catalunya amb normalitat.
7: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
6: El dirigent juntaire tampoc ha volgut donar cap pista sobre un eventual retorn de Puigdemont i assegura que la decisió del TC no canvia les relacions amb el PSOE, que recordem segueixen trencades.
1: Más de uno Catalunya. amb Montse Valls.
3: Més coses. El govern es compromet a regular l'ús de les pantalles entre els menors d'edat a Catalunya de cara a l'any vinent. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
8: Bon dia. Sí, des del govern volen posar fil a l'agulla al que ja es considera com una epidèmia, sobretot pels efectes que genera desconnexió, dolors d'ulls i mal de caps. El disseny de l'informe presentat identifica amb evidències científiques un problema que fins ara tan sols es podia intuir. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
8: Entre altres propostes del govern hi ha l'impuls de la lectura de llibres o la prohibició també de la intel·ligència artificial entre els menors de 14 anys, unes mesures que s'hauran de consensuar, això sí, amb el món educatiu.
3: Una proposta que celebren des de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils. Xavier Casanovas és el director de l'entitat en declaracions a la Brúixola.
10: Crec que la mesura dels 14 anys en entrada a la IA, fins i tot diria que massa d'hora i tot, no? Massa d'hora i tot en el sentit de que l'impacte que està tenint ara mateix la intel·ligència artificial arriba fins i tot a l'edat universitària, no? en quant a caiguda dels resultats i, per tant, bueno, potser és aviat per dir-ho, però en qualsevol cas es vol anar en la direcció correcta.
3: A tot això els recordem que avui Salvador Illa compareix al matí al Parlament per donar explicacions sobre l'error que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA en una sessió marcada per la pressió dels grups parlamentaris i amb la cimera educativa de divendres al rerefons.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
11: Bon dia. El Barça femení enceta el seu camí cap al segon títol de la Lliga de Campions consecutiu. El conjunt de Pere Romeu s'enfrontarà al París Futbol Club a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff en el duel de la primera jornada de la fase Lliga. El tècnic culer no podrà comptar amb les lesionades Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret, tot i que recupera la central Irene Paredes. I en ciclisme, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito van ser sisenes en la prova de contrarrellotge mixta amb la selecció espanyola al Mundial de Montreal. Itàlia es va penjar la medalla d'or i França i Suïssa van completar el podi. Espanya, que per moments va estar prop de la lluita per les medalles, es va quedar a 50 segons de penjar-se el bronze.
3: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
21: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
22: Escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
23: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
24: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
22: Bueno, ya les venimos contando que las imágenes del día tienen una misma protagonista, que es Delcy Rodríguez. El vídeo del día es su paseillo de 40 metros para encontrarse con Pedro Sánchez. Y la fotografía es de esta madrugada, encuentro con Donald Trump, que confirma que es el ama de llaves caribeña, ¿eh?, del presidente de Estados Unidos. No hay elecciones en el horizonte en Venezuela, no hay una transición democrática, lo que hay es la compra, mediante los recursos naturales del país, de la protección de Estados Unidos para Delcy Rodríguez, que es una muy digna sucesora de Nicolás Maduro, al que traicionó Y prueba de ello es su sonrisa de hoy, con Donald Trump. Hay otras noticias este miércoles 23 de septiembre y las repasamos ya con Jessica Pascual y Ana de Gracia. Atiendan a los titulares que les trae CaixaBank. Pedro Sánchez señala por primera vez a Marruecos.

0: es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu amb un concert de cant coral i orga a la Catedral de Lleida, amb el cor Zongora, Álvaro Metzger a l'orga i sota la direcció de Montserrat Meneses. I el diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent, també a la Catedral Nova de Lleida.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxés a la comarca del Segrià. Segons avançava el diari Ara i s'ha confirmat per fonts policials, el cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia en va trobar, fet pel qual el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor del crim i mira de determinar les circumstàncies que envolten el cas. La 12a edició de la Lleida Air Challenge estrenarà el 3 d'octubre al vespre un espectacle sincronitzat de llum i moviment que durarà uns 20 minuts i mobilitzarà 2.000 drons, que el convertirà en el més gran i el més llarg fet fins ara a Catalunya. La representació se centrarà en la temàtica aeronàutica i en l'aeroport d'Alguaire. Un any més, la Fira Aeronàutica oferirà un festival aeri dissabte a la tarda i diumenge al matí. De moment ja hi ha més de 100 expositors confirmats. A més, la Fira obrirà el 2 d'octubre al matí exclusivament com a jornada acadèmica per presentar uns 250 alumnes de 5 instituts, les professions, els itineraris formatius i les oportunitats de futur dins l'aviació, l'aerospai i les noves tecnologies. En clau econòmica, les exportacions lleidatanes cauen un 5,3% el juliol fins als 354,2 milions d'euros. El sector d'alimentació, begudes i tabac, que concentra gairebé el 70% de les vendes a l'exterior, retrocedeix un 10%. I el gasoli agrícola B s'ha encarit un 62,1% en 6 mesos, passant de 0,96 euros el litre a 1,55. A la pràctica, això significa que omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa actualment 466,8 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Vicenç Pasqual, cap sectorial de cereals de Jarc i productor de terments a la Noguera, ha lamentat que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny i sembrar. Des de l'Organització Agrària han reclamat al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar que l'augment de costos en un any especialment dur per la calor i la sequera afecti més els cultius. I troben al castell de Cervera 8 petjades fossilitzades d'una espècie d'èquid que va viure fa 30 milions d'anys. Destaca el bon estat de conservació de les restes, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles. Les 8 del matí. Continuant l'actualitat Onda Cero, en 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
1: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
3: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxés a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament, i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia en va trobar, fet pel qual el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca ara l'autor del crim i mira de determinar les circumstàncies que envolten el cas. La 12a edició de la Lleida Air Challenge estrenarà el 3 d'octubre al vespre un espectacle sincronitzat de llum i moviment que durarà 20 minuts i mobilitzarà 2.000 drons, el cosa que el convertirà en el més gran i el més llarg fet fins ara a Catalunya. La representació se centrarà en la temàtica aeronàutica i en l'aeroport d'Alguaire. Un any més, la Fira Aeronàutica oferirà un festival aeri dissabte a la tarda i diumenge al matí. De moment ja hi ha més de 100 expositors confirmats. A més, la Fira obrirà el 2 d'octubre al matí exclusivament com a jornada acadèmica per presentar uns 250 alumnes de 5 instituts, les professions, els itineraris formatius i les oportunitats de futur dins l'aviació, l'aerospai i les noves tecnologies. Ho explica Meritxell Codina, directora de la Lleida Air Challenge.
4: I esperem que la jornada tingui una bona acollida en aquest primer prepilot i que de cara a futures edicions, doncs, la invitació a participar es pugui fer extensiva a tota la província i qui sap si potser també una miqueta més enllà. Ha estat adreçada la jornada d'orientació acadèmica a alumnat de quart d'ESO i batxillerat principalment, perquè hem considerat que són els que estan en un moment on han de decidir el seu futur professional i tot sovint costa trobar informació. Fins i tot els tutors de les escoles han valorat, no?, positivament que els puguem facilitar aquestes eines per ajudar-los a escollir itinerari.
3: D'altra banda, el pla especial de l'aeroport d'Alguaire, aprovat inicialment el desembre de l'any passat, es troba en la fase final de tramitació i està previst portar-lo a aprovació provisional aquesta tardor. El nou planejament ha de permetre alliberar més sòl de l'entorn de la infraestructura per construir nous hangars i ampliar la denominada ciutat aeroportuària amb espais d'oficines, formació i altres activitats complementàries a l'aeronàutica. Pel que fa a l'activitat comercial, la previsió és donar continuïtat als vols charter puntuals que ja s'han operat i que es treballa per incentivar-ne de nous. I les exportacions lleidatanes cauen un 5,3% el juliol, fins als 354,2 milions d'euros. El sector d'alimentació, begudes i tabac, que concentra gairebé el 70% de les vendes a l'exterior, retrocedeix un 10%. I seguint en clau econòmica, el gasoil agrícola B s'ha encarit un 62,1% en 6 mesos, passant de 0,96 euros el litre a 1,55. A la pràctica, això significa que omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa actualment 466 euros. Són gairebé 180 més que fa 6 mesos. Vicenç Pasqual, cap sectorial de cereals de Jarc i productor de Térmens a la Noguera, ha lamentat que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny i sembrar.
5: Que nosaltres tenim 10 tractors, a 200 litres o 250 de mitja, ja són 2.500 litres cada dia, més les cosechadores, que quan van les tres que tenim, pues, pràcticament se ponen 800 litres, és que a la setmana ens gastem 10.000 litres de gasoil i fa inviable. Sí que hi ha una part que la pot repercutir, quan fas feines per l'altra gent, pues, dius, no, s'ha de pujar el preu, pues, se puja, però quan treballes finques teves, per sembrar, pues, tu saps el que et costarà el sembrar, però no saps mai el preu que vendràs el cereal, perquè no és un producte globalitzat, el preu ens ve fixat, i clar, si no s'apuja de forma considerable, pues no hi haurà manera de recuperar la inversió feta.
3: Des de l'organització agrària han reclamat al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar que l'augment de costos en un any especialment dur per la calor i la sequera afecti més els cultius. I el Festival Internacional de Cinema d'Àger celebrarà del 2 al 4 d'octubre la quarta edició amb 14 curtmetratges que entren a competició. Una de les novetats destacades serà la incorporació d'un llargmetratge a la programació Viatge al País dels Blancs, dirigit per Dani Sancho, el qual participarà després de la projecció en un col·loqui amb el públic. A més, enguany el festival estrenarà El Gran Joc del Cinema, un concurs obert a tots els públics, un certament que manté l'aposta pel cinema de temàtica social i el suport al nou talent cinematogràfic amb produccions de Catalunya, Estat Espanyol i altres països. La programació es desenvoluparà principalment a la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, a la comarca de la Noguera.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
3: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1 del migdia, escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
7: Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
3: El gos trobat a l'agost a Utgesa presenta signes de criminalitat. Titular al diari La Mañana, la imatge de portada Lleida reivindica Joaquín Ureña. Si passem al diari Segrent, titular La dona que van trobar mort a Utgesa a l'agost va ser assassinada. I en les imatges de portada Lleida recorda l'Ureña més íntim i descobreixen a Cervera petjades d'equits de fa 30 milions d'anys. 8:45 del matí continua l'actualitat a Onda Cero amb Rafa La Torre, Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat que acabo de passar. Un bon matí.
8: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Enseguida conectamos con Barcelona para una noticia de última hora y luego saludamos a la tertulia. Pero antes permítanme un consejo. Las prisas, los cambios de horarios, el día a día, a veces tu regularidad se resiente. Toma nota de estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
9: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
10: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bio3 Obexilax.
11: Bio3 Obexilax, con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
10: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
11: Bio3 Obexilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bio3, naturalmente.

0: moderna para un asunto antiguo.
1: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? A casi, como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
0: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, ¿y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué nos atacan? Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso, está bien que sea así.
2: Lo que hace Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las razzias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: 5, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
1: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Aquest setembre a Solglass t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglass, Ton Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglass.es.
3: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
5: Gabriel Jesús.
6: Què? M'encanta el fitxatge.
5: Ah, sí?
6: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
7: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
8: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
5: Ah.
8: Recordeu, Overmars també era molt bo. Talme Emmanuel Petit també.
5: També.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Aquest va muntar un gimnàs, aquest San Cuadrado de Grècia. Feia burpees i coses d'aquestes.
11: Sí, San Pamphilo de Roma.
10: Home, no li va aquest no s'animava. No.
11: San Cadoc de Lancarbán, San Landelino de Ettenheim i San Gerulfo de Tronchiens.
10: D'aquest últim me'l posaré de clau del password del Wi-Fi perquè això és indescifrable. O sigui, diu, hace falta un caràcter especial. Dic, mira, no et preocupis que no l'encertarà ningú.
11: Exacte. O sigui...
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Ell ha recordat la cronologia dels fets que ja ens havia explicat la consellera Esther Niubó d'Educació, però els socis han criticat l'opacitat en tot plegat. Escoltem a Jordi Albert d'Esquerra i Jessica

0: Pasa fuera.
1: Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
2: Ara mateix del torn de la CUP faltarà només Aliança Catalana i ja podrem escoltar la rèplica de Salvador Illa.
3: Gràcies, Anna. Continuarem pendents d'aquesta compareixença. Més qüestions d'aquest dimecres 23 de setembre. Avui estem molt pendents de la situació a l'Ametlla del Vallès, on hi ha hagut un incendi amb una víctima mortal. I també tenim la mirada posada a Vilanova de la Muga, al municipi de Peralada, a l'Alt Empordà, on un home de 47 anys ha resultat ferit crític després d'una explosió de gas aquesta matinada.

0: Esta ha sido la versión de La Taberna de las Dos Brujas de Joseph Conrad, la versión realizada por nuestros escritores. Y el aplauso para nuestros actores. Hemos escuchado a Pablo Díez interpretando al tabernero. A Borja F. Sedano, que fue el inconsciente soldado inglés. Las dos hermanas hechiceras, Herminia y Lucila, que viven en el bosque y transforman en árboles a sus incautos visitantes, han tenido las fabulosas voces de Paloma Porcel y Alejandra Torray. Y el hombrecillo del sombrero amarillo, que fue interpretado por Juan Dors. Enhorabuena, enhorabuena a la gran Adelaida Tomé por el trabajo que han hecho hoy todos sus escritores. Enhorabuena, Adelaida. Adelaida, sí, sí. ¿Quieres decir nada? Pues hasta aquí hemos llegado por esta mañana. El próximo miércoles a las 11 en punto levantaremos de nuevo el telón del Teatro Luis del Olmo aquí en Radio Ficción. Hasta entonces, pásenlo bien.
1: Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Sidera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
4: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
2: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
5: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
6: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos, no nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
8: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
7: Qué maravillosas las reflexions de He-Man i
9: la filosofia actual, no?
7: La filosofia del
9: ja
7: nostre temps.
9: Ja no es planteja temps. Res de l'existència, no? Ja, no. Ja és...
7: d'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
9: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
7: Ja t'entenc.
9: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
10: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
7: No està convidat, no, no. Eh? No se l'ha convidat.
10: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, como la muerte, el origen del universo o por qué esa persona te dejó en visto. La vida tiene sus misterios y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos.

0: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
1: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
0: Avui és dimecres 23 de desembre, dia en el que volem parlar de solucions per lluitar contra la pobresa energètica. De seguida parlarem amb Enginyeria Sense Fronteres. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
0: 23 de setembre.
2: Què ha passat?
0: Que dic que és 23 de desembre. Sí! Tant de bo fos 23 de desembre.
3: L'altre dia però... que dèiem que que lent que se'ns està passant el setembre.
4: És que ha passat que ho has dit, que jo estava entrant per l'estudi i estava al costat del Gerard i he mirat de seguida el Gerard dient, ha dit desembre.
3: Segur?
4: I el Gerard
3: és que ni m'he enterat.
0: Segur que he dit desembre.
5: Sí. M'ha entrat un d'allò, un efecte...
4: M'he fixat que el Robert sí que ho havia notat i he dit, vale, no estic loca.
2: L'edat no perdona.
3: Gràcies per regalar-me una ràdio
4: tens
3: que et mereixes.
4: Tens ganes de fred.
0: Home, tu no ho saps bé. Bueno, jo us volia presentar a tots, Falta el Juan Carlos García i l'Ivan Gustems, que estan, com
4: avui
0: sempre, al control tècnic. Ja m'ho tenia apuntat, Robert Calvo, Rob C.
5: Sí, Bob C, sí.
0: Bob, no, jo t'he posat Rob. Sí. Gerard Sanz, G.S. Montse Valls, MB. I el Víctor Lozano, BL. Que està flipant.
3: BL d'aquí de...
2: Oh, mira, ha arribat el BL, que ve de Camprodon.
0: Això ve d'ahir...
2: Ens portaran uns fuets i una mica de sacallona.
0: Víctor, no crec que ho hagis escoltat, això ve d'ahir del Paraula de Cançó.
2: Clar, ho vaig escoltar, sí.
0: I què va passar?
2: Doncs que va quedar molt bé, em va agradar molt.
4: T'escoltes la meva secció, Víctor.
2: Sí, jo vaig sentint, sí que vaig sentint.
0: A perds de les millors seccions d'aquest programa.
2: Sí, però jo no puc estar...
3: Pots venir quan vulguis. No
2: em convideu, només...
0: A la secció que vulguis, estàs convidat. Ja li vaig dir en el seu dia a la Montse, a Un Dilema, a la ràdio que et mereixes.
4: Jo he anat passant per tot.
5: No, la ràdio que mereixes el que vingui, ja ve, per normal.
0: El Víctor sempre està.
3: I a més el Víctor cada vegada té més facilitat per arrencar-se a cantar. Hem descobert un gran cantant.
2: Una gran versió, sí.
0: Vinga, va.
2: Aquí a fer-hi la competència al senyor Cal.
0: Que tenim molta feina avui també.
3: Vinga.
0: Comencem amb la cançó.
3: Aquesta no crec que la canti el Víctor Lozano.
2: O sí.

0: No m'imagino el Víctor Català que
1: està. No, però amb una cerveseta de més i amb un concert d'una festa major.
0: És cançó molt, molt festiva,
1: sí, eh? A mi m'agrada, pues m'agrada.
0: Estem escoltant la cançó Volataires del grup Decrèpits, un tema que fa referència a una tradició tan nostrada com és anar a collir bolets, que precisament són els protagonistes de la notícia d'avui. I és que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que entre d'altres tasques monitoritza la producció de bolets en centenars de parcel·les d'arreu de Catalunya, alerta que la temporada d'enguany serà molt complicada. La temporada va començar gràcies a les pluges de finals d'agost al Pirineu, però es va veure interrompuda per la falta de pluja, o almenys del tipus de pluja que necessiten els bolets, que proliferen, perdó, amb pluges constants i generoses i no amb aiguats de 150 litres que el sol no pot absorbir. I si a la falta de pluges hi afegim més de 3 mesos seguits amb temperatures molt elevades, el resultat és un bosc, doncs, molt sec. Una mostra de la falta de bolets és que aquesta setmana, que és tradicionalment la que més bolets produeix, en trobem ben pocs, amb una producció que està sent d'un quilo per hectàrea, quan en anys bons se'n poden fer uns 120 quilos.
2: Doncs és una mala notícia, tant, amb el que ens encanten els bolets aquí.
3: Per la gent del Berguedà, molt, perquè no tenen visitants.
2: No. Per veure't a tu.
3: Sí, clar que sí.
0: Un bon bolet.
1: I aleshores què farem?
4: No esperar-nos. No, clar, ens haurem d'esperar.
3: En temps de pot.
1: Hi ha solució de continuïtat, és a dir, si plou...
3: A veure,
2: hi ha relleu generacional?
3: És que plogui. No ha de ploure.
2: Però
1: si plou, encara estem a temps de salvar mínimament la història, o ja és...
0: Cada any serà més
1: complicat.
2: No tot està perdut, em sembla.
0: No,
2: tot està perdut. Encara hi ha esperança. Vinga, la notícia del dia és amb bolets. Tu què preguntes?
3: Doncs
2: si els agrada agafar bolets?
3: Per exemple, perquè avui parlem d'una cosa que comença a passar avui.
1: Els al·lucinògens.
3: No, està passant des de les 2:05 de la matinada. És l'època preferida de l'any d'aquesta senyora.

0: Doncs ja és tardor.
1: De
0: des
1: què parles?
0: Des de les 5 de la matinada. És tardor i és una època que t'agrada molt, oi, Míriam, a tu?
2: Sí, sí.
0: Què és el que més t'agrada de la tardor?
2: Doncs que arriba el fred.
0: Aquesta és la pregunta del
2: I
0: dia.
2: I que ja s'apropa el Nadal.
0: Aquesta, clar, molt bé. Aquesta època de l'any és estimada per moltes persones que els agrada. Primer anar, que, com ho dieu els de fora de zones rurals? Caçabolets, no? Caçabolets.
3: Caçabolets.
2: Sí. Tornen sí. a collir bolets.
4: Jo soc barceloní.
0: Sí.
4: Jo soc de...
0: Caçabolets. O, per exemple, abrigar-se una miqueta més, posar el nòrdic, que és una cosa que agrada molt.
2: Ai, que el canvi d'armari.
0: Canviar l'hora.
4: Que jo em deprimeixo tot això.
2: Sí. No, que va, que va.
4: Són coses que passen... El canvi d'hora és dramàtic. Dramàtic.
2: És dramàtic el de l'estiu, aquest és fantàstic.
4: No, el de l'estiu és meravellós.
2: No,
4: mare meva, el de
2: i a més el d'aquest és el que dorm una més.
4: T'aixeques pel vídeo i dius, hòstia, les 7 de la tarda avui tinc una claror meravellosa.
0: Regala una hora, regala una hora, Víctor.
4: I en canvi el de l'estiu...
2: Però ara dorms una hora més.
4: Bueno, vale, sí, és igual, però no em ve d'això, però després l'endemà em deprimeixo.
2: A les 5 de la tarda ja és fort.
0: Ai, sí, que
4: horror. Quin horror.
3: Que depriment.
2: Quina meravella.
0: Mira, arriba el canvi d'hora, que és l'últim diumenge d'octubre, i ja quan... Al cap de 3 divendres d'aquest diumenge és Black Friday, vol dir que ja s'encenen els llums de Nadal, sí! Per tant, ja arriba la tardor, estem ja a la tardor, de fet, des de les 2
2: ja l'has posat un cop,
0: i 5 minuts de la matinada, i volem que les persones que ens escolten ens expliquin, com la Míriam, que li agrada tant la tardor, què és allò que els agrada més d'aquesta època de l'any o que els disgusta més d'aquesta època de l'any. Notes de veu al 676-760908, 676-760908.
2: Ràpidament, Montse, què t'agrada de la tardor?
5: Les castanyes.
0: Ai,
2: oh, que bona!
5: Castanyes i panellets. El menjar de la tardor és boníssim.
2: El menjar en general.
0: El panellet, ja va 3 euros el panellet.
2: Víctor,
4: mira, jo com sóc un gran patidor pel tema del canvi climàtic, perquè sóc un enamorat del planeta i pateixo veritablement per com...
2: No riguis, que s'està posant sèrio.
4: No, no, en sèrio, per com s'està deteriorant tot. Com
3: petits gestos.
2: Són poderosos.
4: Em deprimeix molt veure una castanyera amb tirants.
2: Totalment. Fa una ràbia.
4: Amb minifalda, o cas d'un tio, doncs amb bermudes, i sí, fent sí, les castanyes pràcticament com si estigués al mes d'agost suat. La gràcia i l'essència de la castanyada és pues, això, els
2: escalfar
4: de castanyes, escalfar el fred allà i tot
2: ja,
4: això. I ha passat en els últims anys que s'estava com a l'estiu, aleshores per tota la gràcia.
2: Totalment d'acord. I a vosaltres, què és el que més us agrada de la tardor? Notes de veu al 676-760908. Mentre que ho penseu, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
2: Doncs comencem aquest informatiu al Parlament de Catalunya. En avui el president Salvador Illa ha comparegut per donar explicacions sobre els errors de les proves PISA.
5: Sí, el cap de l'executiu ha admès errors greus i ha assenyalat el Consell d'Avaluació per no informar bé els centres.
2: Doncs marxem fins a la Cambra Catalana, on la nostra companya, l'Anna Utiel, ha seguit totes aquestes explicacions i també les crítiques de la resta de grups parlamentaris. Anna, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Míriam. Doncs tot just ha acabat ara la sessió, una sessió que ha portat poques novetats respecte al que ja sabíem. Salvador Illa ha tornat a explicar una cronologia que ja ens havia explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i tot i que ha admès errors, són errors que ja coneixíem, ell apunta errades, diu, d'interpretació i de supervisió, i sobretot diu que hi va haver càrrecs tècnics que no van elevar als responsables polítics la incidència que sabien que hi havia. En la segona intervenció de Salvador Illa s'ha centrat sobretot en defensar la consellera Esther Niubó. Per això diu que no la destituirà, com sí que demanen alguns grups. Escoltem Salvador Illa.
7: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
6: Una confiança que, lògicament, no tenen els partits de l'oposició. Podem escoltar ara Mònica Sales, de Junts. Podem escoltar també Alejandro Fernández, del PP, i Ignacio Garriga, de Vox.
8: I malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora.
9: Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
10: Hace tiempo que la señora Niubó tenía que haberse ido a casa. Hace tiempo que usted también debería haberse ido a casa, pero creo que ahora tiene una oportunidad única y excepcional para destituir de una vez por todas a la señora Niubó, señoría.
6: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns també han estat durs amb la gestió del govern a tota aquesta situació, tot i que no han anat tan enllà. Podem escoltar Jordi Albert d'Esquerra i Jessica Albiach dels comuns.
11: Sabem quan vostès ho van fer públic, quan vostès ho van començar a comunicar, però no sabem
1: quan ho sabien.
11: De tot el que ha passat, sap el que més ens preocupa, que va fallar la transparència.
6: En una sessió en què el sistema educatiu català ha rebut moltes crítiques i ja s'ha compromès a que el pacte educatiu al qual s'ha d'arribar doncs, tingui poques mesures i vagin acompanyades de recursos i de dates de compliment, considera que aquesta és la manera de donar garanties d'una millora del sistema.
2: Ana Utiel, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: I aquest matí també hem estat molt pendents de la situació a l'Ametlla del Vallès, on aquesta nit s'ha produït un incendi que ha deixat una víctima mortal i diversos afectats per inhalació de fum.
5: Sí, ara els departaments de Salut i de Drets Socials han de reubicar els 13 residents que van haver de ser traslladats a l'hospital. La majoria d'aquests usuaris seran derivats avui mateix a altres centres sociosanitaris i geriàtrics, mentre que dos continuen ingressats per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. La víctima, que no ha pogut ser identificada, s'ha localitzat a l'habitació on s'hauria originat el foc, situada a la primera planta. Raúl Moreno, el conseller de Drets Socials, això sí, ha donat alguns detalls sobre la víctima.
12: De la víctima se sap que és un home de 53 anys. Hi ha una persona que està a la UCI, una qüestió que s'ha d'anar vigilant, i l'altra persona que es mantindrà ingressada doncs són per temes respiratoris. Hem de veure com evoluciona.
5: De moment no s'ha informat de les causes del foc i està oberta una investigació per esclarir-les.
2: I per acabar, Renfe ara apunta a les fortes pluges de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del desprendiment del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona.
5: L'operador ha anunciat que retirarà tota la coberta i mantindrà l'estació tancada fins que es pugui garantir la seguretat dels usuaris. Javier Domènech, que és director d'estacions de Renfe.
13: Estamos preocupados, vamos a quitar absolutamente toda la cubierta, vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y puede ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
5: Recordem que avui els trens de l'IR4 continuen passant, però sense fer parada a Fabra i Puig, i en aquest sentit Renfe recomana anar fins a la Sagrera i allà continuar el viatge amb l'L1 del metro de Barcelona.
2: Montse Valls, gràcies i bona marxa.
5: A vosaltres, que vagi bé.
2: Debut del campió a la Champions femenina.
4: El Barça comença avui a defensar el títol de campió d'Europa, que tan brillantment va aconseguir la temporada passada. Ho fa en una temporada, amb un exercici el d'aquest any, amb molts canvis, moltes jugadores importants que han marxat. Hi ha certa incertesa, no?, en saber quin Barça ens trobarem. En els últims anys, en l'última dècada, diria jo, sempre ha estat, si no el principal, un dels grans favorits per guanyar el títol, per proclamar-se campió d'Europa. Hi ha molts dubtes al respecte. Tot aquest tema no acaba d'agradar-li a Pere Romeu, que ell defensa el seu equip. Diu que hi ha nivell i que aquest equip és igual de favorit que les altres temporades.
14: No et sé respondre a aquesta pregunta, perquè fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tots.
4: El Barça rep a les 9 el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff en la primera jornada de la fase grupal, amb un equip, insisteixo, amb molts canvis. Jo tinc particularment doncs, moltes ganes de veure aquest nou Barça com competeix a la màxima competició continental i veure fins a on pot arribar. Recordem que la final és a finals de maig a Varsovia, a Polònia, que és la terra que va veure néixer a Eva Pajor, la davantera del Futbol Club Barcelona. Per tant, ja té com una mena de motivació extra per arribar a aquesta final. Assegura Pajor que, malgrat les baixes, estan preparades per aconseguir novament l'objectiu de guanyar aquesta competició.
15: Sí, creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, estamos preparados y es nuestro objetivo. Son partidos muchos y también es camino muy, muy largo y nosotras estamos partido a partido, paso a paso, porque son muchos partidos en esta temporada.
4: Aquest mateix matí, Pere Romeu ha facilitat la convocatòria en la que hi ha dues baixes importants.

0: Per tant, dues baixes d'última hora, la de Vicky López i Quica Nazaret. Els comunicats mèdics diuen que Vicky té una lesió miofibrilar al recte anterior dret, que s'estarà dues setmanes de baixa, i en el cas de Quica Nazaret té una lesió mioponeuròtica del recte anterior dret. Temps de baixa estimat tres setmanes, baixes per tant clares i òbvies pel partit d'avui. Per contra, Pere Romeu recupera a Irene Paredes, que ja ha rebut l'alta mèdica. A banda d'aquest Barça a París, avui també es juguen a tres quarts de set Lovaina a Roma i Servet Olímpic de Lió, i a les 9 Chelsea-Àustria de Viena. En els partits disputats ahir, el Real Madrid va empatar un contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stéfano, el Bayern de Múnich i el Manchester City també van signar taules, però en aquest cas a dos gols. L'Inter de Milà es va imposar el Hacken per 1-0 i l'Arsenal al Coghet per idèntic resultat, mentre que el Benfica va guanyar el camp de la Juventus per 1-2.
1: Mentre ha estat el Madrid en peu de guerra, què passa?
0: Continua la seva croada amb tothom, Florentino Pérez, el centre de la diana ahir va estar el president de la Lliga, Javier Tebas. El Madrid va emetre un comunicat demanant la dimissió de Tebas per haver criticat a José Mourinho per les queixes arbitrals del tècnic portuguès després del derbi madrileny. El Madrid demana que la Lliga necessita ser gestionada per algú que serveixi amb honestetat i neutralitat. Tebas ja ha avisat que no pensa plegar i que, vaja, una piola de Twitter ha deixat anar que, sí, respecta a tothom, però subordinació a ningú. Mentrestant, la selecció espanyola, amb 7 jugadors del Barça, s'entrena ara mateix a la Ciutat Esportiva de les Roses, preparant el partit de dissabte de la Nations League, partit que es disputarà a l'estadi de Wembley, el rival, òbviament, Anglaterra. Posteriorment, farà roda de premsa el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que és debutant en una convocatòria de la Roja. Un dels que està convocats i concentrats amb Espanya és Lamine Yamal, que ha tornat a reivindicar que és ell qui ha de guanyar la pilota d'or, amb d'art inclosa Mbappé, qui va dir, recordem, que se la mereixia ell, perquè ha fet molts gols. Sembla que s'estan barallant els dos públicament, que és una miqueta lamentable l'espectacle, però bé, són declaracions de Lamine Yamal al diari L'Equip.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que también son reviviéndoles.
0: Lamine insisteix i diu que tothom ja el coneix, que tothom sap de les seves virtuts i també tot el que ha guanyat amb el Barça i amb la selecció.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
0: Doncs bé, encara en futbol, el València ha anunciat fa una estona oficialment el fitxatge de Javier Aguirre com a nou entrenador, el tècnic mexicà que signa fins a final de temporada amb una més opcional. I dos apunts de l'agenda esportiva del dia, a banda de la Champions de futbol, la Champions femenina de futbol. El Sant Andreu rep a les 9 el Real Madrid Castilla a Can Dragó, partit pendent de la quarta jornada de la primera federació. Els quatribarrats són 700 amb 3 punts, un menys que el filial madridista. I, d'altra banda, en bàsquet, l'Espar Unix Girona i el Cadí la Seu juguen a dos quarts de nou la final de la Lliga Catalana, al Pavelló Olímpic de Reus.
1: Víctor Zano, què tal?
3: Madre mía, com estic està avui? La senyorita avui, eh?
1: Estic avui ja...
0: Què? Has dormit bé?
1: Ja les festes de la Mercè.
0: Has descansat?
1: No gaire.
0: No gaire? Has esmorzat?
1: Sí.
0: Què
1: sí,
0: has esmorzat?
1: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà, no.
4: Què tal?
1: Passa una bona Mercè.
0: Ah, és veritat que demà és festa aquí a Barcelona. Pues bona Mercè a tothom! Vinga, descansar demà, encara podem fer platxeta i xiringuito. Algú s'apunta? Doncs pues vinga, som-hi.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: A Onda Cero, la ciutat.
1: Un informe avala la viabilitat dels comptadors socials per garantir electricitat a les llars més vulnerables.
9: L'informe ha estat elaborat per les plataformes Enginyeria Sense Fronteres i Aliança contra la Pobresa Energètica i conclou que existeixen vies jurídiques per regularitzar el subministrament elèctric de llars vulnerabilitzades que no poden acreditar un títol habilitant sobre l'habitatge i ofereix vies per implementar aquests comptadors socials d'emergència, una mesura prevista en el conveni entre l'administració i Endesa fins a finals del 2025, però que s'havia implementat de forma molt limitada perquè l'empresa al·legava falta de seguretat jurídica. Amb aquestes conclusions a la mà, aquestes dues entitats reclamen al govern que impulsi les mesures necessàries per aplicar aquests mecanismes.
1: Josep Babot, portaveu d'Enginyeria Sense Fronteres, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, si et sembla, expliquem què són els comptadors socials i què suposen especialment per a aquestes llars vulnerables.
10: Sí, els comptadors socials o comptadors d'emergència són una eina per poder dur a terme la contractació del subministrament elèctric en aquelles llars on hi viuen famílies vulnerables i acreditades per serveis socials, però que no poden ostentar un títol habilitant sobre l'habitatge. És a dir, es troben en situació d'ocupació i no tenen un contracte de lloguer o una escriptura de propietat per poder justificar una possessió legal de l'immoble. No? Tenim aquestes famílies en aquesta situació, són famílies vulnerables, seguides per serveis socials, expulsades del sistema d'accés a l'habitatge, i el que està facilitant el sistema actual és empènyer-les a o bé viure a les fosques o bé punxar o connectar-se irregularment a la xarxa. I els comptadors d'emergència o socials vindran a posar una solució a aquesta situació i, per una qüestió de dignitat i de, també de seguretat, facilitar la contractació i la regularització del subministrament a aquestes llars.
9: Mm-hmm. Sobre tot això, n'heu fet, com dèiem en la introducció, un informe que quines conclusions ha deixat?
10: Sí, bàsicament la figura del comptador social ja existeix des de fa anys en el cas de l'aigua i es facilita que, depenent dels municipis, es pugui facilitar un contracte regular d'aigua en aquest tipus d'immobles. I amb el tema de l'electricitat vam lluitar molt en el seu moment perquè s'inclogués en el conveni que heu mencionat abans entre la Generalitat i Endesa del març del 2021. El problema és que Endesa des de llavors no n'ha instal·lat més que un centenar, al·legant problemes de seguretat jurídica. I el que hem intentat fer amb això, sempre hem lluitat perquè la Generalitat posés remei a aquest bloqueig, però l'administració no s'ha mogut i el que hem volgut amb aquest informe és fer-li la feina, no? Vam fer una campanya de micromecenatge per encarregar un informe independent que pogués, d'alguna forma, avalar jurídicament quines vies eren les més adients per poder facilitar aquesta contractació d'emergència. I, bàsicament, n'hi ha tres. Hi ha una més immediata, una resposta immediata, que seria la firma d'un nou conveni, però amb un redactat, diríem, més pulcre i més ambiciós per afinar i per dotar de seguretat jurídica a totes les parts. Això és una via. I les altres dues vies són més de caràcter estructural i comporten la modificació, per una banda, de normativa catalana, això és una de les vies, i de l'altra, de la normativa estatal i la llei del sector elèctric per tal de blindar aquesta figura i permetre la contractació ja no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat.
1: Aleshores, Josep, perquè ens quedi clar, quin és ara mateix l'impediment perquè el govern no els hagi implantat? No sé si és més jurídic, econòmic...
10: Clar, el que va passar en el seu moment és que el que establia el conveni del 2021 era bàsicament que qui feia la sol·licitud del comptador era la pròpia família i simplement el que havia de portar era, en primer lloc, un informe de serveis socials acreditant la urgència social d'aquella instal·lació, també un informe de serveis socials avalant la situació econòmica de vulnerabilitat de la família i, per últim, un butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques, que és bàsicament un informe tècnic que avala que la instal·lació elèctrica es troba en bones condicions. Això és el que establia el conveni. Però Endesa el que va fer des del principi va ser exigir un document extra no contemplat al conveni que obligava els municipis a sol·licitar ells mateixos aquesta contractació i que inclogués la firma d'un treballador social o treballadora social del municipi. Uh-huh. Això va fer que molts municipis s'hi neguessin i van generar aquesta situació de bloqueig. No? Endesa demanava més seguretat per poder instal·lar aquests comptadors, i la Generalitat no va moure fitxa en aquest sentit. I el que hem fet amb aquest

0: informe és presentar una proposta de nou conveni que és més extens, amb una clàusula més extensa, més fina, on depura responsabilitats de cada part i permet doncs, que tant Endesa com el Departament de Drets Socials, en aquest cas, no tinguin excuses per no implementar això si calgués demà mateix.
1: Clar, amb tot això que ens estàs explicant, Josep, qualsevol pensaria que les empreses comercialitzadores segueixen condicionant tot plegat, no?
0: Sí, aquí nosaltres parlem d'Endesa, però en realitat un conveni com aquest es podria signar amb qualsevol de les companyies comercialitzadores, no? I en aquest cas la nostra voluntat és que es pugui fer amb les anomenades comercialitzadores de referència, que són les grans empreses, que són les úniques que poden oferir amb la tarifa regulada per l'Estat i, per tant, després, el bo social, no? Que és el principal mecanisme de descomptes en la factura per a llars vulnerables. La nostra voluntat és que això es pugui firmar amb més d'una companyia, no? I d'aquesta forma arribar a tota la gent que ho necessita, que ens consta que són moltes, no es pot quantificar d'una forma objectiva, però són moltes, perquè en el cas de l'aigua, només entre 2015 i 2020 se'n van instal·lar més de 1.000. Per tant, sabem que és un problema que existeix, que en molts casos està ocult, però ara mateix tenim moltes llars amb famílies vulnerables, les quals, com he dit abans, han de triar entre viure a les fosques o connectar-se regularment amb tots els riscos que això suposa per a elles i per al seu veïnat.
2: Amb aquestes conclusions a la mà, heu demanat al govern l'aplicació d'aquest sistema de comptadors i quina ha estat la resposta, si és que heu tingut alguna?
0: No, el conveni es va l'informe es va presentar justament ahir. Nosaltres ja el vam fer arribar prèviament al Departament de Drets Socials i per la setmana que ve ja convocada l'anomenada taula de pobresa energètica, que és un espai de participació entre administracions i entitats. Llavors, en aquest espai serà quan podrem veure quina és la seva resposta i veurem si realment estan per la labor i tenen ganes, perquè és un tema de voluntat política, de tirar això endavant.
1: El que sembla evident és que la pobresa energètica és, junt amb l'habitatge segurament, un dels grans problemes de la societat i que necessita alguna solució urgent, no? A més, són dos problemes que es retroalimenten, que tenen molt a veure.
0: Sí, evidentment. I aquí el problema és que a Catalunya, a diferència de la resta de l'Estat, teníem una llei pionera des del 2015 que va néixer fruit de la voluntat popular a través d'una ILP i que prohibia bàsicament el tall de subministraments d'aigua, llum i gas a llars vulnerables a tot Catalunya, no? Aquesta llei va ser anul·lada en gran part pel Tribunal Constitucional fa just abans de l'estiu, fa pocs mesos, i per tant s'obre un nou context a Catalunya on la protecció que hi havia abans, que era força integral, doncs ara mateix no hi és, no? I trobem a faltar un pas endavant del govern català en aquest sentit i per això també estarem molt molt atentes al que ens puguin explicar a la taula de pobresa energètica, perquè en aquest temps que hi ha hagut el nou govern no hem vist millores substancials a la situació al nostre territori.
2: Doncs estarem també nosaltres molt pendents d'aquesta taula de la pobresa energètica. Josep Babot, portaveu d'Enginyeria Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: I a més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán. Ella és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Moltes persones noten que els canvia la forma de la cara, tot i que perden pes o que pesen el mateix. Per què pot canviar aquest oval facial?
4: Per l'envelliment en si, l'envelliment al final es produeix no només a la pell, sinó que es produeix a totes les capes de la pell, és a dir, des dels ossos comencem a envellir, perquè els ossos van perdent, no?, aquesta, bueno, l'estructura òssia, també perdem grasa facial, el múscul també es va despenjant i tot això fa que vulguis o no, la cara vagi caient i al caure es fa el que es diu una inversió del triangle de la bellesa. El triangle de la bellesa normalment és els pòmuls prominents a dalt i un mentó, pues, afilat amb una molt bona definició de lo que és l'oval facial. Sí. Conforme anem envellint, pel procés normal d'envelliment, per la pèrdua de col·làgen, de grassa, de totes aquestes estructures facials que es van modificant, pues el pòmul va baixant i tot aquest volum d'aquí dalt es va concentrant a l'oval facial i això fa que el triangle de la vellesa, que el pòmul estava dalt i

0: i la base era aquesta, s'inverteixi. I llavors això fa que tinguem doncs, cares més arrodonides, més quadrades, que tinguin la sensació d'estar més grosses sense que ens hàgim fet res i sense que ens hàgim augmentat de pes.
1: Clar, entenc que la base és això, no? El col·lagen, el greix facial, l'os, no?
0: Exactament. És jo sempre dic que l'envelliment és multifactorial i per això quan nosaltres fem l'abordatge integral de l'envelliment treballem diferents punts per treballar totes aquestes causes que produeixen l'envelliment en si.
1: Clar, entenc que estem parlant d'aquesta cara caiguda. Doctora, tinc la cara caiguda, no? Imagino que moltes pacients sobretot, venen amb aquesta preocupació. Què podem fer en aquests casos? Farciment o hi ha altres solucions?
0: A veure, de fet és el motiu de consulta més freqüent.
1: Vaja.
0: Sí, sí, sí. Perquè moltes pacients diuen, mira, jo les arrugues les accepto i jo sé que envellir doncs apareixen arrugues i a mi no m'importa.
1: És natural, no?
0: Però és que aquesta sensació de cara despenjada, aquesta pèrdua de lo que és la definició de l'òval facial, els hi preocupa molt perquè els hi canvia l'expressió de la cara i moltes vegades fa que tinguin doncs, cara com més doncs, trista, més...
1: cansada, no?
0: Exactament, dona un aspecte de cansat i moltes vegades hi ha persones que diuen és que jo em miro al mirall i no em reconec i no m'importen les arrugues. La flacidesa és un dels motius més freqüents que ens trobem a les consultes de medicina estètica.
1: I quina és la solució? Com podem solucionar aquest problema sense que ens canviïn els nostres trets, que això també és important, no?
0: Exactament. Això és fonamental, és clau, perquè el que nosaltres podem corregir, i avui en dia existeixen tècniques, tractaments realment molt efectius i tractaments, jo estic especialitzada en tractaments no quirúrgics, en tractaments que els pacients se'l venen a fer a la consulta, surten i fan vida totalment normal i llavors el que podem fer és tres coses que són fonamentals. En primer lloc, prevenir que això vagi a més, que això ja és un gran què, perquè tenim tractaments molt efectius que ens ajuden a evitar que aquesta flacidesa vagi empitjorant. En segon lloc, hem d'avaluar cada cas i la podem corregir, és a dir, podem corregir-la depenent de la severitat, doncs podem corregir més o podem corregir menys. I després, en últim lloc, podem potenciar doncs, també el nostre atractiu treballant en punts concrets, que això és el que és l'harmonització facial, que ens poden ajudar a que ens veiem més atractius, però sense que ningú ens noti que ens hem fet res. Tot això avui en dia és possible si es fa d'una forma adequada i si es diagnostica cada cas en concret. No serveix tot per tothom, però realment podem aconseguir una millora molt important d'aquests problemes que als pacients els hi preocupa.
1: Clar, per això és important, sempre ho diem aquí, aquesta primera visita per avaluar la nostra situació, perquè potser jo arribo i dic, mira, és que vull canviar el llavi, no? Però aquesta harmonització facial és el que fa que, com sempre diu la doctora, m'he fet una cosa, la gent nota que estic millor, però no sap per què. Perquè
0: més fresca
1: no és, exacte, però no es nota res, no? És important aquesta primera visita, doctora.
0: Exactament, és fonamental, perquè moltes vegades hi ha pacients pues, que han perdut molta grassa facial degut també al procés d'envelliment i moltes vegades aquests pacients sí que es necessita fer un farciment concret en algun punt, però potser aquesta mateixa pacient ve amb una amiga i aquesta amiga, el seu envelliment no s'ha degut tant a la pèrdua de grassa, sinó que s'ha degut més a la pèrdua de col·làgen i aquesta amiga no necessita un farciment sinó que necessita, per exemple, doncs una tècnica com una radiofreqüència que faci un atensat de la pell sense donar volum. Per tant, s'ha d'individualitzar cada cas en concret i és important posar-se en mans de metges experts que entenguin aquest concepte, sobretot per aconseguir resultats naturals.
1: I si aquesta caiguda facial que li diem és per pèrdua de pes, també hi ha solució, no? També aquest farciment, potser? O què?
0: Absolutament. De fet, ara ens estem trobant, perquè hi ha pèrdues de pes doncs molt importants, sobretot a edats que són doncs més complexes, no? Que comencem a tenir doncs, els signes de flacidesa, que estan a la menopàusia, llavors hi ha tractaments i que podem inclús ja quan decidim perdre pes, jo ja començo a preparar els meus pacients
1: la prevenció,
0: perquè no se'ls noti aquesta pèrdua de pes a la seva cara, que al final

0: això els hi passarà factura. Llavors, podem ja començar a fer coses durant el procés de pèrdua de pes i, per suposat, després d'aquesta pèrdua de pes. És una consulta cada vegada més demandada i més freqüent degut a que molts pacients avui en dia, en èpoques de menopausa que han engreixat, tornen a recuperar aquest pes que ells tenien i això pues, els hi passa factura a la cara. Pues, avui en dia podem prevenir que això passi si ens posem en bones mans.
1: Doncs ja sabeu que si voleu més informació sobre tot el que estem parlant avui, podeu visitar la clínica doctora Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia número 78 aquí a Barcelona. Ells són experts en tractament sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les seves novetats a la pàgina web drabeatrizbeltran.com, a l'Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al telèfon 93 487 7466. El repeteixo, 93 487 7466. Doctora Beltrán, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs avui us estem preguntant per la que és, sens dubte, l'època més meravellosa de l'any, que és la tardor. Potser us agrada, potser no.
3: Recordo al col·le quan a la tardor no feies l'activitat d'agafaves les fulles que hi havia al terra, les posaves en pintura i les...
1: Preparat perquè se segueix fent.
3: Sí, ja.
1: Recollir fulles.
3: Haurem de recuperar les...
4: Merda del terra, no?
3: Manualitats.
1: No, són fulles caigudes.
3: Del bosc.
1: Va, li agrada la tardor als nostres oients? Ho escoltem.
3: Segur que sí.
5: Bon dia, nois. Hola. Doncs a mi la tardor, clar, que ara ens agradarà més amb la calor que ha fet, doncs mira, estem desitjant que arribi la tardor. A mi el que m'agrada és el canvi de colors pel bosc i aquests entre grocs, taronges, és supermaco. I després pues, això, menjar castanyes, moniatos, panellets, és una estació que està molt xuli. Que tingueu un bon dia, nois.
6: Bon dia, amics.
1: Hola.
6: Per mi la tardor, com avui, és un temps fantàstic. La natura es posa en marxa. Apareixen els colors marrons, ocres, i quan comences a anar a la muntanya, comences a notar aquest canvi de colors. Hi ha flors per la tardor i també apareixeran els crisantems, etc. La tardor ens dona repòs, ens dona tranquil·litat, ens fa parar i escoltar-nos. També us escolto vosaltres, per descomptat. Que tingueu un bon dia, que vagi tot bé.
1: Que vagi molt bé la tardor. No sé si li agrada la tardor a la Núria Mora.
4: Segurament sí, perquè a Lleida hi ha la boira.
1: Onda Cero, Lleida, Núria Mora, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia i molt bona tardor, evidentment, sí. Clar que sí.
1: Vosaltres a Lleida esteu cansats de calor ja, eh? Teniu ganes de tardor segur.
7: Sí, i és el que et dic, o sigui, jo sóc filla de la tardor, a mi em queden un parell de dies per sempre aniversari.
1: Felicitats!
7: Sóc aquí de tardor, de tardor. Sí, escolta'm, sí, no és 25 de desembre, eh? No preocupis. És 25, però de setembre.
1: Però si he dit setembre, eh? Ara ho
4: no, no ho has dit, no ho has dit. Quan s'instal·la la boira definitivament a Lleida?
7: Caldrà veure, això potser més cap al novembre, sí, novembre-desembre, i amb això del canvi climàtic anirem
1: més
7: veient que ara ja portem uns anys que ja és una mica esporàdic.
4: Recordo com fem cartells una vegada que es deien boira, i eren gust de boira.
1: Núria, abans de que arribi la boira, què portem al programa avui?
7: Doncs mira, portem habitatge, una de les principals preocupacions que marca avui tota l'agenda política, econòmica i social, i parlarem de promocions de nous habitatges que hi ha lluny de la capital, és a dir, en petits pobles al voltant on comença a haver-hi algun tipus de moviment amb construccions noves, més enllà de les rehabilitacions que també sempre són necessàries. I tancarem, lligant una mica amb això, parlant de novel·la gràfica amb la Beatriz Pastells, que és una lectora que avui ens parlarà ara de La casa, de Paco Roca, aquesta novel·la gràfica que fa un parell d'anys també va arribar al cinema.
1: Doncs tothom a Lleida pendents de La ciutat amb Núria Mora. Núria, que vagi bé el programa.
7: Igualment, fins demà.
1: Temps ara per l'informatiu, arriba el butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a La ciutat. Recordeu que us estem preguntant per la tardor, que és el que més us agrada.
8: És la una, mediodia en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas.
8: Buenas tardes. En Ceuta, la frontera del Tarajal sigue tranquila a esta hora. No ha habido respuesta a la convocatoria en las redes sociales más.

0: Comencem nou programa Nova Ciutat, ho fem avui aquest dimecres, aquest 23 de setembre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida, un dimecres en què ens preguntem si trobar habitatge nou i a un preu assequible és només un problema de les grans ciutats. Avui mirarem cap a les comarques perquè a les Borges Blanques, Alcarràs i a Castelldans s'acaben de posar en comercialització 138 habitatges de nova construcció amb una inversió de 18 milions d'euros. Una operació que ens servirà també per plantejar una qüestió més àmplia. Hi ha demanda d'habitatge als municipis mitjans i petits de Lleida i per què costa generar-hi nova oferta. En parlarem amb Enric Jiménez, CEO de Somrie. I avui recuperem l'espai salut en femení, com podem arribar a la menopausa amb més informació, més eines per cuidar-nos i per què hauríem de començar a preocupar-nos abans, per exemple, per la salut dels nostres ossos. Doncs tenim aquesta temporada, la segona temporada, mai millor dit, de l'espai que compartim amb l'Associació Era de Salut en Femení. Avui ens acompanyarà la seva presidenta, Maria Antònia Roca, que ens avançarà doncs, alguns dels especialistes dels temes que tractarem aquesta temporada i també algunes de les activitats dels propers mesos amb l'osteoporosi i la menopausa com a primeres cites dins del calendari que organitza l'Associació Era en aquest nou curs que també arrenca. Acabarem obrint una nova gràfica que ens planteja una pregunta aparentment senzilla. Què fem amb la casa familiar quan els pares ja no hi són? Vendre-la, conservar-la, pot semblar una decisió sobre una propietat, però més enllà de què fer amb aquesta casa, doncs també hi apareixen altres factors, com són els records, els objectes, les absències i tot allò que aquella casa representa. Amb Beatriz Pastells del Club de Lectura Saudade entrarem a la casa de Paco Roca, una història en què tres germans es reuneixen a la casa familiar després de la mort del seu pare. La casa és aquella segona residència on havien passat els caps de setmana i on havien passat doncs, totes les vacances d'estiu i de Setmana Santa durant la infància i ara han de decidir què en fan, no només de la casa, sinó de la infància, dels objectes, de les fotografies. En el fons doncs, també ens pregunta què fem amb el nostre passat quan arriba el moment de deixar-lo anar. Aquestes qüestions són les que ens acompanyaran avui fins al punt de les 2 de la tarda, però abans, com cada dia, informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia amb Noelia García. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comença la tardor amb temps càlid i estable i de moment sense precipitacions. Durant aquesta tarda sol i cel clar. Temperatures amb pocs canvis, màximes de 33 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 32 graus a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. Continuen les temperatures altes per aquesta època de l'any. Durant aquesta tarda, vent fluix o moderat de component sud. Demà dijous, pocs canvis als termòmetres, màximes de 34 graus a Balaguer, 33 a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 29 graus a Viella. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 16 graus a la capital i a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 12 graus a Viella. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. I abans de començar també, doncs, si donem un cop d'ull a l'actualitat, aquest divendres hi ha ple a la paeria. El que s'havia de portar en aquest ple, entre moltes altres qüestions, doncs, és l'ordenança de civisme que presenta l'equip de govern del PSC. Recordem, equip de govern en minoria que ha de buscar, doncs, el consens i l'acord de la resta de grups per tirar endavant determinats projectes, com per exemple l'ordenança de civisme. Doncs bé, Junts per Catalunya permetrà aprovar divendres al ple de la paeria la nova ordenança de civisme i convivència de Lleida, una ordenança que, recordem, prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab, després d'haver-se abstingut en el tràmit de comissió. La portaveu del grup, Violant Cervera, ha dit que l'avalaran després que el govern del Partit Socialista hagi acceptat 31 de les 55 esmenes presentades per Junts i 17 més hagin estat transaccionades. Una d'elles incorpora al redactat de la prohibició del burca l'expressió segons la normativa vigent davant d'una eventual regulació estatal que podria arribar també en referència a aquestes peces de roba. El suport a l'ordenança però queda condicionat també a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.

0: públiques. Tot això en clau local. Si ens ho mirem també més en clau econòmica, Unió de Pagesos ha convocat pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona amb tot el sector per la situació actual que qualifiquen d'insostenible per fer viable les explotacions. La coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, ha dit que hi ha ganes de posar de manifest el malestar i ha explicat que la mobilització es farà a peu i amb tractors en tres punts, davant del Departament d'Agricultura, a la plaça Sant Jaume, al Palau de la Generalitat i a la seu de la delegació del govern espanyol. Unió de Pagesos traslladarà dilluns al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment dels costos de producció. I encara en l'apartat social, i abans d'entrar als continguts que tenim avui, ens fixem en un nou espai pensat per fer una mica més fàcil el dia a dia dels pacients oncològics i de les seves famílies. L'Associació contra el Càncer a Lleida ha inaugurat aquest dimecres al matí, fa tot just una estona, l'Espai Amic, un espai que està ubicat a l'edifici polivalent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, un espai especialment pensat per a les persones que arriben d'altres comarques i han de passar moltes hores a l'hospital entre proves, visites o tractaments i podran descansar, menjar, llegir o carregar el mòbil en un entorn molt més confortable i a més també doncs, amb una particularitat important i és que aquest projecte, aquest espai s'ha dissenyat escoltant els mateixos pacients i les mateixes famílies per saber quines eren les seves necessitats durant aquestes llargues jornades hospitalàries. Una iniciativa de l'Associació contra el Càncer que busca humanitzar l'atenció oncològica i oferir un espai de descans i acompanyament més enllà de l'assistència estrictament sanitària. En parlava el president de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Cisco Maranges.
1: A molta gent hem aconseguit tindre aquest espai dintre de l'Arnau, que penso que és un lloc on ha d'estar, on els pacients i els seus familiars puguin tenir un espai amic, no? Que si es diu l'espai amic, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita. Vull dir, està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no? De fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores, no? Aquestes hores mortes. Bueno, doncs és un espai per estar còmode, per estar tranquil, per llegir, per dormir, per descansar, per menjar si necessito menjar alguna cosa. Vull dir, una mica és una sala d'espera especial, penso jo, no? Vull dir, per a aquesta gent que en aquest cas pateix càncer.
0: Un espai que ja es pot demanar des d'aquest dimecres i que permet doncs, descansar, menjar tal com escoltàvem, disposar d'aquest moment de calma també dins del mateix entorn hospitalari. El servei de la sala és gratuït i per fer-ne ús els interessats han d'accedir a un codi QR que trobaran als diferents serveis d'oncologia de l'hospital i omplir el formulari corresponent. 14 minuts passen de la una del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem amb tot el que tenim avui a la ciutat.
2: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
4: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
5: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Tons i Dera 2, 973-267700 o a solglas.es.
0: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida.

0: i el dia 28 a la 1 del migdia escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
1: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
2: Sí, soy yo.
1: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
2: Sí, sube, sube.
3: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
4: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
0: L'accés a l'habitatge, ja ho sabem tots, s'ha convertit en un dels principals problemes per a moltes famílies, però la falta d'oferta no afecta només a les grans ciutats. També hi ha municipis mitjans, municipis petits, que tenen dificultats per generar habitatge nou, tot i que hi ha demanda. El club inversor Vallsomrie ha posat en marxa la comercialització d'un total de 138 habitatges de nova construcció en municipis com Alcarràs, Castelldans o les Borges Blanques. Estem parlant d'una inversió conjunta de 18 milions d'euros i preus que, segons la companyia, se situen fins a un 20% per sota dels habitatges de protecció oficial de la zona. En parlem amb Enric Jiménez, CEO de Somrie, per analitzar una mica doncs, aquesta promoció, però també per saber què està passant amb l'habitatge a les comarques de Lleida. Què tal, Enric? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Maria.
0: Comencem doncs, per aquestes tres promocions. Són 138 habitatges nous a les Borges Blanques, a Castelldans, al Carràs. Què us ha fet detectar que aquí, en aquests municipis, hi ha una demanda suficient per plantejar aquestes inversions?
5: Mira, tot ve arrel de recuperar WIPS, que se li diu amb un argot professional del centre immobiliari, és work in progress. O sigui, són peces que s'havien fet en els anys 2007, 2008, 2009 i que van quedar parades per la crisi. Per tant, algú ja havia detectat que hi havia necessitat per als estudis a la zona i que se les van quedar als bancs i demés. Nosaltres hem comprat a fons com Sabet i demés. I ja hem analitzat que a la zona hi ha aquesta demanda de vivenda i pensa que ja fa 17 anys que no es construeix cap obra nova en aquell sector, entenem que són vivendes que poden absorbir les mateixes poblacions de la zona i moltes vegades les ciutats més importants com Lleida, que s'han escalfat amb els preus, doncs hi ha que dir, hòstia, necessito comprar una obra nova, no m'importa per desplaçar-me 10-15 minuts amb cotxe i que puguin anar a comprar aquestes ciutats que són relativament... Jo no els diria ciutat dormitori, sí, però sí que realment poden ajudar que aquell nucli pues, tingui més vida.
0: Uh-huh. I qui està demandant aquests habitatges? Estem parlant de famílies que ja viuen en aquest municipi o precisament això també? Doncs, gent que arriba potser a Lleida Ciutat, que té la seva feina doncs, aquí, però que després doncs, busca aquest tipus d'habitatges fora de la capital.
5: Les primeres informacions que ens han arribat una vegada hem començat a comercialitzar són tres tipus de clients diferenciats. El de la zona, que necessita una vivenda de reposició, que té un pis correcte però que és molt antic o estan de lloguer i volen donar el pas a viure una vivenda d'obra nova. El segon nivell de gent que s'està trucant és gent també de Lleida, com et deia, que busquen una obra nova que no es poden permetre comprar un tres dormitoris per 350 o 380 mil euros i poden pagar 220, 240 mil euros, a més en terrasses i de més. I el tercer perfil és de les vivendes que són més econòmiques, un perfil més inversor. Uh-huh. Gent que està comprant alguna vivenda per poder llogar-la i per poder tenir uns petits estalvis i fer alguna cosa de patrimoni per els propers anys.
0: Uh-huh. Clar, i també doncs una dada curiosa, no? Que estem parlant d'habitatge lliure de nova creació que pot sortir uh-huh. inclús més barat que habitatges de protecció uh-huh. oficial. On és la clau? Perquè aquests números uh-huh. també doncs surtin.
5: Mira, la clau és en comprar amb aquests fons, que per ells és un problema, no saben desenvolupar aquest projecte, però per tant és comprar edificis que estan, en alguns casos, entre el 60 i el 70% d'execució d'obra. Què vol dir? Que està feta l'estructura, parets de tancament, estan les façanes, estan les zones comuns... I tot això fa que el cost de compra, el comprar i aquest 70% ja d'execució, com que només hem de fer el 30%, quan tu sumes el que et costa el solar, o en aquest cas l'edifici, sí, més el que has de posar d'obra, que no és aquest 70%, doncs et permet tenir un marge correcte de promotor, però vendre molt més barat.
0: Clar, moltes vegades, ja ho sabem, el tema de l'habitatge és un dels problemes que afecta més a les famílies i molts cops

0: potser el que fem és centrar-nos en les grans capitals, no? Però si parlem una mica doncs, de les comarques, dels municipis que tenim a Lleida, quina seria una mica la radiografia? Tenim prou habitatge per a la població que hi vol viure?
1: No. Pensa que, a més, hi ha un segment que estem oblidant i que nosaltres creiem que és un segment que a curt plaç, en els propers 5-7 anys, necessitarà vivenda, és de treballador que ve d'altres països a treballar a feines on no vol treballar el d'aquí, que poden ser doncs, el camp, la construcció, la restauració. Aquest perfil que ha arribat a Espanya jugant una vivenda petita i de més, però que s'ha instal·lat aquí, que vol quedar-se a viure aquí i que té necessitat de compra, però que vol comprar per 100.000 euros, sí. Per 120.000 euros, aquest perfil que ara ja és hipotecable, ja els poden donar hipoteques, ja s'hi poden, perquè ja tenen un trat rècord d'anys pagant lloguer, s'ha consolidat la família, doncs tenen necessitat, no poden accedir a lo millor a vivendes de 200 o 300.000 euros, però sí que poden accedir a vivendes de 120 o de 150.000 euros. Per tant, nosaltres ens hem enfocat molt per treballar fins al 2030 amb vivenda assequible, que diguem que és una necessitat brutal, que a qualsevol zona d'Espanya, però si ens anem a llocs com pot ser Lleida, que tenen aquesta necessitat de cobrir aquest tipus d'habitatge, doncs nosaltres estarem allà per poder donar a la demanda existent doncs, l'oferta oportuna.
0: Clar, i és que al cap i a la fi podem veure que en aquestes ciutats més mitjanes o en aquests municipis petits, en realitat, poden acabar sent part de la solució al problema de l'habitatge, no? Sortint també de les grans ciutats.
1: Correcte, i a més, amb aquest tipus de vivenda que estem fent nosaltres, amb més velocitat, perquè què passa? Com que es necessita tant d'habitatge, es necessiten arrencar projectes molt grans, però quan tu arrenques un projecte de zero, que és un solar, que s'ha d'urbanitzar, una vegada s'ha de presentar el projecte, molts projectes d'aquest tipus poden trigar fins a 3 o 4 anys en entregar vivendes. Vull dir, nosaltres estem comprant actius que, si tot va bé, en 6-8 mesos podem començar a entregar les primeres vivendes a Borges Blanques.
0: Uh-huh. Estem parlant d'habitatges que es poden comprar, però que també es poden llogar, no? Hi haurà una part d'aquest habitatge que es destinarà al mercat del lloguer.
1: Al lloguer, correcte. Hi haurà una part de els mateixos inversors que volen comprar per lloguer i nosaltres, en molts casos, en molts projectes, ja serem algunes peces per aportar també en el mercat del lloguer perquè creiem amb la figura patrimonialista i en poder també a gent que no pugui comprar que pugui jugar aquestes vivendes.
0: Uh-huh. És important, no?, que el sector privat també pugui promoure aquest tipus d'habitatge nous en municipis, no?, que obri una mica més la mirada i doni servei doncs, a aquesta demanda que entenc que esteu detectant que hi és.
1: Però jo et diria que més que important, l'única solució, vull dir, ja han demostrat les administracions públiques, per bé o per malament, que no poden fer-ho, ni volen fer-ho, ni saben fer-ho. Per tant, l'únic que demanem des de la part més privada és, si us plau, no posin pals a les rodes, vull dir, facilitem les llicències, facilitem l'agilitat, facilitem els projectes, perquè tothom pugui avançar. Pensa que el temps és el pitjor enemic del promotor. Sí. Quan més s'allarguen els projectes, què passa? Que jo vull compro alguna cosa per poder-ho entregar d'aquí 8 mesos i tinc els números controlats. Si jo compro alguna cosa avui per d'aquí 3 anys, pensa que jo m'estic fent uns números d'avui, per exemple, en els materials de la construcció, que d'aquí 3 anys probablement no tinguin res a veure. Per tant, què passa? Que els preus acaben pujant per adaptar-se a aquests nous preus. Per tant, la velocitat, la rapidesa, en què les administracions públiques posin de la seva part, sobretot que diuen que volen posar de la seva part, ja no han creat molta vivenda perquè no tenen ni capacitat, ni temps, ni són experts, sinó que ajudar o fer temes conjunts amb la part privada, jo crec que és la solució.
0: Mm-hmm. Doncs, de moment tenim aquesta promoció que estàvem explicant, aquests 138 habitatges de nova construcció en municipis molt propers a Lleida, les Borges Blanques, Alcarràs i Castelldans. Enric, moltes gràcies per fer-nos una mica la radiografia de la situació també i doncs, aquestes possibles solucions que al final donen resposta a una demanda existent. Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
4: Sí!
3: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
5: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n pagarà.

0: fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
1: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
2: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1 del migdia, escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
3: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. Salut en femení.
2: A La Ciutat encetem la segona temporada d'aquest espai de salut en femení que fem amb la col·laboració de l'associació OERA, una xarxa, podríem dir, d'acompanyament, de divulgació al voltant de la menopausa, al voltant també de l'osteoporosi. Donem el tret de sortida a aquesta segona temporada i ho fem amb la presidenta de l'associació OERA, Maria Antònia Roca. Què tal? Bon dia, Maria Antònia.
4: Hola, bon dia, Núria.
2: Com estem?
4: Pues molt bé, sí? Ja ho veus aquí, amb ganes de tornar a reprendre aquestes xerrades.
2: Unes xerrades que tu deia abans de començar, feia una mica així de repàs de temporada passada i hem parlat de molts temes, hem parlat de molts aspectes que tenen a veure amb la nostra salut en general i que intervenen també, doncs, segons el moment vital, les etapes, l'edat en la que ens trobem, en aspectes que potser a vegades ens passarien per alt, no? Que ens ha servit una mica, penso, per situar-nos i per veure que quan parlem de menopausa, que quan parlem de perimenopausa o d'osteoporosi, doncs també estem parlant de dormir bé, de menjar bé, de tenir cura de la nostra pell, de la nostra salut mental, de la nostra salut sexual, que a vegades potser se'ns escapa una mica, no?
4: Sí, bueno, és que la menopausa, ho parlàvem com tu bé deies, encabeix molts àmbits, no? Sembla que no, que només és una cosa de dones i que només ens serveix doncs, perquè perdem la regla i ja està, estem menopàusiques i ja està. No, no. Hi ha altres conseqüències que són les que s'han parlat durant aquesta primera temporada i que en aquesta segona temporada es profundiran una miqueta més perquè, bueno, sí, hi ha uns canvis que cal tenir-los en compte i que és important que les senyores els coneguem i els senyors, val?
2: Clar, no? Sí, perquè a vegades ens centrem només amb les dones, que són les que en pròpia pell doncs podem estar patint, però és important al final que tothom en sigui conscient, no? De la mateixa manera que quan amb les nenes tenen la regla, també doncs, els nens els hem d'involucrar perquè l'acompanyament sigui més efectiu.
4: Sí, està clar. O sigui, tu tens que... Jo sempre dic el mateix. Quan arribes a aquesta etapa, tens que fer partícip al teu entorn, no? De que estàs en aquesta etapa. I si tens un fill, doncs li tens que explicar que la seva mare està en aquesta etapa i si tens una filla, evidentment, no? Però que els homes se'ls ha d'implicar, no? Que sembla que la pel·lícula no va amb ells, saps? Que no, és una cosa de dones. Sí, sí, és una cosa de dones, és evident, però també és una cosa d'homes perquè són els que també ens acompanyen tant a casa com a la feina, perquè no vivim en un món exclusiu de dones, sinó que també hi ha senyors, no? I, per exemple, aquest any s'ha patit molt amb el tema de la teràpia hormonal substitutiva, no?
2: Sí.
4: Que hem tingut aquests problemes, no? De l'abastecimiento, no sé com es diu.
2: Sí, l'abastament, no? Que hi ha hagut escassetat realment.
4: Exacte, vull dir, i això ens ha passat a les senyores. Carai, els senyors amb la Viagra no ha passat. No sé, potser ens ho hauríem de plantejar, això, Ho deixo aquí, però vull dir que potser ens ho hauríem de plantejar. Perquè, clar, tu quan estàs amb una teràpia hormonal, deixar el tractament perquè no tens la crema o no tens els parxes, val? això no és bo, perjudica, no? Ens perjudica les dones. I ho han patit, moltes senyores. I al senyor això no els ha passat, la Viagra sempre l'han tingut disponible. Senyors dels laboratoris, s'ho han de fer mirar.
2: Veus, i aquí tornem a incidir en un dels temes que a vegades és recurrent, no? La importància de la visibilitat, de poder parlar, de que no hi hagi cap tipus de tabú, perquè si no hi ha una queixa, doncs evidentment tampoc no hi haurà després una solució, o si més no, que es posin els mitjans perquè aquestes coses no passin, no? Hem de poder dir totes les coses.
4: Per això aprofito per dir-ho, i és evident que s'ha dit molt aquests mesos amb xarxes, sí. Hi ha hagut moltes senyores que ho han reivindicat, no? Que això no pot ser, no? Bueno, ara sembla que estem millor, no? Això s'ha anat solucionant, però arribar a patir pèrdua de subministrament és molt fort, mm-hmm. Vull dir que estem al segle XXI, no sé.
2: Bueno, aquí ho deixem. Si algú pot fer alguna coseta...
4: Sí, aviso per a navegantes, no? Aviso per a navegantes, sí.
2: També una de les coses que és un dels missatges que en les diferents seccions que hem anat fent, jo crec que s'ha entès ja i que ha quallat, que no estem parlant del final d'una etapa, sinó que estem parlant d'una transició i d'un canvi i d'un nou inici i d'una nova etapa. I això doncs, pot ser també perquè se'n parla, perquè es dona visibilitat, perquè cada vegada també doncs, hi ha més veus que s'alcen i que ho expliquen i que aporten el seu testimoni de primera mà, doncs aquí sí que més o menys estaríem d'acord en que s'està normalitzant.
4: Home, sí, el tema de la menopausa en aquests últims 10 anys o 8 anys se n'ha parlat molt, sortosament, se n'ha parlat molt i crec que a moltes senyores els està quedant clar que hi ha uns canvis, no? Que és una etapa nova, però jo crec que també ens l'hem de prendre com no que viene el lobo, saps? Vull dir que patirem molt, que perdem, no sé, la nostra feminitat, no, vull dir, és una nova etapa, canvien coses, és evident, ens trobem en situacions que abans no teníem, no? Pues fogots, sequetats, canvis d'humor, mal son. Sí, tot això és veritat que ho tenim, però ho podem gestionar. Hi ha una teràpia hormonal substitutiva que ens pot ajudar. Vull dir que no estem deixades de la mà de Déu. Vull dir, si tot això ho expliquem al nostre ginecòleg o ginecòloga, doncs ens pot ajudar i ens pot dir doncs, bueno, el camí que hem de seguir per estar òptimament en aquesta etapa, no? I viure-la amb normalitat, perquè no passa res.
2: La qualitat de vida, al
4: la
2: final.
4: La qualitat és el més important que hem de tenir les dones, no? I amb la menopausa sí que, torno a dir, hi ha uns canvis, però bueno, m'ajuda, que hi és, que existeix, ho podem tirar endavant, clar que sí.
2: Una ajuda que també des de l'associació era poseu a l'abast de les dones, clar. I de la població, no?
4: Clar, per això vam néixer, no? Per ajudar les dones en aquesta etapa, no? A passar-la el millor que es pugui, no? I explicar-los-hi, no? Que la puguin entendre i que no se desesperin, perquè jo recordo, encara passa, per això, però amb els inicis, dones que te deien, oh, és que no puc dormir, és que no sé què, tinc molts fogots, estic molt nerviosa, molt angoixades, no? I tot això s'ha anat calmant, no? Vull dir, les senyores, degut a la informació que hi ha, no? Com bé deies tu a les xarxes, els propis metges, no? El teu ginecòleg que t'ho explica, doncs, bueno, s'ha apaivagat una miqueteta, no? Ara les que es preocupen, perquè a vegades pues, parles amb noies joves, no? De 20 anys, 25, i te diuen, no, sí, tot això em passarà. Dic, no te passarà, són uns canvis que hi haurà, o no, perquè a vegades hi ha senyores, són poques, que no pateixen res, vull dir...
2: Ja, sí, que no, ho transiten
4: sí, tranquil·lament.
2: Amb uns efectes que potser no són els mateixos, clar.
4: Mínims o zero, no? I a vegades aquestes noietes joves, com que ells ho veuen llunyà, saps? Doncs, pues, bueno, no posen molta atenció, no?, quan parlem nosaltres. Però algunes sí, no? I te diuen, ah, oh, sí? Pues sí, però bueno... Ah, bueno, me diuen una vegada, bueno, com que hi sou vosaltres, doncs pues jo quan m'hi troba ja m'ho explicareu. Doncs pues vale, perfecte. No? Per això hi som, no?, per explicar-ho, no?, i per ajudar a les dones, no? Però sí, és curiós.
2: Ja, a més ho feu també, doncs, amb una xarxa molt àmplia de col·laboradors i de col·laboradores, i com dèiem, també, doncs, des de molts àmbits, des de moltes mirades i moltes perspectives diferents, que d'això es tracta.
4: Sí, nosaltres estem molt contentes per aquesta xarxa que hem anat teixit, no?, i que sempre s'han volgut sumar al projecte, perquè nosaltres això ho agraïm molt i molt, val?, I això també ens dona, doncs, això, que podem ajudar les dones perquè tenim aquesta xarxa de diferents col·laboradors amb diferents àmbits que et poden parlar de diferents especialitats. Sí, sí.
2: Ah, ho hem vist durant la temporada passada. Exacte. I ho veurem també, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, hi haurà uns canvis i segurament profunditzarem una miqueta més, però hi haurà molts canvis, sí. Jo crec que també els teus oïdors ho gaudiran molt, segur que sí.
2: I si no també en el dia a dia de l'associació, perquè si ens anem mirant el calendari, això també és com una mica un curs escolar, no? Com fem aquí a la ràdio, com fan als centres educatius, comencem al setembre, anem arrencant motors i l'activitat comença, i des de l'associació també comença, perquè feu jornades, feu seminaris, feu xerrades, feu conferències, feu ponències, i els premis, evidentment, primer trimestre del 2027, imagino, doncs que ja ha preparat una mica. Com es prepara aquest dia a dia de l'associació?
4: Ah, doncs amb molta il·lusió, de debò, molta il·lusió, i doncs sempre quan truques a la porta de qualsevol especialista, no? Doncs ens reben molt bé i estan encantats de col·laborar amb nosaltres. Ara, per exemple, el més immediat que tenim és el dia 1 d'octubre, que fem una xerrada per l'osteoporosi, no? Amb una fisioterapeuta, que la fem al Medfision, al centre Medfision, a la Rambla Ferran, i fem aquesta primera xerrada, i després el 17 d'octubre fem el fòrum, no? Uh-huh. Això ho fem cada any, aquest any serà el 9è, i ho fem, doncs, com que és el Dia Internacional de la Menopausa i de l'Osteoporosi, doncs aprofitem els dos dies internacionals, els juntem i fem un fòrum. Aquest any el fem el 17 d'octubre, és el dematí, de 9:30 a 2, a l'Espai Orfeo, al carrer Sant Martí,
2: sí.
4: I portem quatre ponents molt potents, i espero que la gent ens acompanyi molt. Que sortosament sempre ens acompanyen, eh? Tenim aquesta sort que sempre tenim un públic, no? que sempre quan proposem, fem propostes, pues sempre ens acompanyen, i això nosaltres ho agraïm moltíssim, no? Llavors el 17 d'octubre, pues ja ho sabeu, podeu venir i gaudir d'aquests professionals perquè els tenim de primera mà, no? Llavors és quan tu pots fer la pregunta directament a la professional, a vegades que no tens a l'abast sempre, no? I això està molt bé i ho notem molt nosaltres, molt, que les senyores allí, perquè majoritàriament venen senyores, sí. Majoritàriament, hi ha algun senyor, però majoritàriament són senyores, les senyores allí estan còmodes, i això és el que nosaltres volem, que estiguin còmodes quan pregunten al professional, doncs, al reumatòleg, o al sexòleg, o al que sigui, que pregunten amb confiança, saps? Amb tranquil·litat, i això ho veus, ho perceps, no? Que estan còmodes, i això és brutal, l'ambient que es crea.
2: Bueno, i al final també és el que deies, 9a edició, per tant ja hi ha una trajectòria, sí. Al darrere, que imagino que de la primera edició a aquesta última, doncs també s'ha vist aquest creixement, no? I aquesta confiança d'estar en un lloc on comparteixo segurament amb moltes altres dones, doncs, moments en què he viscut i que hi he passat, i que entre totes al final, doncs, el que deies, aquesta xarxa també,
4: sí, sí.
2: Que permet ajudar.
4: Sí, sí, són temes molt personals que veus en allà, com qualsevol senyora, doncs, aixeca la mà, pregunta i explica en primera persona la seva situació, no? I pensa que bé, allí hi ha unes 60 persones, que no ens coneixem tots, uh-huh. Evidentment, eh? I aleshores, aquest ambient de seguretat, de comoditat, de tranquil·litat, de confiança, doncs, nosaltres això ho agraïm molt i ho percebem molt, saps? I les senyores allí estan molt còmodes, i per això nosaltres estem supercontentes de fer aquest fòrum.
2: Clar, i la gràcia també és que és això, és físicament, és presencial.
4: Clar.
2: Que moltes vegades, doncs, sí que potser a través de xarxes podem participar o podem veure i tens més aquest anonimat, però el fet de poder-ho compartir, no? Doncs encara suma molt més valor.
4: Sí, sí, sí. I com que fem una pausa a cafè, doncs clar, en allí doncs fas molt networking, no? Perquè, bueno, tens allí el professional que, si vols, el tens al teu abast i li poden preguntar, no?
2: Uh-huh.
4: I això genera un clima molt... molt còmode, molt tranquil, saps? Molt confortable. Sí, sí, sí.
2: Ah, els premis, primer trimestre del 2027,
4: sí, sí, sí, sí, sí,
2: això
4: vol...
2: també, eh?
4: Sí, sí.
2: Ja està en
4: bueno,
2: marxa.
4: Però encara... Sí, sí, sí, encara... ara estem muntant el fòrum, saps? Sí, evidentment, sí, sí. Quan no sortim d'una ens posem en una altra, està clar, eh? Però sí, sí, els premis també són molt, molt i molt importants perquè visibilitzen dones, que en diferents àmbits fan una feina molt bona, no? I... que et donin un premi a la teva feina, doncs elles t'ho agraeixen moltíssim, no? I a més els sobten molt, no?, de que existeixi ERA i que faci aquests premis. I nosaltres estem encantades de fer-ho, clar que sí. Mm-hmm.
2: Doncs, Maria Antònia, seguirem pendents de l'actualitat del dia a dia de l'associació a través de les activitats de les xerrades i, evidentment, també a través d'aquest espai que nosaltres també doncs, tenim aquesta petita finestra aquí a la ràdio per fer divulgació, per donar visibilitat

0: i per posar sobre la taula doncs, aquests temes que a vegades igual se'ns escapen, però que és necessari doncs, que també els anem recordant i que ens interpel·len a tots, evidentment, com estàvem comentant. Moltes gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a tu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou sub 100% elèctric de Skoda. Vine a veure el Puja'l i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Del Mau Motor, del grup Nayox.
0: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1:00 PM, escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida amb Núria Mora. Veus Saudade.
0: Obrim la nostra secció que dediquem a la literatura i sobretot als lectors i a les lectores. Ens acompanya avui una altra vegada, ja ho va fer la temporada passada, la Beatriz Pastells, per compartir amb nosaltres doncs, una de les seves passions, que és la lectura i en aquest cas concret doncs, també la novel·la gràfica. La temporada passada doncs, ja ens hi vam introduir una mica, seguirem ara durant aquests propers minuts amb un dels autors de novel·la gràfica de còmic potser doncs, més reconeguts i que segur que tothom, qui més qui menys, n'ha sentit a parlar, que és Paco Roca. Ha tingut moltes publicacions, una d'elles, que a més li comentava ara a la Bea abans d'entrar, he fet el camí a la inversa, perquè hi ha l'adaptació cinematogràfica i he vist la pel·lícula abans, és La Casa, es va publicar el 2015 i avui doncs, hi tornem nosaltres. Què tal, Bea? Com estàs?
1: Molt bé, bon aquí dia. De nou, doncs, encantada.
0: Escolta, nosaltres també encantats de tenir-te aquí per parlar de La Casa, de Paco Roca, que bueno, ja ho deia, jo em sembla que més o menys tothom té alguna referència o n'ha sentit a parlar alguna vegada, perquè a més és una persona que a través doncs, dels seus llibres, dels seus còmics, de les seves vinyetes, ens aconsegueix apropar a uns temes que ens interpel·len a tots d'una manera o d'una altra, no? Així una mica en general.
1: Sí, a més és que ho fa d'una manera que és vivencial, o sigui, t'arribes a introduir dintre del còmic, no? I són temes que és el que tu dius, ostres, que pessiguen una miqueteta el cor, vull dir, quan els llegeixes i aconsegueixen remoure consciències i remoure memòries i remoure tot.
0: Clar, i a més ho fa d'una manera que dius, ostres, un escriptor a través de la paraula doncs et permet entrar a dins, però quan ho estem fent a través de poca paraula i de molta imatge, deixa molta llibertat a cada lector a que pugui fer seva la història que està explicant, no? Que al final doncs, una mica és això, són temes com molt universals.
1: Sí, perquè a més tots qui més qui menys hem viscut coses de les que parle, no? En aquest còmic, en aquesta novel·la gràfica que ara parlarem, però també altres que tenim, no? Aconsegueix, com, segur que algú ens ha explicat alguna història, no? Relacionada amb allò o alguna cosa, alguna vivència semblant. Sí, sí.
0: Parlem de La Casa, explica'ns.
1: És que és preciosa, vull dir és una novel·la gràfica preciosa. Aquest tema, bueno, La Casa és un còmic que fa temps, ja fa molt temps que vaig llegir, després vam tornar a llegir al club i la veritat és que li tinc com molt carinyo, li tinc, no?, una especial predilecció perquè parla d'un tema, no?, com és les coses que tenim, no?, i que no valorem moltes vegades, no? bueno, faig un petit resum, no?, així general. La casa tracta, no?, són tres germans que tornen a una casa quan el seu pare s'ha mort, no?, i comencen a recordar, no?, tot el que allí van viure, però també una mica de nostàlgia de no haver estat suficient com pel seu pare. Aquesta tristor de, ostres, no?, quan el tenia no el vaig trucar, o quan el tenia no vaig estar, o quan, no?, ens hem de despedir de les coses, lo complicat que és. Però ho fa, no té un punt de, o sigui, té un punt de tristor, però no és ben bé trista aquesta, no és trist el còmic, té un punt de llum de dir, ostres, pues ho vaig a fer ara que puc. No?
0: Clar, bueno, i també és com una oportunitat entre els germans, no?, que doncs, la vida a vegades et porta, doncs, a situacions, a moments, a llocs diferents, de tornar-los a reunir en aquell espai que és casa, que és espai de seguretat, també, no? Malgrat cadascú té les seves històries o els seus records.
1: Sí, o sigui, és una espècie d'espai de seguretat, però també és una bomba de
0: rellotgeria,
1: no?
0: Sí.
1: Allí ens hem de ficar d'acord de tot, perquè clar, una cosa és quan ets petit, de com vius les coses, no?, aquell record que tu tens, però després tornar allà amb tot el moviment que tens a la teva vida, no?, perquè tothom està molt ocupat i mai té temps de res. I quan te sacseja una cosa així i et fa tornar a la realitat de tornar a aquesta casa i dir, què fem amb tot això, no?, tots els records que hi ha dintre, els mobles, però ja no només les coses físiques, totes aquelles vivències que de sobte un arbre te tornen, no? Ah, mira, és que se'm fica la cara de gallina, eh? O sigui, és una barbaritat.
0: Clar, perquè a més era una casa, crec, com la segona residència, no? Era aquella casa d'infantesa, d'estius, de vacances, que el temps passa a poc, que els dies són llargs, que fins i tot tens temps per avorrir-te, que necessites qualsevol cosa per fer que les hores passin, no? I aquesta interacció també amb els germans i tot.
1: Sí.
0: Que és com un record molt idíl·lic, no? És la casa del dia a dia, que també, sinó que és com aquella part més bonica, no?, d'infantesa.
1: Sí, clar, qui ha tingut una casa, no?, al poble o alguna cosa així, jo per exemple, que he tingut una casa al poble, o sigui, jo anava al poble i per mi era com l'ideal de felicitat absolut de l'estiu, no?, o si està més a prop, jo perquè la tenia més lluny, però com aquesta és la casa que et porta, que s'encapsula tota la felicitat, no? Però clar, després tornes de gran i potser són tres germans, no?, i un s'ha fet càrrec del pare quan ha estat pitjor, no?, i està com molt cremat, l'altre no té temps de res, l'altre se sent molt culpable. Clar, se barregen com coses i interessos de uns anem per feina de traiem-nos això que m'està pesant moltíssim, no?, de sobre, però l'altre és te quedes allà impregnat de vull tornar a aquella felicitat de quan estàvem els tres aquí.
0: Clar, perquè el debat és què fem amb aquesta casa, la venem o què fem, no?
1: I enfrontar-se a tot el que hi ha dintre. Clar, al final els records és això, no és la pròpia casa, també si qui l'ha llegit o qui el vol llegir o qui ha vist la pel·lícula, hi ha un veí aquí que porta part de la història, llavors els hi fa com veure coses que ells no sabien.
0: Clar.
1: Perquè al final el pare, ostres, clar, el pare d'aquest llibre forma part d'una generació que costava molt que aquestes persones mostressin aquest estimar, no?, de dir t'estimo. Però a vegades se demostra d'altres maneres. I clar, ells se'n donen compte a través d'aquest veí de tot el que veuen a la casa, de que el seu pare els estimava més del que ells es pensaven.
0: Clar, els tenia molt presents.
1: Exacte. Mm-hmm. I llavors, clar, enfrontar-se a desfer-se de tot això, que complicat.
0: Que difícil.
1: Sí.
0: M'explicaves, a més, que hi ha una vinculació també personal del propi autor amb aquesta història, que no la coneixia.
1: Sí, bueno, buscant una miqueteta d'informació, la casa és real. O sigui, l'autor, el Paco Roca, va escriure que aquest còmic, va fer aquest còmic després de que es morís el seu pare, no? I una mica com amb la culpabilitat i amb la pena de no haver estat prou per ell, no? I la casa, o sigui, el dibuix de la casa és la casa real que tenen a València, que estava a València, i després a la pel·lícula la casa va ser on es va gravar la pel·lícula.
0: La casa real. Familiar.
1: Sí, sí, sí. I és, ostres, xulo.
0: Com està fet? Què hi trobem? Quins matisos hi ha? Què ens explicaries d'aquesta novel·la gràfica, que a més la tens aquí entre les mans?
1: Sí, totes les novel·les del Paco Roca tenen un punt especial perquè juguen molt amb el tema de les textures. O sigui, es pot arribar a veure la textura i com tocar aquesta casa, no? I juguem amb el

0: amb la temporalitat, dintre del còmic juga molt amb el tema dels colors. Llavors, per anar endavant i enrere, es nota com la lluminositat dintre de les pàgines. Tot el que és, no, el passat, la infància, tot el que es va viure, és amb uns colors com més lluminosos, més, i ara és com un color, en l'actualitat és com un color com, no, més apagat, que és la realitat. I llavors, aquest llibre està, aquest còmic està fet amb horitzontal. Llavors el que pretenia l'autor, que he estat buscant una miqueteta, és tornar-nos una mica als àlbums de fotos que tots havíem tingut i que ara s'ha perdut una mica tot això, que era tan xulo, que obríem, no, amb horitzontal i veiem totes les fotografies. Llavors, clar, el fet de fer aquest còmic amb horitzontal ens porta una mica amb tot això. No, a tornar als àlbums familiars, no, al record aquell de les fotografies que s'imprimien, no, i les ficaves dintre d'un àlbum. I la veritat és que, bueno, és que tenen un destaquen d'alguna manera tots els còmics del Paco Roca, tots són, tenen una textura diferent.
1: Clar, i això és xulo, no? Perquè suposo que com a lector, al final, quan vas llegint i quan vas veient, doncs, altres llibres seus o d'altres autors o autores, vas entenent una mica també quin és aquest llenguatge, no? O vas aprenent a diferenciar quins són aquests matisos o coses que pot ser, doncs, el que dius, no? Quan està parlant de la infància hi ha una lluminositat que a l'edat adulta, doncs, evidentment, ja estem tots una mica potser més grisos, no? I estem en un altre tipus de color. O sigui, aquests detalls que potser a simple vista no en som conscients, però que entrenant-nos una mica, no, amb la lectura, podem arribar a distingir.
0: Sí, perquè, clar, vull dir, ja la temporada passada, que parlava també del mateix, no, del tema del color, de com anar endavant i enrere, quan tu llegeixes un llibre, al final també l'explicació de del temps, no, te'l van escrivint mitjançant paraules, no, i tu ets capaç de transportar-te aquí, però clar, aquí com que t'està donant la imatge, clar, ha de ser molt clar en el temps que estàs. Llavors, a través de la imatge i del color, que potser l'autor dirà una altra... Vull dir, clar, sí, però, jo és, bueno, la meva interpretació.
1: Clar, exacte, és el que
0: vull
1: dèiem, dir... al final cadascú fa la seva interpretació.
0: Exacte.
1: No?
0: Llavors, és aquesta l'avantatge, és com veure una pel·lícula. A través de la llum, és a dir, és que ets capaç, els còmics aquests del Paco Roca, ets capaç de ficar-te dintre de tots els que té, i a més parlant de temes que pesen. Però no són llibres foscos, vull dir, al final tots tenen com aquesta llum i aquesta... com unes ganes de viure, que et donen ganes d'entrar dintre.
1: I quan has vist la pel·lícula, que fa un parell o tres d'anys que es va estrenar, tu trobes que l'adaptació ha aconseguit captar tot això que es desprèn del còmic?
0: Sí, jo crec que sí, perquè al final, com que és la mateixa casa... també et fa com entrar dintre de la mateixa manera, no? I sí que és cert que, clar, vull dir, al final les adaptacions són molt complicades d'aconseguir, però en aquest cas jo penso que està molt ben feta, però jo recomanaria llegir sobretot el primer llibre, no? El poder veure tots aquests matisos del que vol explicar, perquè després sí que és cert, amb la pel·lícula s'expandeix.
1: Clar.
0: I llavors et permet dir, uau, això és de lo que parlava, no? Perquè allà, a la pel·lícula és com una continuïtat, la llum és molt, molt igual, no? És una pel·lícula, vull dir, no sé com explicar-me. Aquí el llibre, com que està tan marcat, te permet veure l'abans i l'enrere d'una manera molt marcada, no? Bueno, jo crec que és diferent
1: també,
0: recurs.
1: Sí, clar, són dos llenguatges diferents i la gràcia és aquesta, poder distingir una mica quines són les diferències entre l'un i l'altre i que quan estàs llegint ets tu com a lector qui va marcant una mica el ritme també i en canvi quan estàs davant de la pantalla amb l'audiovisual
0: sí.
1: ets molt passiu.
0: Exacte.
1: Perquè simplement has de
0: però
1: mirar.
0: Però és molt espectacular també, vull dir, perquè al final és això, et posa dintre d'aquella casa que a sobre és que és real i et fa viure aquells sentiments que tenen els actors, no? Envers què fem amb aquesta casa, no? I com ho viu cadascú.
1: Clar, i a part que et permet identificar-te, perquè
0: totalment.
1: És una situació molt quotidiana en què doncs segurament moltes persones s'hi han trobat o s'hi podran trobar al llarg de la seva vida, no? Perquè forma part també doncs, del procés natural de viure i de morir i dels que queden, que fan amb allò que tenen els d'abans.
0: Sí, és que moltes vegades, vull dir, és un tema com molt profund.

0: no? Però què fem amb tot el que ens queda d'aquells que ens estimem? Perquè de sobte, no? I nosaltres mateixos tenim moltíssimes coses i quan arribes a... Clar, arriba la situació, no? Per això, perquè dius llei de vida o no, o passen coses, dius, de sobte te trobes amb aquella càrrega emocional que et porta a... No? És el moment que te'n penedeixes de dir potser no he estat tant, ostres, haguessis hagut d'estar més, mira tot el que tenia i no el coneixia quasi bé. Clar, jo crec que tots ens haurem d'enfrontar en algun moment, o ens hem hagut d'enfrontar amb això, o coses que guardava aquella persona que dius, ostres, no sabia que guardava això, o que feia això per mi. No? I llavors això, aquesta pel·lícula i aquest còmic ens fan com una espècie de mirall, que és el que ens toca tant, no? Per això m'emociona tantíssim, perquè és capaç d'emmirallar-nos d'una manera espectacular.
1: Va ser una lectura que vau fer al club, imagino que això també doncs, devia despertar una mica, no? Les diverses interpretacions que cadascú, per les seves pròpies vivències, segurament, doncs, també podia reflectir.
0: Sí, perquè clar, moltes vegades llegim llibres que et pots veure o no, de més o menys
1: clar,
0: grau.
1: Que et toque més o menys a prop.
0: Exacte, exacte, clar. Sí. O estàs en un moment vital que et toque més, però clar, el dol i la mort, no? I els temes familiars crec que estan a totes les cases, amb menys o més manera, però vull dir, al final crec que tothom ha viscut això o de prop, o a la seva família, o ho viurà, no? Haver de decidir què fem? Què fem? I amb tota la càrrega que et ve de sobte com una onada, bum, tot aquell record, perquè al final la infància moltes vegades potser la tenim oblidada, però la tenim allà.
1: Clar, no? I fas així i se't desbloqueja tot.
0: Sí, tant. Vull dir, jo soc, vull dir, torno de seguida, mira, és que m'emociono molt. Sí.
1: Alguna coseta més que ens vulguis destacar d'aquesta lectura que ens pugui despertar també doncs, aquesta curiositat de dir això m'interessa i potser no sé com fer-ho jo en el meu dia a dia i si aconseguir-ho això, visualitzar-ho, em dona eines també.
0: Jo crec que al final és llegir-lo perquè és una obra d'art, vull dir, és preciós. Clar. I després... que després de llegir-lo te'n dones compte de dir, ostres, va, aprofitem una miqueta més el temps amb la gent que tenim al voltant, amb els moments, amb, no? Amb aquells records, perquè al final el més valuós no són les coses físiques, sinó les coses que no es veuen i que potser de vegades deixem passar, no? Volem tenir, però el més important és el que no es veu.
1: Clar, allò intangible. Mm-hmm. Doncs amb aquesta recomanació ens quedem, Bea. Moltes gràcies per acompanyar-nos i t'esperem ja en una altra ocasió per seguir aprofundint. Que vagi molt bé.
0: Merci.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: No ha estat l'únic sinistre de les últimes hores. També tenim dos ferits en un incendi en un hotel de Peralada, Montsevalls. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Els ferits són el propietari de l'establiment, que es troba greu, i el seu cuidador. L'incendi s'ha produït després de l'explosió del dipòsit de gas que es troba a l'exterior de la masia.
0: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona continuarà tancada per un temps indeterminat després que ahir es desprengués part del fals sostre. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, el director d'estacions de Rodalies, Javier Domènech, ha explicat que es reformarà tota la coberta per evitar, diu, nous ensurts.
3: Estamos preocupados, vamos a quitar absolutamente toda la cubierta. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y puede ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
2: Pel que fa a les causes, Domènech apunta les pluges dels darrers dies o les vibracions causades pel pas dels trens.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors inacceptables en la gestió de les proves PISA, però defensa la continuïtat de la consellera d'Educació.
4: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convingut a disposició, he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
0: Mentrestant, l'oposició en reclama el cap. Anutil, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, li han demanat des de les files de Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana.
6: Yo me pregunto qué más ha de hacer para que la faça fuera.
7: Los hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos.
8: Hace tiempo que la señora Niubó tenía que haberse ido a casa.
9: La educación catalana no puede ser dirigida desde un despacho pensado para mesurar la productividad. Ni puede ser dirigida tampoco por una consellera que dirige un departamento desde el caos y sin diálogo.
10: La historia hauria de rebatejar-los como el gobierno de los intocables.
5: Els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, han evitat demanar directament la destitució de Niubó, però han retret al govern la seva opacitat.
0: Els pagesos sortiran als carrers de Barcelona el 14 d'octubre davant d'una situació que qualifiquen d'insostenible. Ricard Jiménez, bona tarda.
11: Bona tarda, Gavi. Insostenible perquè a l'increment dels costos i del preu del gasoil agrari s'ha de sumar la competència exterior, els efectes del canvi climàtic, les malalties animals i els danys de la fauna cinegètica. Per això, el sindicat Unió de Pagesos urgeix el govern a aprovar una ajuda directa de 17.000 euros per agricultor.
12: Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i insostenible que és.
11: Paraules de la coordinadora nacional de la plataforma, Raquel Serrat.
0: I en plana cultural, avui parlarem de la Festa Major de Tarragona i de Barcelona.
2: Sí, avui és el dia gran de les festes de Santa Tecla, amb el seguici la jornada castellera, mentre que aquesta tarda el pregó dels propietaris dels cellers de Gelida de Sants donarà també el tret de sortida a les més de 500 activitats de les festes de la Mercè.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça comença avui a defensar el títol de la Champions femenina rebent a les 9 el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. En la convocatòria que Pere Romeu ha facilitat aquest matí són baixa Vicky López i Kika Nazaret. La selecció espanyola, amb 7 futbolistes del Barça i un de l'Espanyol, s'ha entrenat aquest matí preparant el partit de dissabte contra Anglaterra. El davanter blanquiblau Roberto Fernández ha admès que gràcies al seu club ha pogut debutar en una convocatòria de la Roja.
0: Gràcies, Víctor. Ara repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui dimecres comença la tardor i a Catalunya continuem amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis que continuen altes de moltes zones per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 22 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix o moderat de direcció variable. Demà dijous pocs canvis als termòmetres, màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 19 graus a Tarragona i 16 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Roberta Tai. Ho dèiem en portada, nit tràgica a Catalunya, amb dos incidents destacats que han deixat una víctima mortal i nombrosos ferits. El primer accident ha tingut lloc a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, en una residència de gent gran on hi ha hagut un

0: Un incendi que ha deixat un mort. La víctima ha estat localitzada sense vida en una de les habitacions de la primera planta, que és on, segons les primeres investigacions, s'hauria originat el foc. Montse.
1: L'incendi es va declarar cap a 10:45 de la nit i va afectar diverses habitacions de la primera planta i, tot i que les flames es van poder extingir en poca estona, el fum es va estendre també a la segona i a la tercera planta de l'edifici. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que, a part de la víctima mortal, 78 persones han resultat afectades i que 13 residents han hagut de ser traslladats a diversos hospitals per inhalació de fum. Aquests 13 residents s'han de reallotjar, ja que les seves habitacions són les més afectades per l'incendi. La majoria tindran nou destí avui mateix, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
2: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Durant el dia d'avui també, en funció de que es puguin trobar aquests espais, s'intentarà netejar, s'intentarà fer que aquestes habitacions siguin habitables, però aquelles 13 persones que han sortit fora i que per tant no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
1: La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre i és que la major part de l'edifici va quedar protegida gràcies al correcte funcionament de les portes tallafoc i dels sistemes d'emergència. Arran d'aquest incendi, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes.
0: També hem d'anar cap a Peralada, a l'Alt Empordà, on aquesta nit una explosió en un hotel ha causat 2 ferits, un home de 47 anys, que es troba en estat crític, i un altre, Ferran, de 74, en estat lleu.
3: Tots dos, el propietari de l'establiment i el seu cuidador, han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta de Girona. Els fets s'han produït aquesta matinada quan ha explotat la canalització de gas situada en un dipòsit a l'exterior de l'edifici per causes que encara s'investiguen. Qui ha donat l'avís ha estat un veí, en Joan Cros.
4: Hem sentit una explosió com una bomba. Bueno, quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat algo gros i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu, i un altre veí, l'altre que estava amb ell, veia.
3: La masia de planta baixa i 2 pisos ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments. Això ha obligat els bombers de la Generalitat a treballar amb el suport de drons per tal d'inspeccionar algunes d'aquestes zones. A l'hotel hi dormia una dona que ha pogut marxar pel seu propi peu després dels fets. Els efectius d'emergència també han rescatat un gos que es trobava a l'interior de la masia.
0: I tercer incident o accident d'aquestes últimes hores, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig romandrà tancada fins que Renfe pugui garantir la seguretat dels seus usuaris. Els trens de l'R4 hi passaran, però no s'aturaran. Els tècnics han començat a inspeccionar el fals sostre després que ahir al vespre se'n desprengués una part, causant a més, a Montse, 3 ferits lleus.
1: El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i les vibracions de les obres a l'estació com a possible causa de l'arrencada del fals sostre.
5: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
1: Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Domènech ha explicat que no es va detectar cap anomalia o esquerda en la coberta abans de començar les obres. El fals sostre, utilitzat en moltes estacions, és de canyís i té més de 100 anys.
0: Els grups municipals de Barcelona ja han reclamat explicacions al govern espanyol per una nova incidència al servei de Rodalies. Esquerra vol saber si Renfe o Adif havien fet inspeccions prèvies i quines tasques de manteniment s'havien fet els darrers anys. Junts atribueix el despreniment a anys, diuen, de maltractament i desinversió, mentre que el PP ha avisat al ministre de Transports, Òscar Puente, que Rodalies és un desastre i ara també un perill. Ara també al Parlament, on Salvador Illa ha admès que hi va haver errors greus i inacceptables en l'organització de les proves PISA, però ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. El president l'exculpa de la pífia que va invalidar els resultats dels exàmens i assenyala, en canvi, els càrrecs tècnics que no van elevar la incidència als responsables polítics del departament, malgrat haver rebut fins a 7 avisos del Ministeri. Per la seva banda, l'oposició carrega durament contra Niubó i acusa el govern d'anar de manca de transparència.
6: Sí, el president de la Generalitat ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre l'error que va fer que s'exclogués el 23% dels

0: alumnes de les proves PISA quan el límit és del 5%. La compareixença ha arribat dos mesos després que es conegués l'escàndol, però no ha aportat gaires novetats respecte al que ja sabíem. Illa ha repetit una cronologia que ja havia explicat la consellera Niubó, que al maig l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar al Consell d'Avaluació de Catalunya sobre l'error en la mostra i que després aquest òrgan va rebre 6 informes tècnics al respecte, però mai en va informar els càrrecs polítics.
1: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
0: Aquesta situació va derivar en el cessament de la Secretaria General d'Educació i en l'obertura de 3 expedients, tot i que la investigació interna continua en marxa. Totes aquestes explicacions, però, no han convençut l'oposició, que ha insistit a demanar al cap de Niubó. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: Malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora. Perquè en qualsevol empresa, la consellera Niubó ja no hi treballaria. Cada nou fracàs de la consellera també és un fracàs seu, perquè mentre vostè la manté, vostè se'n fa responsable.
3: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
0: També han demanat aquesta destitució la CUP, Aliança Catalana i Vox. Per la seva banda, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han evitat demanar la destitució, però sí que han criticat durament la gestió del govern. Consideren que hi ha hagut opacitat i fins i tot insinuen que es va amagar deliberadament la informació durant més d'un any. Paraules de Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
4: Crec que fan més d'un any i mig que ho saben. Crec que fins i tot ho saben abans del març del 2025. De fet, em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'Àmbit. Per què van cessar?
5: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell? Perquè això només ha fet créixer la desconfiança cap al Departament d'Educació, per cert, una confiança que ja estava malmesa.
0: Amb tot aquest divendres, els representants polítics es tornaran a veure les cares en una cimera que ha convocat Illa per parlar justament d'educació, tot i que el PP no ha aclarit encara si hi assistirà o no. Sigui com sigui, el president s'ha compromès a fer un pacte educatiu amb poques mesures, però concretes, i a dotar-les de recursos i un calendari de compliment per tal de garantir que realment s'aplicaran i que es millorarà així el sistema educatiu català.
6: Gràcies, Anna. Avui el govern i el món local, d'altra banda, han materialitzat el nou contracte de serveis socials. Aquest té un pressupost de 2,3 milions d'euros per executar polítiques de protecció social, Ferran.
7: Aquest té un pressupost de 2.318 milions d'euros en un nou contracte que anirà fins al 2030. El programa executarà polítiques de protecció social, migracions i primera acollida. S'augmenten 1.000 els professionals destinats a realitzar aquesta tasca, treballadors i educadors socials i també psicòlegs, per lluitar contra el sensellarisme, l'enfortiment de la relació amb les famílies vulnerables i també l'atenció domiciliària, on es passarà dels 24 euros per hora actuals als 27 en el pròxim any. Escoltem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
8: Conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir.
7: I des del món local celebren que l'acord doni al municipi múscul financer per fer front a diferents problemàtiques socials. David Botepaz, president de la Federació de Municipis de Catalunya.
9: Jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
7: I, sobretot, també diu més autonomia.
6: La pressió dels activistes pel dret a l'habitatge no ha pogut evitar aquest matí el desnonament d'una família amb 3 menors d'edat a càrrec d'un bloc de pisos públics de Vic. L'Ajuntament defensa l'actuació perquè estaven vivint en aquest habitatge sense haver passat els mecanismes oficials d'adjudicació.
7: Des del consistori recorden que darrere d'aquests pisos hi ha llistes d'espera i famílies que fa temps que esperen accedir a un habitatge públic. L'Albert Castells és l'alcalde del municipi.
10: Aquí hi ha persones que necessiten habitatge i moltes que fan les coses bé i que tenen una urgència en habitatge. Per tant, no podem normalitzar de dir, bueno, com que aquests ja estan ocupant i ja estan col·locats, parlant clar, doncs anem a veure com resolem.

0: Hem de, si volem solucionar el problema, hem d'anar a l'arrel del problema i aquí tothom ha de fer les coses bé.
1: Segons el govern municipal, el procediment fa mesos que estava en marxa i la família coneixia que el desnonament podia arribar. En aquest cas, no es tracta d'un impagament de lloguer, sinó que la família havia ocupat directament l'habitatge que és propietat de la Generalitat i no tenia un contracte vigent. Ara bé, les entitats socials denuncien que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, anteriorment havien arribat a viure també al carrer. L'Ajuntament els ha ofert un allotjament temporal durant uns dies, però admet que no disposen d'un reallotjament definitiu i aquest és el primer d'11 desnonaments previstos en aquest mateix bloc que podria afectar a una seixantena de persones, la meitat dels quals són menors.
2: Els desnonaments són la màxima expressió de la crisi d'habitatge que travessa Catalunya i també la resta d'Espanya. De fet, avui a les 7 de la tarda el Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració a les portes de la delegació del Govern d'Espanya a Barcelona. Responsabilitzen l'executiu central de tenir al calaix la moratòria d'un reial decret llei que permet aturar llançaments de persones en situació de vulnerabilitat. D'estar en vigor apunten les entitats defensores de la habitatge haurien evitat el desnonament d'aquest matí de la Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, o el suïcidi de l'Olga, una mare de dues filles, una menor, que va decidir acabar amb la seva vida després de ser desnonada fa uns dies a l'Hospitalet de Llobregat. En plana econòmica us expliquem que un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya recull un seguit de mesures perquè els autònoms entenguin millor les conseqüències de cotitzar per bases baixes i puguin millorar la seva protecció futura. Ricard.
3: Sí, segons l'estudi Situació del Treball Autònom a Catalunya del 2025, els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació mitjana, el que suposa un 38% menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral català. Aquest document detecta que els autònoms cada vegada destinen més part dels seus beneficis a cotitzacions i que les seves jubilacions han millorat. Ara bé, tot i que la bretxa amb els assalariats s'està reduint, segueix sent insuficient. Albert Ferrer és el ponent de l'informe.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Ja ho hem dit i ho hem destacat. Realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent insuficient.
3: Entre altres mesures, des del CTS reclamen revisar el nou sistema de cotització per ingressos reals, reforçar la informació que rep el col·lectiu autònom sobre la seva futura pensió i millorar la protecció per jubilació. També insten a accelerar el govern, l'Oficina de Treball Autònom i a reforçar l'assessorament en digitalització i la intel·ligència artificial.
2: Ho dèiem en titulars, els pagesos calculen que podrien començar a sortir de la crisi econòmica que pateixen per les adversitats climàtiques si els reparteixen a cadascun d'ells entre 8.000 i 17.000 euros a fons perdut.
3: Des del Sindicat Unió de Pagesos asseguren que cap sector, ni els que treballen al camp ni els ramaders, se salven dels increments de costos derivats de la sequera o de les pedregades que han patit els darrers anys. Ni les rebaixes dels impostos en carburants fan viables ara mateix els seus negocis. Per això, segons els seus propis càlculs, havent estudiat la realitat de tots els sectors, necessiten entre 8.000 i 17.000 euros per pagès per compensar tot el perdut fins ara. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: A través dels fons de contingència de la Generalitat s'activin uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros. Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i bé, insostenible que és.
3: Aquesta proposta la volen vehicular a través del Parlament. Per això, fins dimecres vinent, mantindran trobades tant amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, com amb la resta de formacions parlamentàries. Si no aconsegueixen cap compromís, els prop de 40.000 pagesos de Catalunya estan cridats a manifestar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona, a les portes del Parlament, de la delegació del Govern d'Espanya i a la plaça Sant Jaume.
2: I a aquesta hora ja està en marxa el dispositiu de sortida pel pont de la Mercè. S'espera que fins a les 3 de la tarda de demà 580.000 vehicles deixin Barcelona. El Servei Català de Trànsit assegura que és l'operació més important de l'any després de Sant Joan i restringirà la circulació de camions de la P7.
1: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha recordat també que el festiu de la Mercè hi hem de sumar la mobilitat durant un cap de setmana amb bon temps, tot just acabat l'estiu. Per tot plegat, Lamiel demana molta precaució al volant.
2: La P7 tornarà a ser la via més afluència, segons segons les previsions, el moment més complicat serà aquesta tarda a partir de les 7, demà entre les 10 del matí i la 1 del migdia i diumenge a la tarda ja en l'operació retorn.
1: Per evitar les aglomeracions i possibles accidents, els camions no podrà circular des de l'hospital.

0: Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet a la tarda entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimecres, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda de dijous i també entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit de diumenge. També s'està estudiant limitar la velocitat en la sortida de Barcelona i hi haurà controls en les carreteres amb la participació de prop de 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra.
1: Amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva. Avui, debut del campió a la Champions femenina.
2: El Barça comença avui a defensar el títol de la Champions, rebent a les 9 el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff en la primera jornada de la fase grupal. Tot i les moltes i importants jugadores que van marxar al final de la temporada passada, Pere Romeu considera que l'equip mantindrà l'alt nivell competitiu.
3: No. Doble repte... No. Per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i sentar-nos amb el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: En la convocatòria que Pere Romeu ha facilitat aquest matí són baixa Vicky López i Kika Nazaret. En un comunicat mèdic, el club ha informat que totes dues pateixen una lesió al recte anterior dret, que farà que la madrilenya s'estigui dues setmanes de baixa i la portuguesa tres. La novetat en la llista és Irene Paredes, que ha rebut l'alta mèdica. A banda d'aquest Barça a París, avui també es juguen a 6:45 Lovaina, Roma i Servet Olímpic de Lió i a les 9 Chelsea, Àustria de Viena. En els partits disputats ahir, el Real Madrid va empatar a 1 contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stefano. El Bayern de Munic i el Manchester City també van signar taules, però ells a 2 gols. L'Inter de Milà es va imposar el Haken per 1-0 i l'Arsenal el Koke per idèntic resultat, mentre que el Benfica va guanyar el camp de la Juventus per 1-2.
1: I Espanya es prepara per Wembley.
2: La Roja, amb 7 futbolistes del Barça i un de l'Espanyol, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva de les Rozas, preparant el partit el proper dissabte contra Anglaterra, precisament en aquest escenari, a Wembley, partit corresponent a la Nations League de la UEFA. Marc Pubill s'ha recuperat d'unes molèsties i s'ha exercitat amb normalitat. El davanter blanquiblau Roberto Fernández ha admès que gràcies al seu club ha pogut complir el somni de debutar en una convocatòria de la selecció espanyola.
4: Bueno, al final es un orgullo, ¿no? Representar a un club como el Español que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga y desde aquí quería agradecérselo al club y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. I bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
2: Roberto ha explicat com va viure aquesta primera convocatòria amb l'absoluta.
4: Bueno, pues sí, la verdad que estaba con toda mi familia, con mi pareja, con mi hermana, mi cuñado, mis padres, mi representante, porque sabíamos que cabía la posibilidad y justo era antes de irme que ese día tenía partido. Y dio tiempo a verlo en casa y pues cuando salió el vídeo, pues esperando hasta el final del vídeo para que saliera el nombre y salió y pues... Imagina't, eufòrico i todo muy emocionado.
2: Un altre que també està concentrat amb Espanya és Lamine Yamal, que ha tornat a reivindicar que és ell qui ha de guanyar la pilota d'or, amb dart inclòs cap a Mbappé, qui va dir que se la mereixia ell, perquè ha fet molts gols. Ha estat en declaracions al diari L'Equip.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: Lamin diu que tothom ja el coneix i sap de les seves virtuts i recorda tot el que ha guanyat amb el Barça i amb la selecció espanyola.
5: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
2: Més futbol al Real Madrid.

0: Continua la seva creuada contra tothom. El Club Blanc va emetre un comunicat demanant la dimissió del president de la Lliga, Javier Tebas, per haver criticat a José Mourinho per les seves queixes arbitrals del tècnic portuguès després del derbi madrileny. El Madrid demana que la Lliga necessita ser gestionada per algú que serveixi amb honestedat i neutralitat. Tebas ja ha avisat que no pensa plegar i en una piulada a Twitter ha deixat anar un contundent respecte a tothom, però subordinació amb ningú. El València ha anunciat oficialment el fitxatge de Javier Aguirre com a nou entrenador. Signa el màxic fins a final de temporada amb una més opcional. Encara en futbol, el Sant Andreu rep a les 9 el Real Madrid-Castilla a Can Dragó, en partit pendent de la quarta jornada de la primera federació. Els quatribarrats són setzents amb 3 punts, un menys que el filial madridista. I en bàsquet, l'Esperoni Girona i el Cadí la Seu juguen a 9:15 la final de la Lliga Catalana al Pavelló Olímpic de Reus.
1: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Tarragona viu el dia gran de les festes de Santa Tecla 2026 amb una jornada marcada pel protagonisme del seguici popular i de les colles castelleres de la ciutat.
2: Des de primera hora els actes han girat al voltant de la relíquia de la patrona que ha sortit de la seva capella per participar en l'anada a ofici, un dels moments més solemnes de la festa major. Durant aquest dimecres també estan tenint lloc les tradicionals tandes de lliurament dels elements del seguici i la professió de Santa Tecla que recorre els carrers del centre històric, escortada pels balls, bestiari i entremesos de la ciutat. A més, a la 1 del migdia, les 4 colles castelleres tarragonines s'han reunit a la plaça de la Font per celebrar la Diada Castellera de Santa Tecla, una de les cites més esperades del calendari casteller.
1: Barcelona també està de festa. Avui dona el tret de sortida als dies centrals de la Mercè 2026 amb una programació que complirà carrers, places i parcs de cultura popular, música i arts de carrer. La Festa Major desplega enguany més de 500 activitats repartides pels 10 districtes de la ciutat.
2: Entre els actes destacats d'avui hi ha el tradicional pregó enguany de la mà de Toni i Meritxell Falgueres del taller de Gelida de Sants. Després tindrà lloc el toc d'inici al Ball de Gegants i Bèsties, que marca la inauguració de totes les activitats de la Festa Major de la capital catalana. La ciutat es prepara per rebre a les 7 de la tarda l'Àliga de la Ciutat, el Lleó, la Mulassa, el Bou i la Víbria, la Tarasca, els Gegants i Capgrossos, que faran un recorregut que anirà des del Palau de la Virreina fins a la plaça Sant Jaume. La cap de festes de la Mercè, Anna Lleó, també ha animat els ciutadans a veure el correfoc.
1: Com no pot ser d'una altra manera, la música serà un altre dels grans eixos de la jornada. Avui, entre d'altres, hi ha concerts de Pol Batlle i Sabor de Gràcia.
2: Sí, el grup actua avui a l'Avinguda de la Catedral a les 10 de la nit. Les festes de la Mercè s'allargaran, recordem, fins aquest diumenge 27 de setembre. Hi haurà més d'un centenar d'actuacions musicals que ompliran la ciutat del millor de les escenes local, nacional i també internacional.
1: Doncs amb les festes de la Mercè i de Santa Tecla posem el punt final a aquest temps de notícies. Ara arribarà el resum de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano aquí a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda i bon dia de festa pels barcelonins i per qui tingui pont.
3: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Un día antes del plazo fijado por el juez Calama, el expresidente Zapatero le ha hecho llegar un escrito en el que explica el origen de las joyas encontradas en su despacho. Dice que son un regalo personal que el rey saudí, fallecido hace 11 años, le entregó en 2007 mientras estaba en la Moncloa. Pide además al juez que oficie una comisión rogatoria para que Arabia Saudí le corrobore esa versión, porque él no ha conseguido esa confirmación. A esta hora el presidente del gobierno está reunido con el alcalde de Nueva York, Zoran Mandani. Dani es el primer acto en la agenda de Pedro Sánchez hoy. Después comparecerá ante los medios e intervendrá ya de madrugada en España en la Asamblea de la ONU. No ha estado en la sesión de control al gobierno marcada por su entrevista en la CNN, en la que por primera vez reconoció ayer que Marruecos falló a la hora de controlar la frontera.
5: No empecemos con matices para sacar punta a todo. Falló el control de fronteras, es evidente, y colaboró luego. Es que, ¿qué estamos buscando?
6: Si no estuviéramos hablando de cosas tan serias, todo sonaría un chiste o una mala broma por parte del gobierno.
7: Bueno, yo le hubiera agradecido al presidente del gobierno que ese cambio de versión lo hubiese dado en el Congreso de los Diputados.
8: Que empiece a decir la verdad. Marruecos atacó a este país.
3: El protagonista inesperado en el Congreso ha sido el gas pimienta. Un empleado del PP ha vaciado un bote en unos baños, lo que ha obligado a clausurar parte de un edificio después de que una docena de personas resultaran afectadas. El spray se lo había dado la diputada popular Ana Vázquez después de ser expulsada por la presidenta del Congreso por mostrarlo durante su comparecencia.
9: Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.

Dia de dol a l'Ametlla de Mar arran de la mort d'un home de 53 anys en un incendi a una residència de la localitat. Durant la jornada d'avui, els esforços s'han centrat a acompanyar els usuaris d'aquest sociosanitari, 13 d'ells, traslladats a un hospital que ara hauran de ser reubicats en un nou destí. Hi ha dos ferits que continuaran ingressats, un d'ells a l'UCI per problemes respiratoris. Estem parlant d'un centre

centre complex, ja que combina serveis socials i sanitaris i compta amb un total de 80 places. Responsables del centre i també familiars d'usuaris han aplaudit el bon funcionament del servei d'emergència.

0: que durant la realització de les proves es van produir errors que ha titllat de greus i inacceptables, però ha defensat la figura de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Mentrestant, l'oposició continua demanant el seu cessament i els socis denuncien la seva, diuen, opacitat.
1: Els pagesos qualifiquen la seva situació d'insostenible i sortiran als carrers de Barcelona el proper 14 d'octubre.
0: Entre d'altres qüestions, denuncien l'increment de costos del preu del gasoil agrari, els efectes del canvi climàtic, les malalties d'animals i els danys de la fauna salvatge.
1: En cultura, estem pendents del pregó de la Mercè, que acaba de donar el seu tret de sortida ara i que fan el mestre celleré Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
0: I al bell mig de la celebració de la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, el Pau García ens parlarà de l'inici d'aquesta Fira de la Literatura. Va néixer el 1983 i, abans d'arribar a Arc de Triomf, va passar per tres localitzacions més. Les descobrirem.
1: La brúixola d'avui ens portarà a parlar de salut i de tecnologia.
0: Sí, perquè l'Hospital del Mar, el Clínic i la Zona Franca uneixen forces per traslladar la impressió en tres dimensions a l'àmbit sanitari amb tres objectius: l'atenció a pacients, la formació i la recerca. Parlarem amb els instigadors d'aquest projecte.
1: I les agulles d'avui trobaran al nord, al Canadà.
0: Sí, obrirem la nostra finestra al món amb Ernesto Pascual, que ens donarà tots els detalls de l'apropament del Canadà a la Unió Europea. Ens preguntarem fins a quin punt aquest moviment pot alterar l'ordre geopolític tal com el coneixem ara.
1: Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Robert Atay.

0: A aquesta hora ja està en marxa el dispositiu de sortida pel pont de la Mercè. Comencem aquesta brúixola amb informació de servei perquè ja han marxat a la capital catalana el 35% dels 580.000 automòbils previstos. El Servei Català de Trànsit assegura que és l'operació més important de l'any després de Sant Joan i restringirà la circulació de camions a l'AP7. Volem conèixer quin és l'estat de les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment destaca aquesta hora dos o tres punts amb incidència, la resta de moment la tarda anem a dir que més o menys va fent, amb volum de trànsit, de sortida, però de moment sense grans cues quilomètriques, però sí, com dèiem, aquests dos o tres punts amb incidència, d'una banda l'autopista AP7 a l'altura de Granollers, on hi ha hagut un accident en sentit nord, encara queda aquí en aquest punt un carril tallat per la retirada d'un dels vehicles, això és en sentit Girona, i seguim parlant d'un tram d'uns 6-7 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet, sobretot a partir de Montmeló, fins a aquest punt de la Roca, sobretot fins a Granollers, en sentit nord. En aquesta autopista AP7, també per la retirada d'un camió accidentat a l'altura de l'Ampolla, aquí hi ha també un carril tallat en sentit nord i uns 2 quilòmetres de lentitud amb retencions. I també destacar en aquest cas la C58, la carretera C58, que per un vehicle variat a l'altura de Vacarisses de moment es manté tallada en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa a la resta de vies, de moment acabem. Anem fent amb punts amb més volum, sobretot les dues rondes de Barcelona i també altres punts com la C58 al voltant del nus de la Trinitat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Prenem nota. Moltes gràcies, Eduard Sánchez. Bona tarda. La d'avui ha estat una jornada de treball per al retorn de la normalitat, ho dèiem a l'inici, tant a l'Ametlla del Vallès com a Peralada, per dos episodis importants. Anem per ordre, el més tràgic ha acabat amb la vida d'un home de 53 anys i també amb nombrosos ferits. Parlem de l'incendi que ha tingut lloc a una residència de gent gran de la localitat del Vallès Oriental. La víctima mortal ha estat localitzada sense vida en una de les habitacions de la primera planta, que és on, segons les primeres investigacions, s'hauria originat el foc. La Montse Valls ens porta una radiografia dels fets.
2: L'incendi es va declarar cap a 10:45 de la nit i va afectar diverses habitacions de la primera planta i, tot i que les flames es van poder extingir en poca estona, el fum es va estendre també a la segona i a la tercera planta de l'edifici. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que, a part de la víctima mortal, 78 persones han resultat afectades i que 13 residents han hagut de ser traslladats a diversos hospitals per inhalació de fum. Aquests 13 residents s'han de reallotjar, ja que les seves habitacions són les més afectades per l'incendi. La majoria tindran nou destí avui mateix, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
3: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Durant el dia d'avui també

0: en funció de que es puguin trobar aquests espais, s'intentarà netejar, s'intentarà fer que aquestes habitacions siguin habitables, però aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí, seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
1: La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre, i és que la major part de l'edifici va quedar protegida gràcies al correcte funcionament de les portes tallafoc i dels sistemes d'emergència. Arran d'aquest incendi, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes.
2: També hem de parlar d'un altre episodi, en aquest cas a Peralada, a l'Alt Empordà, on la nit passada una explosió en un hotel ha causat dos ferits. Un és un home de 47 anys que es troba en estat crític i un altre, un de 74 anys, en estat lleu.
3: Tots dos, el propietari de l'establiment i el seu cuidador, han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta. Els fets s'han produït aquesta matinada quan ha explotat la canalització de gas situada en un dipòsit a l'exterior de l'edifici per causes que encara s'investiguen. Qui ha donat l'avís ha estat un veí, el Joan Cros.
4: Hem sentit una explosió com una bomba. Bueno, quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat algo gros i hem vingut cap aquí i hem vist, bueno, un noi ferit aquí, molt greu, i un altre veí, l'altre que estava amb ell, veia.
3: La masia de planta baixa i dos pisos ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments. Això ha obligat els bombers de la Generalitat a treballar amb el suport de drons per tal d'inspeccionar algunes zones. A l'hotel hi dormia una dona que ha pogut marxar pel seu propi peu després dels fets. Els efectius d'emergència també han rescatat un gos que era a l'interior de la masia.
2: Passant 18 minuts de les 7 de la tarda, petita pausa i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada d'avui.
5: Com et dius?
6: Berenc Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
8: Prendreu tots mal.
7: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Què? Me quedo tirada y tardas en venir a por mí. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
10: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: ¿Qué? Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Pero cariño, si con la mudanza aún no tenemos ni cama. Bueno, si insistes.
12: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sex Vital con Maca y recupera tu deseo sexual. Sex Vital.
13: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
14: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
13: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
14: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
13: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Salvador Illa admet que hi va haver errors greus i inacceptables, ha dit en l'organització de les proves PISA, però tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. El president exculpa de la pífia que va invalidar els resultats dels exàmens i assenyala, en canvi, els càrrecs tècnics que no van elevar la incidència als responsables polítics del departament, malgrat haver rebut fins a 7 avisos del Ministeri. De la seva banda, l'oposició carrega durament contra Niubó. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Lola. El president de la Generalitat ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre l'error que va fer que s'exclogués el 23% dels alumnes de les proves PISA quan el límit que estableix l'OCDE és del 5. La compareixença ha arribat dos mesos després que es conegués l'escàndol, però no ha aportat gaires novetats respecte al que ja sabíem. Illa ha repetit una cronologia que ja havia explicat la consellera Niubó, que al maig l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar el Consell d'Avaluació de Catalunya sobre l'error i que després aquest òrgan va rebre 6 informes tècnics al respecte, però mai en va informar els càrrecs polítics.
16: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
15: Aquesta situació va derivar en el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació i en l'obertura de 3 expedients, tot i que la investigació interna continua en marxa. Totes aquestes explicacions, però, no han convençut l'oposició, que ha insistit a demanar el cap de Niubó. Escoltem Mònica Salas de Junts i Alejandro Fernández del PP.
17: Malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto
6: què més ha de fer perquè la faça fora. Perquè en qualsevol empresa, la consellera Niubó ja no hi treballaria. Cada nou fracàs de la consellera també és un fracàs seu, perquè mentre vostè la manté, vostè se'n fa responsable.
8: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
15: També Vox, la CUP i Aliança Catalana han demanat la destitució de la consellera. Per la seva banda, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han evitat fer-ho, però sí que han criticat durament la gestió del govern. Consideren que hi ha hagut opacitat i fins i tot que es va amagar deliberadament informació durant més d'un any. Paraules de Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Crec que fa més d'un any i mig que ho saben. Crec que fins i tot ho saben abans del març del 2025. De fet, em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'àmbit. Per què van cessar?
18: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell? Perquè això només ha fet créixer la desconfiança cap al Departament d'Educació, per cert, una confiança que ja estava malmesa.
15: Amb tot aquest divendres, és a dir, demà passat, els representants polítics es tornaran a veure les cares en una cimera que ha convocat Illa per parlar justament d'educació, tot i que el PP no ha decidit encara si hi assistirà o no. Sigui com sigui, el president s'ha compromès a fer un pacte educatiu amb poques mesures però concretes i a dotar-les de recursos i d'un calendari de compliment per tal de garantir que realment s'aplicaran i que es millorarà així el sistema educatiu català.
2: Gràcies, Anna. Més qüestions avui al govern i al món local en materialització. El nou contracte de serveis socials té un pressupost de 2,3 milions d'euros per executar polítiques de protecció social. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda. Sí, aquest té un pressupost de 2.318 milions d'euros en un nou contracte que anirà fins al 2030. El programa executarà polítiques de protecció social, migracions i primera acollida. S'augmenten 1.000 els professionals destinats a realitzar aquesta tasca, treballadors i educadors socials i també psicòlegs, per lluitar contra el sensellarisme, l'enfortiment de la relació amb les famílies vulnerables i també l'atenció domiciliària, on es passarà dels 24 euros per hora actuals als 27 en el pròxim any. Escoltem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
20: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir.
19: De fet, des del món local celebren que l'acord doni als municipis múscul financer per fer front, diuen, a diferents problemàtiques socials. David Botepaz, president de la Federació de Municipis de Catalunya.
21: Jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
19: I, sobretot, també diu més autonomia.
2: Gràcies, Ferran. Bona tarda.
19: Bona tarda.
2: El desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès finalment després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar-ne el procés, Joan.
3: L'ordre d'aturada ha arribat quan la comitiva judicial ha entrat a l'immoble i la família ja estava traient les seves pertinences. L'Ajuntament ha justificat l'actuació perquè la família ocupava un habitatge de la Generalitat sense cap contracte ni adjudicació prèvia. Les entitats socials denunciaven, però, que es trobava en una situació d'extrema vulnerabilitat i que abans havien viscut al carrer.
2: Doncs arran d'un altre desnonament, que aquest sí que s'ha produït, s'han convocat manifestacions arreu de l'Estat. Estem parlant del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid.
3: La Mari Carmen pagava el seu lloguer mensual de la casa, on hi vivia des de feia 70 anys. Un grup inversor va decidir comprar tot el bloc i en la quarta ordre judicial de desnonament, aquesta sí, s'ha acabat executant, deixant Mari Carmen al carrer. Doncs bé, com dèiem, una dotzena de ciutats han convocat concentracions per criticar la situació i exigir al govern que desbloquegi el Reial Decret Llei d'Habitatge. Aquí a Catalunya, el sindicat de llogateres es troba ara mateix mobilitzat a les portes de la delegació del govern a Barcelona.
2: I canviem de qüestió. Un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya recull un seguit de mesures perquè els autònoms entenguin millor les conseqüències de cotitzar per bases

0: baixes i puguin millorar la seva protecció futura. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Segons l'estudi Situació del Treball Autònom a Catalunya del 2025, els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació mitjana, el que suposa un 38% menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Aquest document detecta que els autònoms cada vegada destinen més part dels seus beneficis a cotitzacions i que les seves jubilacions han millorat. Ara bé, tot i que la bretxa amb els assalariats s'està reduint, segueix sent insuficient. Albert Ferrer és el ponent de l'informe.
2: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Ja ho hem dit i ho hem destacat. Realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent insuficient.
1: Entre altres mesures, des del CTESC reclamen revisar el nou sistema de cotització per ingressos reals, reforçar la informació que rep el col·lectiu autònom sobre la seva futura pensió i millorar la protecció per jubilació. També insta a accelerar l'Oficina del Treball Autònom i a reforçar l'assessorament en digitalització i intel·ligència artificial.
0: I els pagesos calculen que podrien començar a sortir de la crisi econòmica que pateixen per les adversitats climàtiques si els reparteixen a cada un entre 8.000 i 7.000 euros a fons perdut.
1: Des del Sindicat Unió de Pagesos asseguren que cap sector, ni els que treballen al camp ni els ramaders, se salven dels increments de costos derivats de la sequera o les pedregades que han patit els darrers anys, ni les rebaixes dels impostos en carburants fan viable els seus negocis. Per això, segons els seus propis càlculs, havent estudiat la realitat de tots els sectors, necessiten entre 8.000 i 17.000 euros per pagès per compensar tot el perdut fins ara. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: A través dels fons de contingència de la Generalitat s'activin uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros. Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i bé, insostenible que és.
1: Aquesta proposta la volen vehicular a través del Parlament. Per això, fins dimecres vinent, mantindran trobades tant amb el Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, com amb la resta de formacions parlamentàries. Si no aconsegueixen cap compromís, els prop de 40.000 pagesos de Catalunya estan cridats a manifestar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona, a les portes del Parlament, de la delegació del Govern d'Espanya i a la plaça Sant Jaume.
4: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
6: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
7: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
8: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
9: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.

0: Passa un minut de dos quarts de vuit del vespre, gir de guió per la mort d'un arquitecte barceloní durant el dia de Sant Esteve de l'any passat. Avui han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pere, qui inicialment havia mort per un atac de cor.
1: Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut a la seva dona de 65 anys per la seva presumpta implicació en la mort de l'arquitecte barceloní mentre estava en la seva segona residència de Baqueira.

0: Joan Pere va morir després del dinar de Sant Esteve el passat 26 de desembre i va ser precisament la seva dona qui va avisar els serveis d'emergència. En un principi hauria mort d'un atac de cor, però la investigació policial, que segueix sota secret de sumari, no descarta ara que tingui algun tipus de relació.
1: I els expliquem també un altre fet. Aquest matí ha aparegut el cadàver d'un home de 50 anys a prop de Llançà.
0: Sí, Salvament Marítim ha rebut l'avís aquest dimecres abans de les 9 del matí, quan una embarcació que estava per la zona ha vist el cos d'una persona surant al mar. La Guàrdia Civil l'han traslladat fins al moll de Port de la Selva, que segueix acordonat, mentre la policia ja ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: I última informació en clau de successos. El jutjat ha acordat llibertat provisional sense fiança per a la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros.
0: També s'han decretat mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial, la compareixença al jutjat quan sigui requerida i l'embargament preventiu per valor de 2 milions d'euros. Els Mossos sostenen que la responsable de l'agència utilitzava des del 2024 els diners que rebia dels clients per tapar deutes i pagar compromisos pendents, deixant buits els comptes de l'empresa. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea de delictes econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments, etcètera, etcètera.
0: Alguns afectats ni tan sols van arribar a viatjar perquè no van rebre els bitllets. L'agència, que tampoc disposava d'assegurança de responsabilitat civil, va tancar a principis d'agost.
3: La brúixola a Onda Cero Catalunya.

0: Moment d'explicar-los una dada més que ens deixa el dia d'avui, una dada doble i numèrica. Parlem d'una derivada de la problemàtica de l'habitatge i de la integració social. L'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Via Olímpica, on un grup de persones hi dormia des de feia 6 mesos.
1: Un grup de persones que hi dormien de manera continuada des de ja feia temps, un total de 32 persones que han estat ateses per part dels serveis socials. L'Ajuntament assegura que l'actuació s'ha dut a terme pels problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. De fet, s'han retirat 3.000 quilos de residus acumulats a la zona. Estem parlant d'una zona ubicada a tocar del Parc del Litoral. En aquest cas, parlem d'un nou assentament desallotjat a Barcelona, en zones molt similars. Els equips socials presents han derivat al Servei d'Atenció Social i Sensellarisme a 5 persones que s'hi han adreçat de forma voluntària. Les altres no han demanat el servei.

0: Vinga, fem un cop d'ull a tota la informació cultural que ens deixa el dia d'avui. En uns minuts el Pau García ens visitarà per parlar sobre la Setmana del Llibre en català. De ben segur que s'han estat passejant pel passeig Lluís Companys, deuen haver vist aquella zona plena de gom a gom i plena de llibres també. Doncs això se celebra durant tota aquesta setmana i ens traslladarem al 1983, quan va ser l'origen d'aquesta Setmana del Llibre en català. Però abans anem a Tarragona perquè avui està vivint un gran dia, és el de les festes de Santa Tecla 2026, i ho està fent amb una jornada marcada pel protagonisme del Seguici Popular i de les colles castelleres de la ciutat.
1: Des de primera hora, els actes han girat al voltant de la relíquia de la patrona que ha sortit de la seva capella per participar en l'anada a ofici, un dels moments més solemnes de la festa major. Durant aquest dimecres també està tenint lloc les tradicionals tendes de lluïment dels elements del seguici i la professió de Santa Tecla que recorre els carrers del centre històric, escortada pels balls, bestiari i entremesos de la ciutat. A més, a la una del migdia, les quatre colles castelleres tarragonines s'han reunit a la plaça de la Font per celebrar la Diada Castellera de Santa Tecla, una de les cites més esperades del calendari casteller. Demà, ja ho saben, festivitat de la Mercè i últim dia de les festes, el protagonisme serà per la baixada dels pilars des de la plaça de les Cols fins a l'Ajuntament i pel correfoc final, que culminarà amb una gran carretillada i la tradicional traca, que posarà punt i final a 10 dies intensos de celebració.
0: I a Barcelona també celebració amb la festa de la Mercè. La capital catalana dona avui, ho ha fet fa uns minuts, el tret de sortida dels dies centrals de la festivitat d'aquest any. Ho fa amb una programació

0: que omplirà carrers, places i parcs de cultura popular, música i arts de carrer. La Festa Major desplega enguany més de 500 activitats repartides pels 10 districtes de la ciutat. Ara parlarem d'aquestes activitats, però anem en directe perquè el que volem fer és escoltar què estan dient ara mateix els pregoners que donen el tret de sortir d'aquesta festa. Són el celler Toni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta què ens recomanes i de la Barcelona que, malgrat tot, continua tenint ganes de brindar.
2: Vull aclarir que quan parlem de brindis no ha de ser necessàriament amb alcohol, sinó que utilitzem el brindis com una manera de relacionar-nos mirant-nos als ulls. No podem permetre que Barcelona tingui les mateixes botigues que arreu del món i que les úniques diferències siguin la llengua i la moneda. Nosaltres tenim la sort de poder explicar des d'una botiga del barri de Sants, perquè aquí on ens veieu tenim 131 anys. Encara no havia començat ni la pedrera. Som la quarta i la cinquena generació d'una família que ha fet el comerç del vi una manera d'entendre la vida i també una manera de degustar Barcelona, perquè tant tu com el meu avi sou dels botiguers nascuts a la botiga.
1: Sí, no havia temps d'anar a l'hospital. Tant el meu pare com a mi ens van...
0: Gran reivindicació la que estan fent des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el celler i la sommelier Toni i Meritxell Falgueres, reivindicant el sector, la restauració local de casa nostra. I després de tot plegat tindrà lloc el toc d'inici al Ball de Gegants i Bèsties, que marca la inauguració de totes les activitats de la Festa Major de la capital catalana, que s'allargarà fins diumenge. Robert Calvo, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Seran 4 dies de festa per als barcelonins i les barcelonines. Així ho reivindiquen des de l'Ajuntament, que ens han explicat avui que el propòsit principal dels organitzadors de la Festa Major de la capital de Catalunya sigui la d'oferir-la a la ciutadania d'aquí. Anna Lleó és la cap de festes de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: La Festa Major està dissenyada i planificada per al gaudiment de les persones de la ciutat, de tots els ciutadans de Barcelona i d'arreu de Catalunya i de l'Estat. És a dir, és una festa molt nostra, molt autòctona, i per tant estem molt en compte aquells elements, aquells ingredients que ens identifiquen.
3: Ens ho deia aquest migdia a la ciutat, hores abans que donés inici a una Festa Major que aquesta hora Lola Joan viu el seu primer gran moment important, el del seguici de la imatgeria popular que s'exposa al Palau de la Virreina, a la Rambla, anant cap a la plaça de Sant Jaume. Parlo dels gegants, però també dels diables i de les bèsties de foc.
4: És una molt bona oportunitat per conèixer els gegants, per conèixer tots els elements de foc, les bèsties, els diables, tots els balls, els falcons. El tret d'inici és avui, amb el toc d'inici, amb el pregó i després el toc d'inici, però també convidem a tota la ciutadania acompanyar-nos en el correfoc, que enguany estrenem una porta nova, que ens han acompanyat en aquest procés de creació i de disseny artístic membres de diferents entitats que conformen el que nosaltres anomenem taula de foc, que són amb qui ens coordinem amb totes les entitats.
3: El correfoc serà dissabte, al Passeig de Gràcia, on hi haurà aquest avern, aquesta porta d'entrada a l'infern, amb el foc com a protagonista. Serà justament 24 hores abans que també sigui el foc l'encarregat de clausurar aquesta Festa Major amb un piro musical d'autor enguany a càrrec de Josep Montero, líder de la formació Oques Grasses, que oferirà la seva particular llista de reproducció mentre els artificis de la pirotècnia igual es despleguen en un nou escenari.
4: Serà un piro musical que ens permetrà descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
3: Que serà la nova Icària, la platja. Però fins al piro musical falten moltes hores en les quals podrem gaudir de les més de 700 activitats que l'Ajuntament desplega per tots els districtes de la ciutat.
5: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
6: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum, porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
0: Arriba ara la brúixola, el moment de la setmana en què agafem una notícia d'actualitat d'aquests dies i viatgem al passat, viatgem als seus inicis. I qui ho fem? Amb qui ho fem? És amb el Pau García. Pau, què tal? Molt bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.

0: Hola, hola.
1: A veure, ets gaire de llegir, tu?
0: Sí, m'agrada.
1: T'agrada, eh?
0: Sí, sí.
1: Avui anem als orígens de la Setmana del Llibre en Català, que precisament s'està celebrant
0: doncs sí.
1: Aquesta setmana a Barcelona en la seva 44a edició.
0: Doncs sí, aquesta setmana parlem de la Setmana del Llibre en Català, que, com bé has dit, doncs, enguany celebrarà la 44a edició. I per conèixer l'origen, doncs, avui hem de viatjar a l'any 1983, que és l'any en el que es va fer la primera edició, atenció, a l'estació de Sants de Barcelona. Després veurem doncs, que ha anat variant la ubicació, però el que no ha canviat durant aquests 44 anys d'història són els objectius d'aquesta fira. Així ho explicava Jordi Farré, expresident de l'associació d'editors.cat.
2: La Setmana del Llibre en Català fa 44 anys que se celebra i des de l'inici la seva voluntat era donar visualitat als llibres en català. Ha tingut diferents moments al llarg de la història. Al principi era una setmana on es reunia en un espai molt gran, com podrien ser les drassanes, tots els llibres que hi havia doncs, en fons de català.
0: Això ens ho explicava, que bàsicament els objectius de la Setmana del Llibre en Català doncs, eren la seva fundació, era promoure la literatura feta en llengua catalana.
1: Mm-hmm, clar, sí, aquests dies han passat per la Setmana del Llibre en Català, veuen que evidentment hi ha literatura de diverses parts del món, podríem dir, autors de tota mena, això sí, amb aquest denominador comú que és el català a l'hora d'explicar les històries doncs, a través d'aquesta llengua. A veure, explica'ns més cosetes.
0: Doncs mira, com bé he dit abans, la Setmana del Llibre en Català doncs, ha tingut diferents seus i és que a la 7a edició de la fira, és a dir, l'any 1989, es va celebrar a l'estació de França. I un any més tard, el 90, la Setmana del Llibre en Català va arribar a les drassanes de Barcelona, on aquí sí que es mantindrà doncs, un bon temps, fins al 2005.
1: Clar, per tant, hem dit estació de Sants, estació de França i drassanes.
0: Sí.
1: I Arc de Triomf. Per tant, estem parlant de quatre ubicacions diferents que ha tingut aquesta Setmana del Llibre en Català. Una setmana en què també es dona doncs, molta importància, evidentment, a tots els escriptors. I, de fet, si sí. Aquesta setmana s'hi han acostat, veuen que hi ha signatures de llibres, hi ha presentacions, hi ha taules rodones, per tant, és una experiència completa en aquest sentit.
0: Sí, correcte, i no sé si sabies, Lola, que durant la Setmana del Llibre en Català, doncs, a reconèixer alguns escriptors vinculats a la cultura catalana amb el Premi Trajectòria.
1: Quins han estat els premiats?
0: Doncs mira, el primer premiat va ser Avalí Artís, però també han estat premiats doncs, escriptors com Miquel Martí i Pol, també Quim Monzó, Josep Palau o Maria Antònia Oliver.
1: Clar, dèiem que hi ha llibres de tot les llengües traduïdes al català, però aquesta Setmana del Llibre en Català també serveix per fer internacional la nostra literatura.
0: Totalment, doncs, i de fet, el 2002, la Setmana del Llibre en Català va arribar a Nova York, on va haver doncs, diferents actes de projecció internacional, com la presentació de l'any Verdaguer als membres del Casal Català de Nova York i la inauguració de l'exposició Llibres sobre Gaudí a l'Institut Cervantes de la Ciutat Americana, a càrrec del Gremi d'Editors de Catalunya.
1: Per tant, evidentment, obre les portes, les traspassa
0: i
1: no només es queda a casa. A veure, has parlat amb el Jordi Farrer, com dèiem, expresident de l'associació d'editors.cat. Què més t'ha explicat?
0: Doncs que durant els anys ha anat canviant la seva estructura.
2: I a poc a poc va anar evolucionant fins als que fa 16 anys vam creure convenient de deixar enrere aquest model d'una gran llibreria de llibre en català per passar un model on les editorials i llibreries tinguessin un estand propi, no? I on la bibliodiversitat tan gran que hi ha de llibre en català doncs tingués una visualització ja més per marca, no? Això es va començar en uns primers anys al que era el parc de la Ciutadella, amb tots uns estands, pocs en aquests moments, i a poc a poc va anar evolucionant i va anar creixent.
1: Són moltes les editorials, evidentment, que s'han anat sumant. Ara ho deia el senyor Ferrer.
0: Sí, no saps que a part de canviar el model durant els anys, doncs també s'ha anat canviant la data en la que es feia.
1: O sigui, mira.
0: N'hi havia edicions que, mirant la història, he vist que es celebrava al març, però, com bé explicava el Jordi Ferrer, té un sentit que ara se celebri al setembre.
1: A veure.
2: Entendre que la voluntat de la setmana de fer-la al setembre era que fos la rentrée literària del llibre en català, que les editorials, de la mateixa manera que programen llibres per Sant Jordi com a novetat, també es programessin per la setmana. Això és aquest objectiu, es va aconseguir plenament.
1: Clar, em sembla bé perquè és una manera d'obrir la temporada, no podríem dir, i la diferència del Sant Jordi, perquè si ho feien el mes de març i a l'abril el 23 ja tenien també Sant Jordi, crec que d'aquesta manera és com dues vegades l'any, gairebé 6 mesos i 6 mesos de diferència.
0: I també així es presentaven novetats, no? Nous llibres. I també

0: Al principi parlàvem del foment de la literatura catalana com a principal objectiu de la setmana del llibre en català i li vaig voler preguntar al Jordi Ferrer doncs, i fer una reflexió sobre si s'han complert o no.
1: I bé, aquest objectiu que es previa doncs, a l'inici de donar visualització a la setmana del llibre en català, doncs estem molt contents al que s'ha aconseguit perquè a hores d'ara és la rentrer literària de després de l'estiu de les novetats. Les editorials programem novetats per la setmana del llibre en català. Els mitjans de comunicació es fan ressò i se'n feu ressò d'aquests 10 dies que estem presentant les novetats. En els actes estan tots els que hem vist aquests dies estan plens. Hi ha actes de diferents tipus, de ciència, actes de per la mainada, actes de novetats literàries, etc. I per tant, tot plegat fa que aquell objectiu inicial de fa 44 anys de donar visualització al llibre en català doncs s'està aconseguint en aquest sentit.
2: Doncs és una bona reflexió final, jo crec, i també una manera d'animar des d'aquí a la brúixola sí. A tots els oients, doncs això, que busquem tots un moment d'oasi, podríem dir, per deixar-nos endinsar i endur per tot allò que els autors ens expliquen en les seves pàgines. No sé si estàs amb algun llibre concret ara mateix tu, Pau.
0: Doncs mira, fa unes setmanes vaig agafar 1984.
2: Ah, molt bé, Orwell.
0: Interessant, sí.
2: Molt interessant, sí, sí. Molt interessant. Jo en aquest cas, quan vaig passejar amb les nostres companyes d'informatius, amb la Montse Valls i amb l'Anna Utiel per la setmana del llibre en català, vaig agafar Hamnet de Maggie O'Farrell, perquè vaig dir, abans de mirar la pel·lícula, no?, que també ha estat sí. molt, molt famosa i se n'ha parlat moltíssim durant aquest any, doncs abans llegirem
0: el llibre.
2: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per aquest viatge en el temps, concretament l'any 1983, sí. que va ser quan es va celebrar la primera edició de la setmana del llibre en català. Gràcies, bona tarda.
0: Que vagi bé.
2: Passen 48 minuts de les 7 de la tarda. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
2: Escoltàvem ara el Pau que ens deia 44 anys de setmana del llibre en català.
3: Sí, sí, sí. Jo encara no m'he pogut passar aquesta setmana. La idea és passar-m'hi demà, però és que no m'ha donat. O sigui,
2: no
3: els horaris, la feina no m'ha donat i la idea és, com demà és festa, no treballo. Tu tampoc treballes, no, demà?
2: No, demà tampoc, demà
3: doncs
2: tampoc.
3: Jo segurament passegi pel matí per l'Arc de Triomf i em compraré algun llibre. M'he comprat...
2: A veure...
3: O sigui, dels últims anys m'he comprat sempre un llibre de Mercè Rodoreda perquè no l'havia llegida molt.
2: Vale.
3: I m'he comprat cada any un llibre seu.
2: A la setmana o en general?
3: A la setmana el llibre. És com que sempre tinc marcada aquesta per comprar-me un llibre de la Mercè
2: Llavors,
3: Rodoreda.
2: Ja tens pensat que...
3: No, demà miraré.
2: Et deixaràs sorprendre.
3: Sí.
2: Jo recordo que vaig veure la plaça del Diamant l'altre dia quan hi vaig passar.
3: Clar, però... és que jo... Quanta guerra ja l'he llegit, Jardí vora el mar i...
2: Mira el trencat.
3: El carrer de les Camèlies. Igual no m'he llegit Mira el trencat, segurament demà me'l compri.
2: No vull canviar la secció d'esports per una secció de literatura, però he de dir, Víctor, que per mi Mira el trencat és la millor obra de
3: doncs,
2: Mercè Rodoreda.
3: Ja sé quin comprar-me demà.
2: Jo ho deixo aquí. Vinga, ara sí. El Barça femení s'estrena a la Lliga de Campions.
3: Sí, exacte, tot a punt. Pel debut de l'actual campió a la màxima competició continental, la intenció no és una altra que la de sumar els tres primers punts d'aquesta primera fase que s'allargarà durant 6 jornades fins a mitjans del mes de desembre. El primer obstacle per les de Pere Romeu serà enfrontar-se al París Futbol Club, no confondre amb el París Saint-Germain, aquest és el París Futbol Club, a l'estadi Johan Cruyff aquesta nit a les 9. Duel marcat per les baixes blaugranes, Aitana Bonmatí, Laia Alexandri, Vicky López, que s'estarà 2 setmanes de baixa per una lesió muscular, i Quica Nazaret, totes 4 no podran jugar, en el cas de la portuguesa cau les properes 3 setmanes amb una altra dolència muscular. A la mateixa hora, a partir de les 9 de la nit, Chelsea-Àustria de Viena i ara mateix hi ha 2 partits en joc, Leuven 0 Roma 0, minut 50 i la golejada de la tarda Servet 0, Olímpic de Lió 5, és l'altre gran candidat a aixecar el títol, minut 47 de la segona meitat.
2: Va per bon camí. A veure, protagonisme, més coses per un davanter blanquiblau a la concentració de la selecció espanyola.
3: Roberto Fernández, que s'ha passat avui per la sala de premsa de les Roces en la seva primera convocatòria després d'un gran inici de curs amb el conjunt periquito, 6 gols anotats en les primeres 7 jornades. L'atacant de Puente Geni l'ha desvetllat. Què li ha dit Luis de la Fuente?
4: Bueno, pues lo que me dijo Luis básicamente fue que fuera yo, que siga haciendo como he estado haciendo este principio de temporada, ¿no? Que sea yo, que al final lo que me ha traído aquí es cómo he trabajado, que disfrute sobre todo, que aprenda también. Y bueno, al final, como te digo, el grupo espectacular, ya me habían hablado que había un grupo muy bueno, pero ya cuando estás dentro son una familia, son los campeones del mundo y la verdad que por ser el grupo que son y por la calidad que tienen, así hemos salido campeones.
3: La selecció espanyola té fins a 7 jugadors del Barça i continua preparant el debut a la Nations League, que es produirà dissabte a Wembley contra Anglaterra, el primer dels 4 partits que afrontarà la selecció espanyola en aquesta doble aturada FIFA. Debutarà demà a la selecció dels Països Baixos amb Xavi Hernández, l'ex del Barça, a la banqueta. S'estrenarà contra un rival d'entitat davant l'Alemanya del també debutant a la seva selecció, Jürgen Klopp. Són declaracions del tècnic agarenc a Televisió Espanyola.
5: Un gran equipo, una gran selección, una de las mejores de Europa y además contra un entrenador, Klopp, que ha sido uno de los mejores de los últimos 15-20 años. Hay mucha conexión entre el fútbol del Barça y el fútbol de Países Bajos. Más allá del resultado, pues que la imagen sea la que nosotros queremos, una imagen de pasión, de deseo, de querer ganar. Ojalá, significaría que estamos clasificados, que España también, les deseo todo lo mejor y bueno, sí, se puede dar, pero de momento a enfocarnos a mañana, a intentar empezar bien y todo lo mejor para España también.
3: Li preguntaven a Xavi per un possible enfrontament contra la selecció espanyola, això seria ja a la finestra del mes de març, en uns hipotètics quarts de final d'aquesta Nations League. Sí, estaria bé. Demà, més partits de la Nations League: Portugal, Gales, Noruega, Dinamarca i Sèrbia, Grècia. I encara una última de futbol, perquè tenim una cita del grup 2 de la Primera Federació. La Unió Esportiva Sant Andreu jugarà davant el Reial Madrid Castilla a Can Dragó a partir de les 9 de la nit. És el duel de la quarta jornada de Lliga amb els quadribarrats, que de moment ocupen la zona de descens.
2: I acabem en plana poliesportiva en bàsquet. Demà el Barça s'estrena a l'Eurolliga.
3: I ho farà rebent l'Anadolu Efes turca al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre. És la primera pedra de toc pel conjunt d'Alexander Sekulić just abans de l'estrena també a la Lliga CB, un cop completada la renovació total de la plantilla. Un dels que s'ha quedat, Darío Brizuela, demana temps.
6: Nosotros sabemos que, pues, como por todo el mundo es sabido y se ha dicho mil veces ya, tenemos muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo con ayudantes nuevos, todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
3: També demà, de la màxima competició continental, Dubai Real Madrid a les 6 de la tarda i Baskonia Olympiacos a la mateixa hora que aquest Barça Efes a 8:45.
2: Molt bé, doncs aquest és el repàs de la jornada en clau esportiva, però en mitja horeta, a partir de 8:45, més anàlisi de la mà de l'Albert Arranz a la brúixola del Radio Estadio. Víctor, gràcies, molt bona tarda.
3: Que vagi bé, bona tarda.
2: I no marxin, perquè ara fem una petita pausa, però parlarem de tecnologia i parlarem de salut. Com pot el 3D ajudar a tot el que és l'àmbit sanitari, no només per ajudar els pacients, sinó també per la recerca i per la formació. Ara ho abordem.
7: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todos los refrescos de cola, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 24 de septiembre en Carrefour.
8: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.

Ara a la brúixola els proposem el següent titular. Una pròtesi feta exactament per a un pacient. La reproducció d'un tumor que permet als cirurgians assajar una operació abans d'entrar a quiròfan, o fins i tot un nadó imprès en 3D per simular un part complicat. Més que un titular, en són tres. I no és la medicina del futur, és tecnologia que ja existeix i que ara Catalunya vol portar un pas més enllà. L'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca han decidit ajuntar metges, enginyers i màquines d'impressió 3D en un mateix projecte. La idea és senzilla d'explicar, tot i que no t'han de fer, evidentment, que una necessitat que aparegui en un hospital es pugui convertir en una peça real i feta a mida. En parlem

0: Parlem amb dues peces de la col·laboració que ha fet possible l'aposta per la impressió 3D en l'àmbit mèdic. D'una banda, saludem el Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar. Senyor Gilabert, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: I de l'altra banda, saludem a Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A veure, posàvem exemples concrets a la introducció. Expliqueu-nos vosaltres, Toni, mateix, per exemple, les aplicacions que permet la impressió 3D i un fet que és difícil d'aconseguir amb una altra tecnologia.
1: Bé, de fet, nosaltres, les aplicacions, perquè s'entenguin fàcilment, podríem dir, hi ha tres aplicacions. Una, que és l'aplicació assistencial, probablement la més interessant, que consisteix en poder fer models anatòmics, reproduir estructures corporals per poder millorar el que seria les planificacions quirúrgiques a l'hora d'operar a un determinat pacient. Això seria una part molt important. Després també hi ha aspectes lligats a la docència, perquè totes aquestes coses normalment s'han de preparar, es poden fer simulacions, no és la primera vegada que veus un òrgan, el pots assajar fora, per tant, això pels metges és una poder veure les coses en 3D i tocar-les és un tema que també per planificar i per docència molt bé, i després també en temes de recerca i d'innovació, no? Des del punt de vista tant de poder dissenyar nous elements, provar nous materials, etcètera, etcètera. Per tant, aquests serien les grans aplicacions a gran traç, i després podríem entrar en casos d'ús més específics.
3: Entenc, Jorge, però que no totes les intervencions dels hospitals requeriran d'aquesta tecnologia. Serà per algunes puntuals que pel fet de ser un assaig o perquè se necessita una peça feta a mida, doncs serà interessant implementar aquesta tecnologia.
2: Sí, así es. El valor que tiene la tecnología es que nos permite hacer cosas de forma personalizada y en algunos casos lo que nos permite sobre todo es hacer piezas para una única persona, pero también, como decía Tony, para preparar las cirugías. Preparamos las cirugías y esto a los cirujanos lo que les permite es saber lo que se van a encontrar, se reduce el tiempo quirúrgico en quirófano, se reduce el tiempo de sangrado, o sea, todos son beneficios tanto para los profesionales como para los pacientes.
3: Clar, abans de la introducció parlàvem de pròtesis fetes a mida pels pacients, que entenc que això també és interessant, és a dir, que són peces que neixen d'una impressora però que acaben dins del cos humà. M'agradaria que em parléssiu, Toni, per exemple, de materials i, d'altra banda, de la legalitat de tot plegat o el procés que s'ha de passar perquè una peça doncs, pugui acabar dins del cos d'un pacient.
1: Bé, sí, això, com ara deies, això no és fàcil perquè són productes sanitaris. De fet, per això, aquesta col·laboració entre l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic amb el Consorci de la Zona Franca, amb tota la tecnologia, ens permet afrontar aquest repte amb garanties, però sí que és veritat que nosaltres ara tenim un procés que és que hem de per certificar, que es diu, no?, tant les instal·lacions com la nostra activitat per poder fer producte sanitari d'aquest que comentaves tu ara, que es posa a dins de l'organisme, a dins del pacient o que toca en una operació. Per tant, ara nosaltres tenim un procés que ens donarà uns mesos, que ja estem treballant. Després el Jorge, si ho podem explicar amb més detall, però estem parlant de desenes de documents de qualitat, de seguretat, que garanteixen que l'autoritat competent, no? En aquest cas l'administració, ens pugui autoritzar per poder fer aquest tipus d'activitat. Per tant, ara nosaltres estem centrats en activitat més de simulació, més de recerca i, sobretot, de preparació de pròtesis per a l'entrenament i per a aquesta planificació quirúrgica sense tocar d'entrada al pacient, fins que en aquests 5 o 6 mesos podem tenir aquesta certificació i, per tant, aquestes instal·lacions tan tecnològicament avançades que disposem en el Consorci de la Zona Franca les puguem ja també aplicar en aquest tipus de materials.
0: Jorge, com de gran és el canvi de fer aquesta mida exacta del pacient a agafar una pròtesi d'una, podríem dir, talla genèrica?
2: Bueno, es muy distinto, ¿no? Es la diferencia entre comprarte un traje en el Corte Inglés y hacerte la medida. ¿no? O sea, es la pieza que es exactamente para ti, que se ha estudiado.

0: para que sea perfecta en tu cuerpo, y esto es lo que permite que a largo plazo las consecuencias sean más positivas para el paciente.
1: Clar, parlàvem d'aquestes pròtesis que ara ens explicava el Toni, que encara queden uns mesos per veure-les dins de pacients. Deia 5-6, per tant crec que encara és un marge, diguéssim, força a curt termini. Però clar, Jorge, si parlem dels materials, entenc que en el cas dels assajos pels cirurgians, doncs s'han de replicar textures que podem trobar en els cossos humans i no estaríem parlant dels plàstics habituals que tenim a les impressores que algú pot tenir a casa o a les copisteries. Estem parlant de materials específics.
0: Correcto. El tipo de materiales que están a disposición de los usos médicos son distintos. Si hubiéramos hablado hace 10 años, pues estaríamos hablando de un único tipo de material. Si hablamos ahora, pues cada vez aparecen nuevos tipos de materiales que se pueden imprimir en este tipo de impresoras, ¿no? Por ejemplo, resina y otros más, y cada vez materiales más sofisticados, como puede ser el titanio, ¿no? Es decir, son nuevos materiales que hace 10 años no teníamos y que seguramente dentro de 5 o 10 años tendremos nuevos materiales que nos permitan nuevas aplicaciones. Y a mí me gusta particularmente hablar de un tipo de material que es el material digital, podría decirlo de alguna forma. Es decir, en algunos casos se puede imprimir las piezas, pero en otros también se pueden visualizar en forma digital. No es necesaria la impresión tridimensional, digamos, en modelo físico, sino simplemente con el 3D modelo digital ayuda a los cirujanos y a los médicos a realizar sus operativas diàries.
1: I encara és més ràpid, no?, perquè ens saltem aquest pas de la impressió i els materials. Toni, una consulta pel que fa al procés de tot plegat. És a dir, imaginem que un cirurgià requereix d'una peça feta a impressió 3D per assajar, doncs el que dèiem, una intervenció que farà un pacient real. Quin és el procés? Com es demana aquesta peça? Des d'on s'executa l'ordre? I quin és el termini, més o menys, perquè aquesta peça arribi i el cirurgià, doncs, pugui començar amb els assajos preparatius?
2: Bé, sí, això parteix d'una necessitat d'un cirurgià o d'un metge que necessita algun tipus d'aquests articles o productes, i llavors això, a través dels departaments d'innovació, el que fem és posar a disposició i de treballar conjuntament el que serien els clínics, els cirurgians, els metges, tot aquest personal, junt amb enginyers biomèdics, i també persones d'innovació que el que fan és estudiar aquest model. Aquí també participen, com deia ara el Jorge, els radiòlegs, perquè tot el tema de la imatge és fonamental per poder fer un 3D. Es necessita aquesta imatge. Ens posem a treballar conjuntament. És a dir, això és un treball multidisciplinar de compartició de talents, enginyers, clínics, experts en imatge, que es posen a treballar per dir, escolta, anem a dissenyar el que a tu ens estàs dient, nosaltres ho interpretem, ho traduïm a uns models matemàtics, més uns models que el que fan és aquesta tridimensionalitat, i t'ho posem a sobre la taula, ho anem retocant, fins que és exactament allò que vol el clínic. Això pot tardar des de dies fins a setmanes en funció també de la dificultat que pugui tindre, doncs, una determinada operació.
3: Una de les coses interessants en què no parleu és que no només parleu de peces per això, dèiem implementar, utilitzar durant una intervenció, fer assajos per part de cirurgians, sinó que també podeu recrear patologies, òrgans o situacions clíniques perquè els professionals practiquin sense haver-hi de posar un pacient. No sé si això obre també la porta a tot el que és educació i si això pot arribar també a les universitats.
0: Por supuesto, esto es una de las tres utilizaciones que comentaba Tony antes, ¿no? Que es lo que llamamos la formación, la docencia, ¿no? Es decir, hay cosas, hay piezas que hoy en día cuesta mucho tenerlas y las podemos pagar para algunas cosas, pero si somos capaces de hacer recreaciones, simulaciones con materiales más económicos, más baratos, que nos sirve para entrenar tanto a profesionales como a estudiantes, esto tiene su valor. Esto ya está ocurriendo en el Hospital Clínic y en la Universidad de Barcelona. Cada vez más se entrenan así los profesionales y los estudiantes para encontrarse la primera vez que se lo encuentran, que no sea la primera vez.
1: Veiem marge, per tant, en aquesta tecnologia aplicada al camp de la salut. Ara, per el que comentava la Lola, no?, per introduir-ho en el camp de l'educació, abans el Toni parlava d'aquests 6 mesos on podrem començar a veure pròtesis que es

0: faran a mida pels pacients i que es podran implementar. On està el límit, Toni, d'aquesta tecnologia? Perquè, clar, parlem de coses concretes, entenc que hi ha limitacions per fer algun tipus de teixit, fins i tot òrgans que puguin arribar a funcionar, que això seria increïble. Entenc que encara hem de tocar de peus a terra i no avançar-nos, no?
1: Sí, no, jo crec que ara no és això del que estem parlant. Ara el que estem parlant és bàsicament de modelar amb imatges 3D òrgans o ossos o aquestes coses, no? O cranis o mandíbules, amb això per utilitzar-ho bàsicament en planificació quirúrgica, com dèiem abans, en formació. No, aquest és ara l'element. El que sí que sí, ara quan deies els límits, clar, tots pensem a vegades en el límit tecnològic i fins on pot arribar la tecnologia, la implantació, però el que sí que home, sí que té límit, però que és, jo crec, la gràcia o l'important d'aquest projecte és que sí que podríem dir que té un límit lluny quan estem parlant d'acumular i de posar conjuntament el talent a treballar. És a dir, diferents enginyers biomèdics, diferents clínics de diferents hospitals en un entorn col·laboratiu on després hi pot venir, o és la intenció de que puguin venir altres centres a poder fer tot això. I aquí sí que el límit, no m'atreviria a dir-ho, però podríem dir que es pot créixer molt amb això, perquè estem parlant d'escalabilitat, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de fer servir les coses amb una eficiència màxima, amb aquesta compartició de talent entre enginyeria i coneixement clínic, amb la tecnologia. Bueno, aquí sí que jo crec que tenim realment una gran oportunitat i una gran potencialitat.
2: Doncs des d'aquí celebrem aquesta col·laboració, com dèiem, amb l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca, que permet aquesta impressió 3D, que com deien, es pot anar directament, ajuda directa als pacients, però també per fer recerca i per la docència. N'hem parlat amb Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar, i amb Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies als dos. Bona tarda, èxits.
3: Moltes gràcies
1: a vosaltres.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
6: Cariño, me han echado del trabajo.
7: Tenamoso, ¿eh?
8: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
9: La brújula. Cataluña, quan baixen las revolucions.
2: Passen 9 minuts de les 8 del vespre, ens anem apropant aquest final de brúixola, però encara tenim uns minuts fins a 9:15. Fa uns dies, a la finestra que obrim diàriament per descobrir les claus que ens ajuden a entendre el món, explicàvem la proposta d'aliança de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el Canadà. Si tirés endavant, el Canadà es convertiria en el primer membre associat de la Unió Europea, una figura que fins ara no ha existit mai. Una unió que sembla que totes dues parts veuen amb bons ulls. El Canadà vol diversificar les seves aliances exteriors i la Unió Europea en podria sortir reforçada en àmbits com la defensa, el comerç o el sector tecnològic. Però fins on pot arribar una aliança com aquesta? Estem davant d'un canvi de l'ordre mundial o d'un acord sense grans efectes geopolítics? Doncs ho volem analitzar amb Ernesto Pascual, és doctor en Ciències Polítiques i Relacions Institucionals. Bona tarda, Ernesto, què tal? Com estàs?
10: Molt bé, bona tarda.
2: Primera vegada que et tenim de tornada en aquesta temporada. A veure, què canviarà entre el Canadà i la Unió Europea, que d'altra banda ja es coneixen des de fa temps?
10: Sí, de fet, tenen una vinculació molt gran i el que ara busquen no és una ampliació de la Unió Europea com a tal, sinó una aliança per reduir dependències dels països que ara mateix no són tan fiables com abans, i estem parlant bàsicament d'Estats Units. En principi, Canadà guanya una via per reduir una dependència dels Estats Units que cada vegada és més difícil, inclús amb atacs territorials, dient que serà el 51è estat dels Estats Units, o rient-se dels seus polítics, etc. Algo que no està molt bé. I Europa guanya també un soci diferent...

0: bàsicament un estat membre, entre altres coses, suposo, perquè com t'he dit, això no... o sigui, von der Leyen li ha posat un nom i ara necessitarem veure quina... quina construcció jurídica té, però en un principi el que podem entendre és que mentre un estat membre té dret de votació i representació dins del Parlament Europeu, per exemple, o en el Consell de Ministres, etcètera, etcètera, en aquí el que haurem d'entendre és que bueno, Canadà començarà a funcionar precisament com un laboratori institucional, no? I t'aclareixo, pues la Unió Europea, i estic fent política ficció, podria plantejar relacions semblants amb països democràtics que faran que, pues, en teoria, estretar els llaços d'associació estratègica més que integrar-se a dintre, sinó que cada vegada més un membre associat acabarà tenint beneficis sense les obligacions d'un estat membre, entenc, eh? I una, mira, per apropar-nos, finalment, en el Brexit, el Regne Unit ha deixat de ser membre, no? I de tenir les obligacions. Sí. I en canvi sí que s'ha establert uns estatuts beneficiosos per a les dues parts i crec que aquest serà el camí a seguir per allò que siguin membres associats, per dir-ho així.
1: És veritat que hem sentit els implicats juganers amb la proposta, diguéssim, interessats, que ho veuen amb bons ulls. Ara bé, és una notícia de no fa gaires dies. De moment no hi ha una negociació formal, podríem dir, no hi ha un termini, sinó que és una idea d'aliança que sembla que agrada a les parts, però que encara no té un recorregut clar.
0: Evidentment. És com et dic, és una qüestió de que pot haver-hi beneficis per als dos, no? Perquè bàsicament, a veure, siguem seriosos en aquest aspecte, Canadà és fantàstica per a Europa. En quin sentit? Energia, urani, níquel, liti, cobalt, tot allò que li falta a Europa, els materials aquests amb els que es fan les tecnologies, els té Canadà. També té defensa, indústria de defensa, un problema que ara la Unió Europea s'està plantejant. Té capacitat tecnològica i, per suposat, una posició geoestratègica clau en l'Àrtic. I pensem-ho, eh? Groenlàndia, Dinamarca, Estats Units, i ara si Canadà vingués a la part europea, la posició de Groenlàndia també queda molt més segura en aquest aspecte, no? Què li ofereix Europa a Canadà? Una cosa que en aquests moments a Canadà li interessa molt, donat el moment que està passat amb els Estats Units, que és la diversificació de mercats i aliances, perquè fins ara el comprador de Canadà és els Estats Units, però tal com van les coses, la Unió Europea ja és el segon soci comercial de Canadà i ara es pot convertir en el primer si això tira endavant, no? Fixa-t'hi que el comerç bilateral de béns i serveis ha arribat a 130.000 milions d'euros en 2025, que això podria anar exponencialment en aquest aspecte.
1: Deia que les dues parts implicades s'han mostrat favorables o amb bons ulls a aquesta aliança. D'una banda, von der Leyen, que evidentment és qui impulsa l'acostament, l'aliança, i d'altra banda, el primer ministre de Canadà, Mark Carney, que ja ha dit que avancem, parlem-ne de tot plegat.
2: Clar, és una estratègia de la Unió Europea per blindar-se contra les grans potències, això sens dubte, però Ernesto, creus que pot ser un pas contundent per posicionar-se com una gran potència a l'alçada del que seria la Xina, Rússia o Estats Units?
0: Bueno, com a mínim és... el problema per Europa en aquests moments és que comercialment és molt gran, és una gran potència, però ha subcontratat diverses coses, té subcontratades diverses coses. La principal, la seva pròpia protecció a Estats Units, no? I ara Estats Units diu: heu de pagar més per aquesta protecció. I aleshores, a més, dona bandassos. En aquest moment, a lo millor, per això la Unió Europea es comença a plantejar tenir la seva pròpia força. Això per una part. Per altra, la Xina...

0: és un gegant comercial que competeix amb la Unió Europea. L'associació en Canadà que permetiria, primer, com t'he dit, tots els minerals i tecnologia i a més, la possibilitat de no dependre del mercat xinès per vendre coses ni tampoc per fabricar-les. En un moment determinat es podrien fabricar dins de Canadà o Europa. A partir d'aquí, clar, l'energia fa competir amb Rússia, de la que tenim una gran dependència. I, com t'he dit, la defensa dels Estats Units. Doncs totes aquestes coses formarien un gran consorci. Home, com a tal, no, perquè ja estem en la OTAN, no? Però si la OTAN arriba a desaparèixer amb la situació que Trump ha anat a posar en un moment determinat, per exemple, en contra de Groenlàndia, pues, sense dubte seria un gran, un gran pas endavant de la Unió Europea per situar-se geoestratègicament molt millor en el món. Això, sense dubte.
1: I això és clau, el que explicava l'Ernesto, doncs intentar eliminar aquestes dependències que ara mateix, doncs indubtablement té Europa. Et preguntaré per la reacció de Donald Trump, que sé que les reaccions de Donald Trump a vegades no les hem d'agafar al peu de la lletra, no? I que a vegades són més un espectacle que realment la convicció del president nord-americà. Però és veritat que sí que se l'ha pres amb cara i ulls, aquesta, entenc que amenaça per ell, s'ha empipat i l'ha qualificat d'acte hostil.
0: Totalment, però si has pogut escoltar, o si els oients han pogut escoltar avui el seu discurs a l'Assemblea de Nacions Unides, parlant en aquest cas de Cuba, ha dit que no podien permetre que el seu backyard, el seu jardí, no?, que ells li diuen així, hi hagués un país com a Cuba que ha sigut comunista, que això no ho pot permetre. Pues, aquesta mentalitat per una illa com a Cuba, pensis o no pensis, és la que té. No dic que estigui bé, i no dic que sempre hagi sigut així, però aquesta administració sí que té molt clar que Canadà o Mèxic són part del seu landscape, no? Del seu panorama, i per tant l'han de controlar. Clar, s'ho ha pres molt malament, però tu pensa que s'ha rigut i ha insultat el president de Canadà i el primer ministre, perdó, el primer ministre de Canadà, en la qual cosa els canadencs, que ja dic, només és un acte públic, és una idea de von der Leyen que ha agradat i tal, però no s'ha concretat en res. Ell està, com sempre fa Trump, marcant una posició negociadora molt alta, no?, en aquest aspecte. Jo no penso que això pugui acabar com va acabar, atenció amb aquestes coses, perquè la Unió Europea també va donar ales, com diria Red Bull, no? Va donar ales a Ucraïna després de la Revolució Taronja, i ens trobem en el que hem trobat, perquè no va parlar amb Rússia i Rússia mai va acceptar el fet, o acceptaria el fet de l'entrada d'Ucraïna en aquell moment, i no es va negociar. No veig aquest escenari, tampoc veig que això sigui d'un dia per l'altre, però sí que obre una porta a una negociació i, per tant, als Estats Units li sap greu totalment, clar.
1: Ja per acabar, ara que esmentaves a Ucraïna, sé que són dues coses diferents, ho diem, és una figura que no existeix jurídicament, que s'hauria de crear i no significaria el mateix, segurament, fent política ficció, com deia l'Ernesto, que fos un membre de la Unió Europea. Ara bé, no sé què en pensaran, i et pregunto per aquesta derivada, Ucraïna i els Balcans, de tot plegat, que fa temps que esperen entrar a la Unió Europea, i ara veuen com a mínim es planteja una relació privilegiada amb un país lluny, de fora d'Europa.
0: Val, i hem aquí que hem dit abans, no?, que seria un laboratori institucional, i la diferència molt important en aquest aspecte que us he dit, que és que Canadà no es planteja ser un estat membre, i això és una distinció bastant fonamental, eh? Un estat membre de la Unió Europea ha de participar en les institucions. I què fa la Unió Europea? Demanar-li una sèrie de criteris, no? Aquests criteris són els que es negocien abans. Això és una associació estratègica que penso que és integrar-se en alguns àmbits sense participar plenament en les institucions. Pensa, per exemple, a l'euro, no? El que demana la Unió Europea a Ucraïna, per exemple, és el fet de dir: has d'acabar amb la corrupció, tens que ser una democràcia de veritat i tens que tenir uns balanços equilibrats. No ara, perquè ara és la situació. Es va plantejar, i jo crec que vam parlar en aquest programa, es va plantejar quan la Unió Europea va dir que això aniria molt de pressa. I jo vaig dir, això no pot ser, perquè hi ha països que no estan disposats. Una cosa és que no ho diguin obertament, però una altra molt clara és que no estan disposats a que entri qualsevol a qualsevol preu. La Unió Europea ha après d'això, ha après de Grècia, ha après de la pròpia Hongria, etc., de que s'ha de... l'adhesió a la Unió Europea requereix una sèrie de requisits que no es poden saltar.
1: L'última pregunta, Ernesto, que et faig. Clar, no sé si aquesta proposta d'Ursula von der Leyen rau, diguéssim, o es crea en un moment, en un context molt determinat i li interessa per certs motius, o pot crear un precedent per tal de que tingui una eina més la Unió Europea per créixer en certs moments de la seva història. Ho dic perquè ha parlat molt d'aquesta inestabilitat del govern Trump, però bé, el govern Trump de moment li queden 2 anys i no es pot presentar la reelecció. Llavors, no
0: això...
1: sé...
0: Això és el que diu la Constitució, veurem quina interpretació fa ell, perquè...
1: Bueno, clar, ell ja ho ha dit que vol.
0: Moltes coses. Clar, i una altra cosa és, veurem què passa en les midterm, si les respectarà o no, perquè el resultat serà desastrós, i ja ho veurem què fa. Hi ha una por real a dintre dels Estats Units al voltant d'aquestes eleccions. Però entenc el que em dius i... crec que vas per al fet de dir que és una vulnerabilitat o no, o una adaptació. Vale, pues Europa lo que no està buscant a Canadà per expandir-se a nivell de dir som una superpotència, no? El que busca és un associat perquè ha descobert el preu de dependre massa d'un soci que era fiable fins ara i que ara s'ha convertit en un soci no fiable. I sempre dic de l'administració, no dic dels Estats Units, dic de l'administració. És aquesta administració, l'administració Trump, la que no és pas fiable. No? I en aquest cas, per mi, la debilitat seria continuar depenent dels mateixos proveïdors, i entre cometes, sabent que ens poden collar en un moment determinat i utilitzar aquesta dependència contra nosaltres, com ha fet Trump, dient claríssimament que si no pagues no et protegiré, o si no, sé, no li fas seguidisme de la seva política, doncs t'enfrontes a petits o grans contubernis i malastrugances que de cop i volta cauen sobre el país, no? Com una... un moviment migratori de 80.000 persones.
2: Doncs amb aquesta última resposta jo crec que ha fet una gran reflexió al voltant del per què, i parlava de la dependència, d'aquesta proposta d'aliança de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el Canadà. Com sempre, Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
2: Vinga, doncs, tanquem aquesta brúixola de dimecres amb festa. Abans de marxar de dia festiu, tindrem per això recopilació d'alguns dels millors moments de la temporada de 7 a 8 del vespre. Ara mateix qui també està de festa és la capital catalana, amb el Toc d'Inici, Ball de Gegants i Bèsties, que estan marcant la inauguració de la Mercè després del pregó que s'ha fet a la Saló del Consell de Cent. I precisament, encaminats cap a la Mercè, el que volem fer és presentar-los la cançó del dia d'avui. Joan, a quina cançó dediquem el dia d'avui?
1: Doncs ara ho deies, comença la Mercè, les festes de la Mercè arriben a la capital catalana i la música, ja saben, que és molt protagonista. Gaudirem de molts concerts aquests 5 dies de festivitat i avui, a 11:45 de la nit, al Teatre Grec, actua Luisa Sobral, germana de Salvador Sobral, sí, guanyador del Festival d'Eurovisió l'any 2017, amb aquesta cançó que sentim ara mateix. Sí.

0: Molts diran, home, mala llet posar una cançó del germà quan estem dient que qui actua el grec és la Luisa Sobral, no
1: sí,
0: el Salvador. Doncs bé, la posem perquè poca gent potser sap que és de la Luisa. La va composar ella i, de fet, tal com ens explicava el nostre company Robert Calvo fa uns minuts, durant el Festival d'Eurovisió, Salvador Sobral no va poder assistir a algunes proves de so i alguns assajos previs al festival degut al procés mèdic que estava passant en aquell moment. I va ser la germana, compositora d'aquesta cançó, qui va encarregar-se de cantar en aquestes proves de so. Per això tanquem el programa amb Amar pels Dois, de Luisa Sobral. Tir paixón, no
1: quise sufrir. Doncs d'aquesta manera tanquem aquest dimecres de brúixola, cedim ara el relleu a la brúixola del Ràdio Estadi i l'Albert Arranz. Que tinguin molt bona mercè, precaució a les carreteres i tornem divendres amb tota l'actualitat.

0: La brújula de Radio Estadio con Albert Arranz.
1: I amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero, temazo rere temazo, passen 5 minuts del punt horari de 8:45, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa l'estrena de la Women's Champions League per les blaugranes, per les campiones. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, tot a punt pel debut de l'actual campió de la màxima competició continental. Ja es comença a omplir la graderia de l'estadi Johan Cruyff. La intenció no és una altra que la de sumar els 3 primers punts d'aquesta primera fase, que s'allargarà durant 6 jornades fins a mitjans del mes de desembre. A llarg termini el repte és repetir final, plantar-se al partit pel títol del mes de maig del 2027 a l'Estadi Nacional de Varsovia. El primer obstacle per les de Pere Romeu serà enfrontar-se al París Futbol Club a partir de les 9 de la nit. Alineació completament confirmada per part de l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, que forma amb Catacolla en porteria, Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Bruts en defensa, al mig del camp Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, i al davant hi seran Graham en una banda, Nicoli a l'altra banda, i al davant, en punta d'atac, la golejadora, la polonesa Eva Peyor. Duel marcat per les baixes blaugranes, perquè ni Aitana Bonmatí, ni Laia Alexandri, ni Vicky López, que avui hem sabut que s'estarà 2 setmanes de baixa per una lesió muscular, ni tampoc Kika Nazaret, la portuguesa, estarà a cau les properes 3 setmanes per una dolència al recte anterior. Doncs aquestes 4 baixes acumula el Barça. A partir de les 9 de la nit també, a la mateixa hora que aquest Barça-París, començarà el Chelsea-Àustria de Viena. De la resta de partits que s'han jugat de la Champions, golejada escandalosa de l'Olímpic de Lió.
1: Quants?
2: Espectacular, 0-8.
1: Hola!
2: 0-8 contra el 7.

0: Servet, l'equip suís. Estic mirant i no ha marcat Salma Parayuelo. No ha marcat, ha assistit, però no ha marcat Salma Parayuelo, l'ex del Barça. D'altra banda, Leuven 0, Roma 0, al minut 97 de partit. Començarien amb un empat a Leuven i Roma. No abandono encara el femení perquè la selecció espanyola sub-20 s'acaba de plantar a la final del Mundial de Polònia. Les jugadores de David Aznar amb tres culers a l'11 titular, amb Carla Julià, Aisha Camara i Noa Jiménez, a més tres en presència ja al primer equip del Barça, s'han desfet d'Itàlia per 0-2. El seu rival a la final serà Corea del Nord, que ha eliminat a les semifinals la selecció de Colòmbia, amb un triomf també incontestable per 3-0. Per tant,
1: recomanació a les coreanes: si ens guanyen la final, que no es facin un selfie amb les nostres jugadores.
0: No?
1: No. Ara em diràs, estàs de conya? No, estic en sèrio. Jocs Olímpics de París, tennis de mes, de taula, Xina, Corea del Sud i Corea del Nord, entrega de medalles. Quan acaben, la parella coreana es fa un selfie amb els seus rivals, on surten la Xina, els xinos i la Xina, i el Corea del Sud i la Coreana del Sud. En tornar, del 15 d'agost al 15 de setembre van ser sotmesos la parella, per separat, a un proceso de limpieza que duraria un mes, destinat a erradicar qualsevol influència de la cultura no socialista, segons va informar el Daily North Korean. Aquest procés, supervisat pel Ministeri d'Esports de Corea del Nord, inclou una avaluació ideològica en tres etapes per assegurar que els esportistes s'alineen amb els valors marcats per l'Estat que presideix, dirigeix i regna i fa el que li dona la gana, el Kim Jong-un.
0: O sigui, bueno, jo crec que ho sabran, cuidadín. potser ho sabran.
1: Si no ho saben, li recordem.
0: Jugaran la final aquest cap de setmana dues seleccions que ja són campiones del món. Espanya ho va aconseguir el 2022, abans ho havia aconseguit Corea del Nord. Per tant, pel Mundial Sub-20 aquest cap de setmana, Espanya-Corea del Nord a la final. Més qüestions dels internacionals del primer equip masculí del Barça. Avui s'han entrenat tots amb normalitat a les Roces per continuar preparant el partit de dissabte contra Anglaterra a Wembley, primera jornada de la Nations League. També hi ha hagut enrenou avui, sonat a la Federació Espanyola de Futbol, perquè s'ha vist obligada a frenar la venda d'entrades de l'Espanya-Anglaterra del mes de novembre al Metropolitano, després de rebre un atac informàtic, un ciberatac.
1: Hackers!
0: Sí, per evitar nous problemes, la federació ha recordat que cada aficionat només podria adquirir un màxim de 6 entrades. La venda ja havia començat ahir dimarts, amb un període preferent reservat als socis de l'Atlético de Madrid, que podien comprar fins a 4 localitats. I encara dels internacionals, el seleccionador francès Zinedine Zidane ha designat els 4 capitans de la selecció, dos cops campiona del món, França, segons ha desvetllat l'equip, sense novetats en l'elecció del primer capità, Kylian Mbappé, aquí no hi ha notícia. Però a més de Kylian, de Dembélé i de Rabiot, que són el segon i el tercer capità, Jules Koundé s'ha afegit a la nòmina de líders, va ser titular indiscutible a la Copa del Món d'aquest passat estiu, tot i que aquest
1: curs... Passaré l'Escondé, li diu el
0: Passaré l'Escondé, sí. Tot i aquest curs, per cert, ara t'acabaré de dir això, aquest curs ha començat comptant poc per Hansi Flick, França, que es veurà les cares properament amb Turquia. Saps que es fa famós quan arriben els jugadors francesos,
1: sí,
0: que tenen tots un outfit...
1: Un outfit...
0: Doncs Zidane ha prohibit això. Ha prohibit a la premsa gravar els jugadors quan arriben a Clairefontaine, que és una imatge mítica que pugen aquestes escales i tal. Doncs Zidane ha prohibit aquesta imatge.
1: Hi ha coses que no entenc.
0: Ha prohibit aquesta imatge, què et sembla?
1: Ja em diràs tu quin mal farà. Que...
0: Si a més era com graciós que tothom estava esperant
1: a la NBA el vídeo de... hi ha un altre equip esports americans, arriben vestits de Spiderman i de Darth Vader i no sé què.
0: Però sempre era, a veure com va Conte, a veure com va Dembélé Doué. Pues ara ens hem quedat sense veure-ho.
1: Prohibir.
0: Jo no sé si ho penjaran ells mateixos, els jugadors, o què. En principi no té pinta. T'acabo dient que dels que s'han quedat a les ordres de Hansi Flick a la Ciutat Esportiva Joan Camper, avui sessió conjunta amb el Barça Atlètic de Juliano Belletti. Recordo, Chesney, Alejandro Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. Encara s'han d'entrenar demà i divendres, i després ja gaudiran tots ells de 9 dies de descans.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Pates la piara, más buenos que el pan.
4: Firmar una hipoteca suena así.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: I demaneu de debò disculpes al Paco Cabezas, cap d'esports del Periódico de Catalunya. Hola, Paco, perdón, per l'espera.
2: Nada, bona nit, què tal?
1: I el Rafa Jiménez Baco, Baca, revista Parenca, perdó. Hola, Rafa. No, és el Rafa? Se'ns ha caigut el Rafa. Vale, ara l'aixequem, ara l'aixequem. Què tal tu dia, Paco?
2: Bien, bien, mira, precisamente me coges que estaba a punto de ver el Barça PC, el Barça París FC de la Champions femenina. Lo tengo aquí, lo estoy mirando de reojillo con una pantalla que tengo en la mesa. Yo, o sea que estoy el día es largo.
1: Yo tengo puesto el Uni Girona Cádiz La Seu, pero claro, cada uno tira para lo suyo, ¿no? Eso es lo que tú para el fútbol, yo para el básquet, día en cambio el mío un poquito agridulce, te tengo que reconocer,
2: A ver.
1: Sí, la parte agria porque me cae súper, súper bien. Antes, Rafa Jiménez Baca, Panenka, hola, buena nit.
3: Hola, buena nit.
1: Y perdona la espera y los errores tecnológicos. No, ¿qué le faremos? Eso es lo que te...
3: No te preocupes.
1: El siglo XXI.
3: No pasa res.
1: Dic que el día meu es una mica agradols porque a mí me cae muy bien Aubameyang, que mai me recordo el nom de pila com és, Pierre-Emerick, no?
2: Pierre-Emerick
1: Aubameyang, correcte. Lesió de menisc del genoll dret, passa demà pel quiròfan, 2 mesos de baixa, després de fer 5 gols, 2 assistències, jugant 80 minuts en 7 partits amb 37 tacos, Rafa.
3: Doncs sí, mira, m'acabo d'enterar, no ho sabia. La veritat és que és una llàstima, perquè estava sent una de les sensacions de la temporada. La veritat és que en el seu moment va ser un jugador que aquí a Can Barça va tenir un bon rendiment, però pel tema econòmic va haver de marxar i amb aquesta edat que té i aquesta il·lusió que ha tingut a la Lliga, la veritat és que estava sent una de les grans alegries de la temporada. Almenys és una lesió d'aquestes que dius que acaba la temporada, si dius que són 2 mesos.
1: 2 mesos.
3: Però bueno, amb 37 anys també aquestes lesions també són una mica més difícils de recuperar, però sí, la veritat és que sí que és una llàstima perquè estava tenint un rendiment boníssim, ¿no? A la Coruña.
1: Es verdad, Paco, que se había lesionado Marc Casado del hombro, si no recuerdo mal, y que tendrá para 3 meses de baja, pero claro, la edad de Casado y la edad de Aubameyang es como la de Víctor Lluçà y la mía, no tiene nada que ver.
2: Pero sí que es verdad que les ha mirado un tuerto porque son futbolistas estructurales. Sí. Casado era básico para este sistema con 3 mediocentros que tiene el Depor. Y a Aubameyang, que estaba haciendo su hombre gol, y además por sorpresa, porque yo creo que nadie podía imaginar que Aubameyang, por lo grandísimo fútbol

0: defensa del títol de campiones de la Champions League. Paco, sin Alexia Putella, sin Mapi León, sin Nona Batlle y sin Salma Parayuelo, y no hablo de las bajas de ahora, que ya nos las ha recordado Víctor Lluciá, Aitana, etcétera, etcétera, sino el relevo que se ha producido con la marcha de estas cuatro titanas de los éxitos del Barça femenino en los últimos años.
1: Pero todavía con Patrick Guijarro, todavía con Eva Payor, todavía con Irene Paredes. Yo creo que es un equipo que todavía tiene miembros suficientes para seguir ganando. Vicky López, Claudia Pina, realmente es un equipazo. Pero sí que va a tener que tener cuidado con la pujancia de los equipos ingleses, sobre todo, que están invirtiendo muchísimo dinero para que en algún momento pues puedan dar el gran golpe en la Champions. Pero bueno, recordar que Alexia Putellas, que se va a Londres, no juega hasta Champions. Es decir, que todavía ese trayecto no es tan corto, hacen falta años. Yo todavía veo a este Barça de Pere Romeu con calidad suficiente para seguir ganando, la verdad.
0: ¿Y tú, Rafa?
2: Sí, jo vaig una mica a la mateixa línia que el Paco, que jo crec que és veritat que ja han marxat jugadores, però queda una molt bona base. Les jugadores que estan pujant del planter també estan demostrant que poden tenir minuts, i això també els dona doncs, la possibilitat de tenir més protagonisme a l'equip. També s'està fitxant jugadores, després s'ha fet el fitxatge de la jugadora brasilera, que ha sigut el fitxatge més car de la història de la secció, no? De l'equip femení. Per tant, també s'està captant talent jove de fora del que és Espanya, no? Per tant, s'està fent una bona feina de scouting, perquè, òbviament, el Barça, tot i haver-se convertit en el gran referent del futbol femení a nivell continental, no paga els salaris que poden pagar altres equips que tenen aquesta necessitat o volen créixer i apropar-se a nivell competitiu amb el Barça, no? Per tant, el Barça ja ha fet aquest camí, aquest recorregut, encara té jugadores molt importants, referents del seu equip i de les diferents seleccions que representen, i per tant, ara mateix jo tampoc veig un rival directe que pugui dir que és molt, molt superior al Barça, òbviament. Tots els equips volen guanyar el Barça perquè és el rival a batre, però jo crec que també encara té recorregut, i amb la feina que s'està fent jo crec que serà un equip que sempre serà competitiu. Per tant, no pots guanyar sempre la Champions, però és un equip que sempre, jo crec que sempre serà dels aspirants. I potser el problema que té més gran és que no té rival a la Lliga espanyola, no? I això pues, que, no, també fa que moltes jugadores a millor no volen aquest avorriment que els suposa jugar setmana a setmana amb rivals que no tenen el nivell fa que puguin perdre aquesta motivació, no? I per tant, jo crec que també aquí, al marge del Saldi, també ha estat una de les motivacions, no? Que algunes jugadores hagin marxat.
0: Què pot fer Javier Aguirre amb el nou València? Què pot fer Xavi Hernández amb la selecció orange dels Països Baixos? Què pot fer defensant el títol de campió de la Champions l'equip del Futbol Club Barcelona? I què pot fer mi equipo, el tuyo también seguro, y no sé si el de Rafa, creo que sí, a la selecció espanyola amb dos estrelles en la nova edició de la Nations League, Paco, en Wembley, para empezar el sábado?
1: Antes de decirte que hemos sido un poco gafes, por acabar de marcar el París al Barça.
0: Ah, vaya, se me ha ido justo Lluciá por agua. Ahora seguro que va a entrar y le diré, ya te lo ha avanzado Paco, te lo ha pisado.
1: 0-1. Pues a ver, la selección española yo creo que después del grandísimo rendimiento que ofreció en el pasado Mundial, continúa teniendo la misma base, está asegurado al seleccionador. Yo creo que no debería cambiar nada. Tiene muy poquitas cosas que cambiar, lo hemos visto en la última convocatoria, que ha saltado Borja Iglesias, ha entrado Roberto, pero van a ser pequeños detalles, y lo bueno que tiene esta selección es que es muy joven y sus grandes futbolistas tienen todavía un larguísimo recorrido todavía por jugar. Es decir, yo creo que las expectativas de cara a la próxima Eurocopa todavía deberían seguir siendo buenas, e incluso para el Mundial de 2030 en España, Marruecos i Portugal.
0: Vagi per davant, Rafa, que a mi el títol aquest de la Nations, que hem jugat una final i hem guanyat una altra, si

0: no me falla la memoria, me pone cero, que dirían popularmente, ¿eh? O sea, cero, pero cero, cero. Yo soy consciente de que això es una manipulación de la UEFA para treure calés y que lo único que han fet es convertir amistosos en partidos oficiales, ¿eh? Esto ni tiene tradición, ni tiene historia, ni té res de res. Pero bueno, se va jugar, ¿no? Rafa, ¿qué esperas tú de la selección de Luis de la Fuente post-mundial?
1: Doncs el mateix, no? Mantenir la línia, mantenir la base dels jugadors. Jo, de fet, crec que encara podem aspirar a veure la millor versió de jugadors que van estar bastant grisos al Mundial, com va ser Lamine i Nico Williams, no? Que van arribar molt, molt justos físicament. I, per tant, si ja amb aquests problemes físics de les dues estrelles que van veure a l'Eurocopa, que van ser una mica la erupció dels dos i la revelació, el fet de que tot i no tenir aquests dos jugadors en el seu millor moment de forma, a Espanya acabés guanyant el Mundial anant de menys a més, doncs, amb aquesta base i amb aquesta joventut que té l'equip, doncs, òbviament, s'ha de mantenir aquest nivell. És cert que la Nations League, doncs, és un trofeu totalment artificial, però bueno, no deixa de ser, doncs, partits que tenen aquest punt més interessant que si fos només un amistós, no? I el fet de jugar contra rivals de certa enjúndia, no?, de qualitat, doncs el fet de que Espanya jugui el primer partit amb la samarreta de les dues estrelles a Wembley, doncs li dona un empaque especial, no? I fa goig, no?, veure un partit així. Per tant, totalment d'acord que la competició no té cap prestigi, però bueno, tampoc cal oblidar que l'arrencada aquesta del cicle triomfal d'Espanya va començar amb el Nations League, no?
0: Sí,
1: que
0: sí, també sí, però
1: va servir com a espoló de dir, mira, hem guanyat una final, sí, per penals.
0: Però que, vamos, jo no celebro però, res guanyant una Nations i em vaig tornar boig celebrant el Mundial, no sé si literalment boig, vull dir que no sé.
1: Res a veure, res a veure.
0: Res a veure, vamos. Em sembla el xupito que deia el Javier Aguirre, eh? Pues sí. Això. I en canvi el Mundial, sí, pues és un vaso de tubo con hielo i con calma. Vull dir, i un Chivas 18 anys. En fin. Por cierto, la meritocracia continua vigente con Luis de la Fuente, Paco. Roberto Fernández. Nunca es fácil con la presión que hay en otros equipos mediática, nunca es fácil que a un equipo como el Español, el Depor, se le convoque jugadores, los Osasuna, se le convoque jugadores, y no lo ha dudado, ¿eh? Está en forma, vienes. Paco, se nos ha tornado a caure. Rafa, et paso la pregunta.
1: Doncs sí, la veritat és que diu molt del seleccionador, no? Que no es casa amb ningú, és a dir, ell té la seva base, té els seus jugadors fetitxe, però sempre hi ha aquest ball de 4 o 5 jugadors que poden dependre una mica del rendiment que estiguin tenint, i per tant havia sonat també la possibilitat de que convoqués a Espí, perquè al final crec que va amb la sub-21, per tant, és una forma de premiar tothom, no? Espí té una carrera molt llarga per davant i, per tant, tindrà moltes oportunitats i tampoc és un jugador que estigui sent titular al Real Madrid, tot i que aquestes irrupcions que ha tingut, no?, han estat bastant espectaculars, però Roberto, òbviament, està demostrant la seva qualitat, està jugant, està marcant gols i a sobre li pujarà la clàusula, no? Si juga alguns, sí, minuts, sembla que de 25 a 30. Ja podem veure aquesta espineta de Joan Garcia, no? I ja, la petita compensació aquesta de Luis de la Fuente, que té tot controlat, i ha dit, mira, així ja farem, i així quan vagi a Cornellà no en tindrem tanta ràbia, no? Clar. Però sí, la veritat és que s'ho mereix, la veritat és que està fent una bona temporada.
0: Lo que pasa es que no todo el mundo premia a los merecimientos y a mí me satisface especialmente que sea el seleccionador nacional de esta guisa, Paco Cabezas.
2: Sí, pero Luis de la Fuente, yo incluso lo recuerdo cuando estaba en la selección sub-21, que lo seguí bastante cuando gané en el europeo, siempre ha sido un seleccionador que tiene mucho peso la meritocracia. Es decir, que suele premiar a los futbolistas que están rindiendo. Y lo hemos visto con esa selección. ¿Alguien se podía imaginar, qué sé yo, hace un año y medio, que Oyarzabal iba a ser el nuevo titular de la selección española campeona del mundo? Era difícil de imaginar y yo creo que hay muchos futbolistas que han rendido de maravilla con De La Fuente precisamente por eso. Confían muchísimo en él porque saben que van a premiar a los futbolistas que rinden. Y además yo creo que es un entrenador que tampoco se casa con nadie.

0: ejemplo, la última que comentábamos, la tertulia del lunes, con Alfredo Martínez y Roger Turello de Mundo Deportivo. Pedro Porro se lesiona, no pasa nada. Viene el del sub-21, Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, y no pasa nada.
1: Sí, sí, no, no, es tal cual, y premia a los futbolistas que se lo están mereciendo. Y además, es que no se deja llevar tampoco por la vorágine mediática, ni por las presiones. El caso de Pedri le hubiera podido granjear muchísimas críticas si a la selección lo hubiera ido mal. Pero es un tipo que yo creo que es valiente sobre todo y va con sus ideas hasta el final, vaya bien o vaya mal. Por suerte ahora le ha ido todo bien. Después del primer partido contra Cabo Verde, el famoso día que saca de titular a Gavi, hubo muchísimas críticas, muchísimas. Pero no solo contra Gavi, que al final fue el que se quedó en el banquillo, sino también contra Rodri. Y no hace falta que os diga cómo acabó Rodri ese Mundial, siendo el mejor futbolista, el MVP. Es decir, que es un entrenador justo y sobre todo que es muy terco con sus ideas y va con ellas hasta el final, y yo creo que eso es de agradecer.
0: A mí el que m'agradaria, Rafa, és que nosaltres, que som generalment els que encausem la... M'acabo d'inventar igual una paraula en català. Els que traslladem la crítica a través dels nostres mitjans, que és crítica que també moltes vegades es produeix en el carrer, fos una mica més... piadosa no ho sé, perquè el que vull dir és que aquest home ens ha demostrat que mereix crèdit. És com tornar-se boig ara perquè Hansi Flick perdi 3 partits. No sé si m'estic explicant. Hansi Flick ha demostrat durant 3 temporades que és un entrenador extraordinari, que és un tio de sentit comú, que és un tio amb mà esquerra, però també amb mà ferma, i el mateix val per Luis de la Fuente. I és a dir, després, si es produeix una ensopegada, que m'ho invento, que caus 4-0 a Wembley davant d'Anglaterra, que la gent no es torni boja, no?
2: Sí, hi ha poca paciència al món del futbol i hi ha 40 milions d'entrenadors i tothom sap i tothom opina i les xarxes socials també fan molt de mal perquè tothom es creu amb la llibertat de poder dir, de criticar, bueno, això ja... És la situació que han de viure els professionals del món del futbol i altres esports també, no? Però estem parlant del futbol. Per tant, jo crec que en aquest sentit a Luis de la Fuente doncs, ha demostrat que és igual. Ell té el seu camí traçat i va amb les seves idees i, òbviament, els resultats l'estan acompanyant, no? Una Eurocopa i un Mundial. Això són paraules majors, no? I, de fet, també jo crec que també va demostrar molta personalitat quan finalment va presentar una llista sense cap jugador del Real Madrid. O sigui, perquè la pressió que hi havia per Carvajal, per Housen, ell va veure que no eren jugadors que estiguessin a un bon nivell i que potser podien provocar més problemes que portaven a l'equip i no va tenir cap problema. I ell va morir amb les seves idees i si arriba un moment que li surten malament les coses, doncs, bueno, pues si s'ha de marxar a casa, doncs marxarà i ja està. Però, bueno, els resultats estan allà, la forma de portar, aquesta educació que demostra quan parla, com tracta els mitjans, com tracta els jugadors. Per tant, bueno, òbviament, s'ha guanyat a pols aquesta renovació fins al 2032, perquè jo crec que el sostre encara... no ha arribat al sostre d'aquest equip i, per tant,
0: tant de bo.
2: Ja aquella selecció mítica va aconseguir aquest cicle de 2 Eurocopes i un Mundial, i per què no podem somiar en aconseguir una altra vegada i fins i tot arribar amb bones solucions al Mundial, que es juga més a casa, no?
0: No sé si somien Tebas amb Florentino o Florentino amb Tebas. Igual sí, eh? Avui, capítol 350.022. La resposta... tercera, crec, en aquesta crisi, de Javier Tebas al Real Madrid amb els seus comunicats. Seríamos imbéciles si no reaccionáramos a las acusaciones del Real Madrid.
3: Yo entiendo por la crítica que el árbitro se haya podido equivocar en la tarjeta a Karim Lee, bueno, puedo entenderlo, pero no puedo entender que digan que la competición está adulterada, ¿no? Yo no sé qué imágenes ven algunos, deben de verlas con unas gafas diferentes que las que vemos los demás. El de Karim Lee sí que fue un error, pero no tan flagrante como se dice. También el juego se puso muy rápido, ¿eh? No sé si dio tiempo a reaccionar o no a la gente del VAR, ¿no? Pero bueno, lo que dio, no puede enfadarse, como le pasa a muchos clubes, que el otro día se quejaba un club también de que no estaba contento con el arbitraje, no sé si era en Coruña. pero no, ninguno se le ocurre decir que la Liga

0: está ya mañada, que hemos dado unas instrucciones, su órgano oficial Madrid Televisión, que ya los árbitros les falta que salgan con un revólver, no sé qué fuera lo que hicieron. Bueno, es que, bueno, si eso os parece normal y que nosotros, el presidente de la liga, tenga que estar callado, pues desde luego seríamos imbéciles si no reaccionásemos. Y yo en esa línea de la imbecilidad todavía no estoy.
1: Hay dos cosas, Paco, que estos días me dan mucha pereza. Una, el cruce de declaraciones entre la Casa Blanca, y no hablo de Trump, y Javier Tebas, y dos, lo del Balón de Oro. Vamos con este primero. Sí, mucha pereza. ¿Qué te parece este pulso, Florentino Tebas?
2: ¿Cómo tiene que estar la película para que Javier Tebas ahora parezca el bueno? Sí. La verdad es que es muy surrealista, pero a la vez peligroso. Hace un par de años, cuando el Barça juega en la Cartuja la final de Copa del Rey contra el Real Madrid, no sé si os acordáis que el Madrid no quiso ir a las ruedas de prensa previas al partido, amagó con no presentarse. Pues desde aquel día tengo la sensación de que cada vez estamos más cerca de que el Real Madrid no se presente un partido de Liga.
1: ¡Hola!
2: Puede sonar a salvajada, pero yo creo que el mandato de Florentino ya está tan viciado con este tema que yo creo que ya prácticamente les da todo igual, ya sea por los mensajes de Real Madrid Televisión, ya sea por este tipo de comunicados. Y además es que creo que están plenamente convencidos de que tienen a todos los poderes fácticos de la competición en contra suya. Y Florentino está en ese punto, y además después de haber ganado las elecciones, que yo creo que podría hacer una cosa así. O sea que a mí me da bastante respeto esta guerra, porque se puede enturbiar muchísimo más y pasar de las palabras gruesas a cosas que realmente dañen la competición de mala manera.
1: Estaba recordando, ahora que decías de no presentarse, que el que sí no se presentó fue el Barça en un partido de Copa, en el año 2000, sí. El 24 de abril del 2000, un partido de vuelta a semifinales contra el Atlético de Madrid, aduciendo falta de jugadores. ¿Te recuerdas tú de això, Rafa, o no?
3: Sí.
1: Indultats després, ¿eh?
3: Sí, contra Atlético Madrid, ¿no? Era un partido de Copa.
1: Sí. No estaban disponibles ni Figo, ni Rivaldo, ni Lindmanen, ni Kluivert, i tan sols 10 jugadors de camp podien jugar al partit, segons veig a la primera hemeroteca que he trobat, que és la de La Razón. Doncs sí. Com veus tu aquest pols?
3: Home, jo crec que és una guerra d'egos, no? De demostrar qui té més poder. La veritat és que Florentino ha estat un home molt poderós i jo crec que cada vegada tot està en clara decadència, no? El seu poder i la seva capacitat de tenir un raonament mínimament lògic, no? Ja ho vam veure abans de la campanya electoral, aquella roda de premsa esperpèntica, i com està portant la deriva del club en els últims anys, no? I el fet de fitxar a Mourinho és com agafar el piròman i posar-lo a apagar un foc, no? Per tant, encara és més llenya el foc. I no sé si és que la gent que a l'entorn de Florentino, no sé què, bueno, o l'edat mateixa, no? Que a vegades algú es fa gran i veu conspiracions i veu que tothom està en contra seva i tothom, tot està malament, Bueno, jo crec que ja és un problema de la personalitat d'aquest senyor que està portant a la voràgine al club, i a l'altre costat, doncs, està un senyor que també li hem de donar de menjar part, no? Perquè com a president de la Lliga, doncs, la veritat és que a vegades deixa bastant que a desitjar. És un, no sé, a mi em recorda moltes vegades a Trump, no? És un senyor que té una verborrea molt fàcil i que en seguida entra tot als merders i que utilitza Twitter per parlar com si fos un aficionat, o bueno, no sé, tampoc té molt clar la seva, quina institució representa i quin és el càrrec que té, no? Per tant, és una situació, òbviament, que mentre estiguin els dos a la situació que estan, o sigui, mentre un sigui president del Madrid i l'altre sigui president de la Lliga, és una guerra que està actualment, és irreconciliable, és a dir, aquí no hi ha la solució ni es posaran d'acord, i per tant, jo el que tinc la sensació és que estem, encara que Florentino hagi guanyat aquestes eleccions, que estem ja en la recta final del seu mandat, perquè aquesta situació tampoc... Jo crec que l'afició mateixa del Real Madrid ja es comença a estar bastant cansada, no? d'aquesta banca d'autocrítica.

0: que realmente está en otro nivel. Después en las eliminatorias no hubo tanta suerte, España cayó en cuartos de final, pero el récord ya está ahí, es España la poseedora de este récord. Además, a nivel individual, Leslie Romero nos dio una grandísima alegría, segunda también en la fase clasificatoria, marcando un nuevo récord de España. Llegó a la final, pero una mala salida le hizo terminar cuarta y quedarse muy cerca de una medalla que habría sido histórica, però que tard o temprano llegarà.
1: Doncs nosaltres tornarem a repassar el camí dels i les nostres esportistes, clar que sí, cap a la propera cita olímpica. Ja sabeu que és lluny, però el temps també vola. Els Jocs de Los Angeles, recordo, de divendres 14 a diumenge 30 de juliol de 2028. Fran Marco, Departamento de Comunicación del Comité Olímpico Español. Mil gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Albert.
2: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: Onda Cero Podcast presenta.
4: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla Vicente Vallés.
3: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
6: A la brúixola de Radio Estadio de 3.
1: Mira, clavats tres quarts. Els dijous, a aquesta hora, la recta final de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, el bàsquet n'és el protagonista, en forma de tertúlia, el de 3. Però com demà és la Mercè i és festiu, si més no a Barcelona, avui dimecres els tenim aquí. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, Reus, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Arnau Cunillera, el Ganxo, Manresa, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Jordi Valle, Agència EFE, Barcelona, bona nit.
9: Bona nit.
1: Doncs comencem amb Reus, perquè allà s'estan disputant, una ja s'ha jugat i l'altra està jugant-se, les lligues catalanes femenines, José María.
7: Sí, hem començat aquesta tarda en la Lliga Femenina Challenge. Ha guanyat la penya 70-60 al MCR Lima Horta en un partit que ha estat molt disputat i que s'ha decidit en els últims minuts. La MVP, Chanaya Pinto, jugadora de la penya, ho ha fet realment bé i ha sigut clau per la victòria i el triomf i el títol en aquesta setmana, dos títols per la penya, i que estarà content el Jordi Valle. I ara s'està disputant la Lliga Catalana, el títol de la Lliga Catalana, amb l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Quan he sortit del pavelló guanyava de 6, 41 a 47.
1: I ara, ho fa de 4, el Cadí la Seu 3-0-7, per acabar el tercer quart, un i Girona 43, Cadí la Seu 47.
7: En el que està sent l'estrena d'Illana Martín amb la samarreta d'Espart Girona i que ho estava fent realment, realment bé.
1: Procedent de Perfumeries a Avenida, recordo, dues setmanes resten perquè comenci la Liga Femenina Nacional el cap de setmana del 3-4 d'octubre. El que ja tenim al sac és la Supercopa ACB, amb èxit de públic, de participació i èxit d'espectacle esportiu. La penya, que conqueria el primer títol nacional del curs amb imposar-se a Baskonia a la semifinal i al Barça a la final amb exhibició en dos partits de Nicola Provítola, escollit MVP del torneig. Primer títol verdinegre en 18 anys des de la Copa Olep del Ric i del Rudi i de la Ito, entre d'altres, i primera Supercopa després de 40 anys des de la de 1986 guanyada al Madrid a Riazor amb els Villacampa, Margall, Jofresa i companyia. Amb què us quedeu del cap de setmana a l'Olímpic, Jordi Valle?
9: Bé, em podria quedar amb moltíssimes coses, encara estic sense veu, per cert, però bé, es farà el que es pot, el que es pugui, i bé, tothom dirà que es quedarà amb el Nicola Provítola, bueno, va ser una passada, perquè és que hi havia moments que semblava l'Stephen Curry, i bé, això també et fa denotar com és possible que un Barça a final de temporada no li plantegés ni tan sols seguir una temporada.

0: temporada més, més tenint en compte que el seu base rival en aquest compte era Gibson, que, pues, mira, li va fer un favor a la penya perquè era com jugar amb un jugador menys, però bueno, això ja donarà per un altre... per un altre programa. Jo, si m'hagués de quedar amb un nom sense escollir la Provítola, em quedaria amb Suleimanovic, que és un gran fitxatge, i crec que quan ell ha estat a pista, la penya ha jugat molt millor de l'esperat.
1: Sí, senyor. Quin nom destaca o amb què et quedes, Arnau Cunillera, d'aquesta Supercopa CB?
2: Doncs jo destaco que la penya, ja sabíem que la penya, la dupla Lapro Ricky seria molt bona i espectacular i donaria moltes alegries a la gent de Badalona, i ha donat la primera ja. Un Barça que sembla que encara li falta una miqueta de poder de força a la pintura, veurem a veure com ho acaba de passar, i un València i Baskonia que estan no en el seu millor moment, el València després de guanyar la Lliga, i si m'hagués de quedar amb alguna cosa em quedaré amb el gran equip que té la penya aquesta temporada, i que de ben segur que competirà per la Copa del Rei o per la Lliga.
1: Per cert, que mencionaves Baskonia, havíem conegut que Alex Len ha estat tallat, el pivot ucraïnès que va jugar la temporada passada, ex del Lakers, al Real Madrid, va ser baixa per la Supercopa amb un problema muscular, i avui han rescindit el contracte després de que Sol hagi fet un entrenament amb el Baskonia. El que el va fitxar és un crac, eh? Què destacaries tu del cap de setmana, José María Santiago, que també hi va ser allà?
3: Jo em quedo primer amb el somriure de Ricky Rubio després de la final. Jo sí. Crec que veure'l feliç a ell es va fer feliços a tothom. La connexió amb la grada que va tenir la penya, sobretot al final del partit, connexió sobretot d'en Dani Biret, i després és que es va veure un senyor equip, sobretot a la final. Jo crec que sí, l'Apro sens dubte, però el començament de partit de Ricky va ser màgia, els punts d'Àlex Reyes en moments puntuals també són, el treball oscull a la pintura de Suleimanovic, es va veure un senyor equip, l'energia d'Endialle, jo crec que la penya pot estar molt, molt contenta. Però si m'he de quedar una cosa, sembla el somriure de Ricky Rubio.
1: I jo em quedo, sempre ho faig quan ho veig ple, amb els 12.402 espectadors que hi havia a la final, Valle, a l'Olímpic ple és una altra història.
0: Sí, és que amb l'Olímpic ple la penya... Bé, ja ho notes, que és com jugar amb 5 jugadors més, i la veritat és que fa goig perquè, a veure, nosaltres que estem acostumats a anar a l'Olímpic, sempre estem acostumats a ser els 5.000, 6.000 de sempre, doncs quan la xifra passa a ser el doble es nota moltíssim.
1: Sens dubte que sí, i fa molt millor l'espectacle. Parlem d'Europa, on també hi haurà espectacle, però en alguns clubs catalans encara no. El Kids Anans Manresa no debuta a l'Eurocup fins dimecres vinent, la penya no s'estrena a la Champions League Basketball fins al dimarts 6, però sí arrenca una nova edició de l'Eurolliga. El Madrid, a les nostres 6, juga demà a Dubai contra el Petrobasket del Xavi Pascual. Demà, 2-9, a Vitoria, el Baskonia rep el campió Olympiacos. Divendres, València visita el Besiktas a Istanbul. I demà, dijous, 2-9, al Palau La Guarana, Barça, Anadolu, Efes d'Istanbul. Rondeta de previsions. Què farà el nou Barça de Sekulić a Europa i quins són els vostres 3 candidats al títol i per què, José María Santiago?
3: Bueno, jo em quedaré a les paraules que ha dit Alexander Sekulić aquest matí i que ha corroborat Darío Brizuela. Que el Barça pugui ser un equip reconeixible amb el seu lloc, i jo crec que aquest equip aspira a ficar-se als playoffs. Algú més, jo crec que seria fer trampes al solitari.
1: I els candidats al títol?
3: I els candidats, tu has dit 3, jo em quedo en 4. Vale. Panathinaikos amb el seu fitxatge de Francisco Badio Yabusel, Olympiacos, que és l'actual campió, més Montero, el Madrid de Pedro Martínez, em va encantar a la Supercopa, i després el Fenerbahçe de Saras, jo crec que sempre se l'ha de tenir en compte, Braxton Key, Larkin i Will Clyburn.
1: Barça, Europa i candidats al títol, Cunillera?
2: Doncs jo penso que és un Barça que per anar bé hauria d'anar de menys a més, i quan arribi la part important de l'Eurolliga, que són els play-offs, rendir bé i aconseguir entrar a play-offs com a mínim. Si arriben bé els play-offs, pot ser que acabin arribant a una Final Four, no ho descartaria, però si no acaben arribant tampoc seria un fracàs, per tant jo penso que l'objectiu és fer play-offs. I pels 3 candidats jo crec que hi ha 3 per sobre de la resta, que són Madrid, Fenerbahçe i Panathinaikos.
1: I Panathinaikos, no poses el campió Olympiacos?
2: No,
1: Vale. Doncs

0: Veurem a final de temporada. Valle, les teves prediccions pel Barça de ser Colits a Europa i pels candidats al títol?
1: Bé, jo crec que el Barça de ser Colits es fotrà una altra patacada, però bueno, com a Can Barça ja estan acostumats, pues no crec que sigui cap sorpresa. Al final el que he pogut veure aquestes últimes setmanes és una plantilla on Parra destaca molt i al final és una bona notícia, perquè al final és un jugador que se l'ha fitxat per això i perquè la seva progressió està sent l'esperada, però també veig una plantilla plena de, com es diu, això que deia l'entrenador, crec que ho deia Manel Comas, de nafs?
0: Nafs?
1: Pues, nafs, hi ha un munt, negro, atlético, fraudulento.
0: Ah, ostres! jo el que he vist, jo el que vaig veure és un equip físicament molt per damunt del que hem vist al Palau, José, en
1: sí,
0: els
1: això,
0: darrers...
1: Això sí que és veritat. Sí, sí, sí.
0: En els darrers això... temps, eh?
2: Sí, sí. El Barça té un físic extraordinari. Jo crec que jugadors com... I tot això que faltava en Bowman i Macundú, però a mi em van agradar molt els minuts que va fer en Camoua i, bueno, Nebo ja l'has vist. Quan els veus en directe dius, hòstia, aquest tio...
0: Una cosa tremenda. Sí, sí. Abans de que vagi el Barça al Nou Congost, Arnau, amplieu el vestidor visitant, perquè si no el Josh Nebo no cap directament, eh?
2: No cap.
0: En fi, que tenim...
3: Sí, sí, tot i això, jo crec que al Barça encara li falta una miqueta de quilos a dintre la pintura, eh?
0: Jo, més quilos encara, mare meva. Bueno, va dir que anem a Userright, que era el que buscaven. La Lliga comença el cap de setmana amb el Kitsanàs visitant Bilbao dissabte a les 6, Conillera.
3: Sí, amb aquest partit inaugural, un partit difícil. Manresa no té bons precedents a Bilbao, però són dos equips que en principi han de competir pel mateix, que és intentar salvar la categoria i si poden aspirar a places europees, aspirar-hi. Per tant, esperem que Timi Allen arribi, de Diego Campo ho dirà divendres, i veurem quin partit ens espera, però un partit de ben segur molt igualat.
0: Quants fitxatges ha fet el Kitsanàs aquesta temporada, el número?
3: Mira, només continuen a 3, n'ha fet 11.
0: Mare meva. El Barça debut al Palau davant el nou retornat Leima Coruña dissabte a les 9, José.
2: Sí, contra un equip que acaba de pujar de la ACB, que té a les seves files el noi de Llagostera, el Guillem Jou, Dino Radončić, Josh Condit Quart. És un grup bastant jove amb l'objectiu de la salvació i que està entrenat per un badaloní, el Carles Marco, que va ser assistent a París Basketball.
0: Sí, senyor. Diumenge a les 12 del migdia el Joventut visita Lugo al Breogán. Jordi, hi haurà ressaca o no? Supercopera.
1: Bueno, la veritat és que els dos equips arriben molt diferents perquè la penya arriba després de guanyar aquesta Supercopa i ja han dit que van a per més, i després el Breogán que arriba després de caure eliminat a la prèvia de la Basketball Champions League contra pronòstic, perquè van caure contra un equip de Varsovia que ni tan sols és l'equip principal de la ciutat. Per tant, a veure com van les coses per Lugo.
0: Esperarem a comprovar-ho. Com comprovarem quin és el nivell d'aquest bàsquet Girona que se n'espera tant i tant i tant des del punt de vista d'espectacle? Rebrà a Fontejau, allà hi serem, a l'UCAM Múrcia diumenge a les 5 de la tarda. I l'Illerna Lleida visita el campió València al Roig Arena diumenge a les 6. El Madrid s'estrenarà a casa rebent Unicaja al partit de la jornada diumenge a les 7. Per cert, ho dèiem ahir, a l'Illerna Lleida ha fet sold out d'abonaments, 4.700, que és la xifra tope en les tres temporades que porta a la màxima categoria del bàsquet nacional. Doncs ho comentarem tot plegat a partir del proper dijous, ja en el dia que toca, amb els nostres tres cracs del món del bàsquet. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, que gaudeixis d'aquests... queden 8 minuts 47 que et queden per davant a Reus. De moment, el marcador, Uni Girona 51, Cadí la Seu 56. Gràcies, José, bona setmana.
2: Vinga, una abraçada, bona nit.
0: Arnau Conillera, el Ganxo, Manresa, cuida't moltíssim, una abraçada forta.
3: Una abraçada, bona nit.
0: Jordi Valle, recupera la veu, Agència EFE, bona nit.
1: Bona nit.
0: Seguim en directe, recta final, a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
5: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en disneylandparis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
6: De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
7: Si vols estar al dia de l'actualitat,

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Com hem dit, a la ciutat, si no heu tingut allò una cena ligera, doncs benvinguts a Nits de Ràdio, perquè jo us hem comentat a la ciutat que quan algú fa un sopar allò lleugeret, doncs dorm millor, i que si l'ha tingut allò copioso, doncs és més possible que es quedi despert. Doncs sigui el cas, sigui el que

Heu sopat el que hagueu sopat, aquí us farem companyia. Des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi amb el Dimecreus!

0: Una setmana més tenim moltes ganes, moltes, de tenir tertúlia, de poder petar la xerrada i compartir-la amb tots els nostres oients, perquè, clar, és allò que dius, mira, ara aquestes hores, escolta, jo no vull politiqueos ni vull coses d'aquestes, vull que em parlin d'altres tipus de coses i passar una bona estona. I les nits dels dimecres, els dijous, els dimecreus, tenim una tertúlia fantàstica, en la que de vegades, i veurem si podem aconseguir que es connecti, que està amb problemes, tenim l'Alan Jornet, tenim sempre el grandíssim David Morales i la futurible condesa i duquesa de Geòrgia, la doctora Marta González Peláez. Oh, que sí, ai, Marta, no saps quants missatges hem tingut, digues, David.
1: Hem de fer un Verkami o una cosa d'aquestes.
0: Sí.
1: Per pagar-li a la Marta el títol.
0: Sí, un crowdfunding,
1: Crowdfunding, això.
0: Seria crowdfunding de fan, O sigui, de que som fans, de que entre tots aconseguim que la Marta sigui o duquesa, condesa o marquesa de Geòrgia. I
1: llavors, Marta, en aquell moment estaràs... Sí. Clar, jo és que vaig una mica perdut en temes de protocol.
0: Sí, no és un tema habitual aquí al programa.
1: No, però
0: sí,
1: vaig una mica perdut en temes de protocol i tu, que domines
0: home,
1: molt més tots aquests temes,
0: home,
1: llavors estaries en l'escalafó una mica dels càrrecs, això, dels títols nobiliaris, per sobre o per sota de la senyora del pet?
0: Clar, és bona aquesta.
2: Home, estaria més o menys... Doncs pues mira, ella té de família, evidentment.
0: No, i els gasos
2: però
0: pugen, ja ho sabem.
2: Però clar, el problema és que també ella és d'un país que és una república, llavors
0: val,
2: no té cap validesa, o sigui,
0: ja
2: tenia la mateixa validesa que
0: és fum, com a gasos és fum aquests títols.
2: Exacte, és fum, és gas.
0: S'escapa per l'ascensor, el seu títol.
2: Llavors, clar, això queda molt bé perquè ella sempre va de condessa de París, no?
0: Sí.
2: No, però no és condessa de París.
0: Val. És virtual, condessa.
2: Clar, és virtual, exacte. O sigui, és, sí, no existeix.
0: Sí, sí.
2: I aquí, bueno, aquí se li diu perquè aquí, com que som una monarquia i els països on hi ha monarquies, doncs sembla que quedi bé, no? Però no queda bé perquè no és algú que no té sentit. Tu pots dir, la meva família és com aquell que diu, la meva família ve d'això, però
0: sí,
2: ara som unes persones normals i corrents, no?
0: Sí. O venim dels Àustries, o venim
2: mateix,
0: dels Deixonses.
2: Sí.
0: I
2: tothom ve d'un linatge...
0: Bueno, o de Cleopatra, perquè tu preguntes, mira, m'han fet una regressió, resulta que jo vaig ser Cleopatra. Tu també, però quantes, saps? Quanta gent, no? Bueno, al final
2: sí,
0: aquestes coses
2: són així. Sí, però tothom ve d'un linatge, perquè tothom ha tingut uns antecedents més o menys bons. Home, ja
0: bueno,
2: dic que potser no.
0: Quan
2: però
0: vas pel metro, de vegades veus antecedents, saps? Linatges que no acaben de...
2: Aquests ja no són tan bons.
0: Són linatges diferents, O sigui, però sí. Marta, t'he de dir que això, tant el fet de que podíem estar virtualment fent tertúlia, fent-la petar amb una marquesa duquesa, com la festa a casa dels teus veïns, on van volar els rotllos de paper higiènic...
2: Sí.
0: Han sigut dos temes que dins de la parròquia, diguem-ne, del Nits de Ràdio, han calat. La gent tancant, posant candaus als armaris on guarden...
2: Una cadena.
0: Lligant amb cadena els rotllos de paper de vàter. Posant marques... saps? Per saps allò de dir, vinga, no me l'enduc però agafo un bon tros, no? Pues sí. Numerant els petits plecs que pots anar traient, saps? Que hi ha cada...
2: Sí.
0: Pots fer crac i s'arranca del paper, numerant-los.

0: per controlar quina ha estat la despesa setmanal o festal, en aquest cas, d'una festa del paper higiènic. Per tant, has creat una revolució. Està la revolució de la IA i la revolució de vigileu quan feu una festa a casa que no us boli el paper higiènic.
1: Sí, sí, no és veritat, eh? No, saps que seria bo? Jo he pensat, saps quan ja arriba el final que queda poquet recorregut? Doncs guardar tots aquests canutillos.
0: Sí.
1: I quan vingui algú a una festa.
0: Sí, hi ha festes on hi ha molts canutillos, però aquest seria un altre tema. Aquest seria un tema a part. Sí.
1: No, vull dir... Bueno, és que... No sé si es diu canutillo o no, però bueno...
0: Bueno, sí. El
1: rulo aquest.
0: El rulo. M'agrada molt el rulo de cartró.
1: El rulo de cartró, no?
0: Sí,
1: on s'enrolla el paper. Bueno, doncs quan ja queda molt poquet, el vas guardant per quan vinguis a casa.
0: Sí, sí, sí, sí. Ja, vols dir treure el de les grans ocasions? És a dir, igual que hi havia doncs, el vi de les grans ocasions o el licor, en aquest cas és treure el paper higiènic més gastat. O sigui, aquell que dius, aquest ja li queda poc, si s'acaba no passa res, no?
1: Clar,
0: per limitar una mica l'ús.
1: Això no s'ho porten, m'entens? Favors, crec jo.
0: Això, Marta... O podries fer, com passa en molts establiments, per exemple, doncs aquests de menjar ràpid o així, que el vàter està amb un codi, té un teclat i has d'introduir el codi per poder anar. Llavors, no només això, o et donen la clau, per exemple, en algunes benzineres, perquè tu vagis, puguis anar al lavabo. I fins i tot en alguns casos, doncs, et poden donar el paper higiènic en aquell moment si ho demanes a caixa. Llavors, podries fer que si algú ha d'anar al lavabo, et demani i llavors tu li dones manualment la clau del vàter i el paper higiènic.
1: Una bosseta amb el paper higiènic.
0: Sí, això ja a casa teva ja s'entén que estarem...
2: Però més comptat, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, o dosis individuals.
1: Sí.
0: Saps què vull dir? És a dir, en lloc del rotllo... Tu prepares com si fos un farcellet
2: unes bossetes.
0: Saps com per Cap d'Any que hi ha
2: el cotillon,
0: exacte. Doncs igual que hi ha el cotillon, sí.
1: Papelón.
0: El lavabón, no? O el bateron, o com li vulgueu dir, el bateron, que de bons té un paper, diguem, sec, una toallita húmeda. Saps? Vull dir que té una mica de, fins i tot si cal, com si fos un pack, no? Si fes un petit sabonet per si té la cleptomania aquesta d'agafar els sabonets a l'hotel. És a dir, sortir una mica, un sortidor cuéter en aquest cas, d'utensilis que pots...
1: Desamenitis.
0: Exactament, una miqueta de crema, una dosi, una monodosi de crema per si vas una mica allò... irritadet, bueno, una sèrie de coses podria estar bé, perquè així cadascú fa servir la dosi individual, a no ser que sàpiga que està patint un procés, pues a lo millor a vegades dius, mira, és que vaig molt, o vaig allò, tinc una mica de...
1: Més fluix, sí.
0: Que llavors pots demanar el forte, que llavors demanes el cotillón forte, que aquell té més paper i més cremeta per després.
1: Mireu, jo posava llumins. Sabeu que
0: doncs mira, uns llumins a dins també està bé. Sí, sí, sí. Perquè cadascú encengui un incens,
1: Clar, però...
2: En lloc de bengales, incens.
0: Sí.
1: Però a casa em van dir, i si un dia algú ho fa malament o li salta la boleta i s'incendia alguna cosa, què?
0: A veure, s'ha de fer un lavabo ignífug.
1: Clar, ho vaig treure perquè dic, no sigui cas, que venien els bombers.
0: Sí, no, home, però a veure, o un d'allò de toques que fas, que saps que surt allò una mica el perfumet, o en qualsevol cas, doncs uns petits llumins, saps que abans la gent feia col·lecció d'aquells llumins, que era com una... Com una llengüeta de cartró que l'obries.
1: Que donaven a molts llocs.
0: Sí.
1: Que el meu pare anava a restaurants i llocs que
0: fumava. Exacte.
1: Li portava el llumins i ho tenia guardats per si un cas a l'encenedor li fallava.
0: Exacte.
1: No
0: eren de fusta, sinó que eren com de cartró, no? Com
1: sí,
0: si diguéssim.
1: Eren de cartró, exacte. I eren com plans, així.
0: Exacte, sí, sí,
1: era
0: sí.
1: Era com una cartró.

0: taretes sí que es doblegava.
1: I escolta, pots ficar... I hi havia un espai, l'espai extern, que podies customitzar doncs, a l'empresa o el que sigui. Sí. Tu, Marta, pots fer de fiesta en la casa de la marquesa i duquesa, doctora Marta González Peláez, per una cara, i per darrere agraïm, faci servir aquests llumins un cop acabat la seva sessió, sí, la seva...
0: Sessió d'evacuació.
1: La seva evacuació. Després de l'erupció del volcà, doncs faci servir aquest... tingui la bona idea de fer servir aquests llumins que, doncs, mira, poden anar molt bé en aquesta situació. Estem creant aquí un negoci.
0: Sí.
1: O sigui, tu imagina't en el súper que igual que quan s'acosta cap d'any tens tota una columna on tens els cotillons i tal, doncs hi hagin els lavabons, o els baterons, que siguin les nostres bossetes individuals, així
2: el dia higièniques. Que Juan Roig descobreixi
1: sí.
2: el podcast de Nits de Ràdio, farà negoci,
1: Sí. Els lavabons de Zendado. Ja veuràs tu que tindrà el trosset de paper i n'hi hauran com de diferents perfums, no? Per exemple, doncs un més de lavanda, un més de, jo què sé, de pi, o del que sigui, no? Diu, a mi dóna'm el de pi que m'agrada més, no? O el de jasmí, tu imagina't, vas allà, i et queda...
2: Escolta, però que això és molt bona idea.
1: Que sí.
2: És que per portar la motxilla.
1: Veus?
2: Allò que dius, he d'anar a un lavabo públic.
1: Sí.
2: En qualsevol moment, que mai no saps si hi haurà paper o no n'hi haurà.
1: Amb això m'has cobert.
2: Clar.
1: Sí.
0: No, i hi ha una altra cosa, que us donaré la idea.
1: A veure...
0: que és aquestes esponges que pels malalts que tenen sabó, que
1: venen sabonades de casa.
0: A part del paper, va molt bé això.
1: Sí.
0: Surs d'allà, superhigiènica.
1: Sí, el que
2: passa és que si vaig a un lavabo públic i he d'utilitzar una esponja i una mica amb sabó, després no sé on me'n diré.
1: No, clar.
0: És una mica més complicat, sí. Jo ja entenc que és més complicat.
1: No, perquè llavors hauria d'haver, com en aquests lavabos, com un petit, saps, com una paperera, no?, diguem-ne.
0: Clar, perquè això no pots llançar l'inodor, ho has de llançar a la paperera.
1: Una espongera, no?
0: Sí, el que passa és que, i també hauries de tenir dintre de cada recinte, de cada un petit lavabo per poder mullar, perquè si no, clar, si no,
2: clar.
0: No, per no sortir i, perdó!
1: Sí, clar. Tu imagina't, allò es pot anar generant una espongera, una sabonera, que allò pot ser una cosa digna.
0: Complica massa la cosa.
1: No, a veure, és el que...
0: Ara que estan traient coses per tot arreu,
1: complica
0: massa.
1: Sí, no. Bueno, però escolta, vull dir, mira, jo, si mai torno a Corea, no m'estranyaria gens trobar-m'ho ja, això, saps? Perquè ja que eren tant dels lavabos que tenien el xorret de colors, diguem-ne, doncs sí, tot és possible que acabi passant. Bé, tenim...
2: Que, per cert, us puc dir com es diu el cartronet aquest que hi ha dintre dels rotllos.
1: Ah.
2: Es diuen mandril.
1: Mandril?
2: Sí, mandril.
1: Ostres. Bueno, perquè fa mandril de treure'l quan ja s'ha acabat, saps? Vull dir, aquell moment...
0: No havia sentit mai.
1: Així gana el mandril, doncs molt bé. Doncs, i mira, sempre aprenem alguna coseta nova. Bé, anem amb la primera de les notícies del dia que volia comentar, perquè jo estic convençut que li generarà un problema a la Marta quan l'escolti. Endavant, Matías Prats, explica'ns el que està passant.
3: El último fenómeno viral en las redes sociales se llama... Feromone Maxim. Y no es otra cosa que la moda en los hombres de no lavarse el pelo para resultar, dicen, más atractivos. Tiene que ver, así lo aseguran sus seguidores, esto hay que leerlo. En conseguir conservar unas supuestas feromonas naturales para aumentar la capacidad de seducción. No me gusta un pelo.
1: Molt bé, Matías. Molt bé, Matías. Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Insuperable. Bueno, com ho veus, Marta? David, com ho veieu?
0: Jo veig una porqueria, ho sento.
1: Sabia que no t'agradaria de partida.
0: A mi no em sotueix una persona que porta el cabell brut i fa... Perquè el cabell moltes vegades, jo m'ha passat, que saludes alguna persona, que li dones dos petons i fa un, li fa una pudor al cabell.
1: Té greix, aquell cabell té greix.
0: Home, és veritat. Sí. A part de la pell, que moltes vegades, bueno, la gent té la pell més graciosa que altra, no?
1: Sí, però el
0: cabell, i el cabell, i a més un cabell brut és horrible. Home,
1: sí.
0: Per mi em sembla horrible, però bueno, cadascú...
1: El que passa és que, clar, això és com tot, no? Que hi ha qui de forma natural, igual que la genètica, no? Hi ha qui és més alt i qui és més baix, doncs sí. Hi ha molts factors que fa doncs, que tinguis, doncs, suïs més o tinguis més greixós el cabell, no? Després ja, bueno, la genètica i l'epigenètica, és a dir, els condicionants, la feina que tinguis, no? Si sues sí. més o menys, bueno, hi ha molts condicionants. Sí. Però és evident que l'olor, home... si es va inventar els perfums i els desodorants, per alguna cosa en principi devia ser. Però bueno, clar. No sé. Això em recorda a la sèrie Seinfeld, que hi havia un dels personatges que tenia la idea de posar en un perfum olor de platja. És a dir, l'olor que t'agafa doncs, de la salitre, del sí. mar, eh? Però clar, li deien, però estàs boig, perquè clar, ningú vol fer olor a mar, no? Vull dir, perquè és desagradable. Bueno, però ell pensava que això despertava doncs, els instints, no? Doncs igual no anava tan desencaminat.
0: No, clar, no, la veritat.
1: Però si... jo m'imaginava, si això és així, clar, pot ser que algú li funcioni, i llavors la gent el que podria voler no és tant l'olor pròpia, sinó l'olor d'aquell que li funciona. És a dir, podríem... algú pot fer negoci amb això, no? O sigui, com patentar la seva, diguem-ne, olor cabellil.
0: Clar.
2: Bueno, això és una mica el que va voler fer aquella... Qui era la que feia les espelmes amb...
1: Sí. La Gwyneth Paltrow, sí, si no m'equivoco.
2: Això, la Gwyneth Paltrow.
1: Sí, home, me'n recordo perquè em va quedar una mica gravat, sí. Això, sí, la idea, sí.
2: Vindries una mica la idea.
1: Sí. Fas allò, espelmes amb olor sota ventre, diguem, no?
0: Sí.
2: Bueno, això era una mica la idea darrere de la novel·la de Patrick Susskind, del perfum.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Aconseguir això, mantenir l'olor, preservar-la, i poder-la tenir en perfums.
1: Sí.
2: Era una mica bèstia, la manera d'aconseguir-ho.
1: Home, sí, clar.
0: Però bueno, sempre es pot millorar tot, eh?
2: Sí.
0: Refinar una mica.
1: Sí. Ara, el fin justifica los medios. Bueno, no ho sé.
0: Jo no sé vosaltres, però jo crec que una persona que se t'apropa, que està a prop teu, que
1: sí.
0: No sé, tens a prop la cara
1: sí.
0: i l'olor del cabell, el cabell brut,
1: home, per exemple, al David ja de partida no li agrada que se li costi la gent. Ja,
2: no,
1: el David té això, llavors, no. Clar, tu imagina't, David, que a sobre se t'acosta algú, doncs que ja a 30 metres ja has detectat
2: que
1: bruteja.
0: Sí. No, però el David ho té molt bé, agafa la xispa, la posa al mig
1: sí,
0: i ja
1: senyor.
0: Està.
1: Sí,
2: exacte.
1: Senyor. Com a protector.
2: Mossega.
1: I la xispa, si l'altra persona porta...
0: A prop meu.
1: Sí.
0: Eh?
1: Si l'altra persona porta premis d'aquests, ja deixa d'estar. Que ja s'hi acostarà, no? Eh? Ella
2: però
1: directament.
2: Fixeu-vos en com són les coses. A mi, per exemple, em fa això, molta angúnia, una persona amb el cabell brut.
0: Sí.
2: Però si veig un gos que té el cabell brut... no em fa aquesta angúnia.
1: Fixa't, és curiós.
2: I el gos,
1: curiós.
2: Encara que estigui brut, que el podré tocar.
1: Fixa't.
2: No tindré problema. Després em rentaré les mans.
1: Sí.
2: Mentre que una persona amb el cabell brut no l'acariciaria, saps?
1: No, clar, i després t'hauries de rentar molt les mans. Diu, sí. Perdoni, que l'acabo de saludar, però no, disculpi'm que he d'anar a rentar-me les mans. Però escolti, què vol dir? No, vol dir el que verdaderament és, no? Que en aquest cas, doncs...
2: Però que és una qüestió que de vegades, qui no han estat, jo què sé, en una granja, tenen vaques, i acaricies una mica la vaca.
1: La vaca
2: no és que es et dutxi cada dia.
1: No, clar.
0: No, a més, la vaca fa una pudor ja per si.
2: Exacte. Però, en canvi, no ens fa aquesta angúnia que ens faria, doncs, tocar-li el cabell a una persona que veus que el té brut i greixós.
1: Sí, aquí també hi ha un altre factor, que és que tu saps que la vaca per si sola no es pot, saps? Vull dir, la seva higiene no depèn directament d'ella, d'una persona sí. O sigui, d'una persona ja veus que, home, és una... A no ser que hagi sigut, doncs mira, que l'ha caigut un xàfec a sobre, no? I dius, home, doncs mira, pot fer olor d'humitat, doncs perquè, saps, aquestes coses passen, no?
0: L'olor d'humitat és diferent.
1: Oi, és terrible l'olor d'humitat, eh? És de les pitjors.

0: Això és que hi ha del món, eh?
1: Sí, i la roba és horrible, eh?
0: És horrible, sí,
2: allò que et poses, sí, un dia un jersei, per exemple, que no te n'adones en el moment.
0: Exacte.
2: I quan has sortit ja al cap d'una
0: estona, oi.
2: Comences a notar aquella olor de dir, és que m'ha agafat mala olor
0: d'humitat. Sí, d'humitat. Sí. De que no s'ha assecat bé, per exemple, o el que sigui. I és que en aquell moment és que no ho pots tapar amb res. O sigui, et podries banyar en eau de perfum, que seguiries amb aquella angúnia, i David, no hi ha més...
1: Que se't queda memoritzat el cervell.
0: Sí. Se t'activa, eh?
1: Durant un dia, per aquella olor, ficada... Almenys a mi em passa, eh?
0: Però això, Marta, i mira, l'altre dia parlàvem amb la doctora Emma Ribas, que ens explicava doncs com estudis han demostrat que tenim... passem de generació en generació certs aprenentatges, no? I ho explicava sobre uns ratolins que els havien ficat petites descàrregues quan oloraven una olor de, així que crec que era de xiclet o de roses, no me'n recordo què era, i generacions posteriors, i no s'ho havien parlat en idioma retil, saps? Generacions posteriors no podien, o sigui, si notaven aquella olor, pum, sortien disparats. És a dir, que d'alguna manera transmitim això. Doncs d'alguna manera ha sigut que ens hem anat, hem anat aprenent que aquella olor no és bona, i que no és bo portar roba, doncs, entre mullada o el que sigui, no? I és apassionant de poder viure...
1: És el tema de les olors, inclús les cases.
0: Sí,
1: també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: A casa de cadascú té un olor diferent.
0: Això sí.
1: Hi ha cases...
0: N'hi ha més que menys, eh? I a vegades n'hi ha alguns que dius, bueno, no la notes. Algunes sí que tenen una característica especial, eh?
1: Sí.
0: Segur que recordeu d'algun familiar o d'algun lloc que tenia un olor especial i tu dius, però què deu ser? No és d'un perfum o no és del que sigui, no? És complicat, això, eh?
1: I ara, perquè la gent ja no té, no, com que no cuina tant, i ja, però jo me'n recordo, a vegades, al col·le hi havia companys que portaven la jaqueta a l'hivern, a l'abric, no sé si ho deixaven a la cuina o on deixaven, feia una olor a cuina horrible.
0: Imagina't.
1: A menjar horrible.
0: Sí, bueno, sí.
2: Això només cal anar a un Frankfurt,
0: d'aquests
2: que tenen planxa, i dinar allà, allò que dines a la barra, i quan surts te n'adones de l'olor que s'ha impregnat en la teva roba a fregit.
1: I el cabell, pel cabell, el cabell també absorbeix l'olor.
0: Que algú et veu pel carrer i diu, què? Del Frankfurt, eh?
2: Sí.
0: Clar, perquè allò parla per tu. O sigui, allò és molt... És realment curiós. Bé, arriba el moment de fer la pausa, però sabeu que aquesta temporada... No, però tornarem. Aquesta temporada hem establert que un dels grans herois de l'animació, en He-Man, ens doni uns petits consells sobre els que reflexionem a la pausa, i després els podem recollir així. La Marta, el David i quan tenim l'Alan, doncs poden pensar una mica sobre les grans reflexions vitals que ens diu en He-Man. Escoltem la d'aquesta setmana i anem a la pausa.
3: Y recuerda, quédate con quien te haga sentir mariposas en el miembro viril. Lo del estómago es hambre. Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies al He-Man. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.